Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
1: Has mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del Nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic també la temperatura elevada, sobretot on més calor farà és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles amb risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: És l'objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
11: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
12: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
11: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics. com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
12: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos o bon poder en un moment determinat que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
11: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat el que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més el 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més el 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez és diputat del PSOE.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
15: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
16: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli. i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
14: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
17: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
18: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justos campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
19: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
20: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
21: La zona d'Oix-Veget pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
20: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
21: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
20: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
22: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
24: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
25: Orgull de L, orgull de G.
26: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
27: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
28: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder.
2: Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
3: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
4: Què pot fer trontollar una democràcia?
5: I si demà deixés d'existir?
6: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
7: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
8: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Venezuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la d'aixafogor a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Venezuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15 d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Venezuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius, un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Venezuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
6: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any en aquest cas, i això en canvi no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat perquè hi ha fregament, i aleshores el moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, el moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altre, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Perquè està, el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit, vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
6: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
6: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
6: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
7: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i va explicat a la xarxa.
8: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: 7:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra, hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
10: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
9: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
11: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
9: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
12: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido

0: Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
1: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Archer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Archer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
2: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
3: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
2: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vinyet Flix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
0: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
4: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí, que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
5: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
5: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornu.

0: Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Corre-ve.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies, perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
0: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura. Insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema, arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada Obsession, cinta de terror firmada per Curry Baker.
2: Esports. El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol, jugada a les últimes hores, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona. A la costa, uns 30 graus i xafogó sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 26 de juny de 2026. I això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Darrer divendres de juny, doncs, agraït a Sant Joan per haver retallat una mica la setmana, això sí, amb ganes de dir la seva. I, per tant, d'entrada, aquest nou divendres, xerrameca com és, començarà, doncs, a donar-li voltes al Consell de Sàvies i Savis. Després de tertuliar pels descosits, podríem dir, ens relaxarem escoltant bona música, i això passa cada setmana amb la partitura de la República i el guiatge del bon fer del Ricard Peris. Parlant de bones coses i de bona gent, gent amb ganes també de xerrar, i de quina manera, la Pilar Ordóñez, que ens farà les seves propostes cinematogràfiques. Però si algú està fet tot un especialista en orar i verbalitzar és el senyor Josep Maria Reventós, amb el seu safareig en modus d'estiu. Ara, compte, avui de verbalitzar poc, perquè avui el substitueix en Sergio Picón, que també verbalitza, i déu-n'hi-do. Divendres, doncs, a la República Santboiana, preparat per fer ràdio, com sempre, de proximitat i dissenyat per combatre la calor i la mandra. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez de producció i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. -26 graus als termòmetres del barri centre, al casc antic de Sant Boi, a peus doncs, dels estudis de Ràdio Sant Boi, i engeguem de seguida. I això vol dir, doncs, començar per la cançó del dia. A veure, tal dia com avui, ja sabeu que de vegades ens agrada aprofitar i fer efemèrides o repassar una mica la història musical a través de la cançó del dia. Doncs tal dia com avui, el 1975, fa 51 anys, es publicava The Basement Tapis, algo així com El tapís del subterrani. Un llegendari àlbum doble de Bob Dylan i The Band. És per això que avui escoltarem Odds and Ends, una de les cançons més destacades del disc, per cert. Doncs això, ens parla de probabilitats i de coses, diguéssim, extremes.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Fa bon dia, fa caloreta, però és l'home del temps que ens explicarà com anirà la cosa. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Res destacable amb la jornada d'avui divendres, amb temperatures que continuaran per la banda dels 32-33 graus a les hores centrals del dia i difícilment baixaran dels 24 durant la nit a la línia costanera, per lo que la calor durant el dia i la xafogor durant la nit seran protagonistes tant avui com al cap de setmana. Per tant, continuarem amb aquesta dinàmica de temps de ple estiu. És tot. Que passeu bon cap de setmana.

0: quiosc de la República Santboiana.
1: Dotze minuts pràcticament passant de les 8. Estem esperant la nostra connexió matinera amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Quan ho puguem fer possible, ens hi posarem de seguida i ens explicaran el Ferran Aràndiga doncs, la informació viària. Mentre fem temps, comencem a repassar els diaris, les portades amb els seus titulars. Per exemple, comencem per l'Ara. Catàstrofe a Venezuela. Balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols. En la fotografia de portada veiem doncs, un molt malmès edifici, quasi bé inclinat cap a un cantó, doncs, amenaçant de caure. Per altra banda, també en portada a l'Ara, Junts, el PP i Vox voten que Sánchez se someti a una qüestió de confiança. El partit de Pascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals. 142.000 és la xifra, la dada que diu que els pisos que falten a Catalunya, doncs les llars que dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge i aquests 142.000 pisos que farien falta. Per altra banda, diu el C2 de català per als nous docents un altre cop posposat i presenten dues clíniques dentals fraudulentes que operaven sense títol i amb estris rovellats. Ens aturem un moment en aquest repàs als diaris perquè ara ja sí, ja tenim el Ferran a l'altre cantó del fil telefònic que ens explica la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb força complicacions arreu de la xarxa viària catalana per diverses incidències. Tenim un accident des de primera hora del matí que talla la calçada de l'A2 a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió volcat i que obre desviament senyalitzat per la sortida 470. Un segon accident a la C32 de Sitges fa tot just una estona tallava la calçada en sentit nord a hores d'ara. Ja s'ha reobert aquesta circulació, però continua tallant un carril de circulació en sentit nord cap a Barcelona amb 2 quilòmetres de lentitud. També tenim lentitud d'un quilòmetre per un tercer accident de fa una estona, en aquest cas en l'enllaç entre la AP7 i la A2 a l'altura de Martorell en direcció Lleida. Per altra banda, tenim una avaria, en aquest cas a Riudellots de la Selva, a la A2, que deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem algunes petites congestions de poca intensitat, però als voltants de Barcelona, com el Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona també en sentit Llobregat i precisament també el Llobregat amb poc menys d'un quilòmetre de lentitud només a la A2, al punt de Cornellà de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé.
2: Igualment, que vagi molt bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: I reprenem, doncs, el que havíem deixat, els diaris. Arribem a un quart de nou del matí. Ens hi posem, per exemple, amb el periòdico. Belviche lidera un estudi de 390 malalties rares. L'hospital posa en marxa un programa pioner d'investigació. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. Per altra banda, també en portada, diu Memòria 2025, la cambra adverteix que l'habitatge frena els beneficis de l'economia catalana. També ens expliquen la negociació amb l'Iran, que posa en tensió l'aliança entre Trump i Netanyahu. I, finalment, el Congrés exigeix a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots de PP, Vox i Junts. El Consell de Ministres aprovarà el juliol el pla anticorrupció que el president va presentar fa un any. Fotografia de portada, dramàtica, ja ho sabeu. Dos terratrèmols sacsegen Venezuela. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 espanyoles. En la fotografia de portada veiem tasques de rescat entre la runa en una localitat pròxima a Caracas. Si us hi heu fixat, en el repàs en d'altres diaris, canviem la xifra, diem d'altres xifres. En aquest cas són 188, hi ha diaris que ens marquen 200, i és que això va en relació, doncs, al moment de tancar edició dels diaris. Malauradament, cada cop es trobaven, doncs, més persones mortes. A més, també en quant a seguretat, en portada al periòdico, seguretat barcelonina, diguéssim, el Raval tindrà tot l'estiu un desplegament permanent de policies. Ens aturem davant de La Vanguardia, cop d'ull ràpid, catàstrofe natural al Carib. D'aquesta manera, doncs, obren edició. Veiem una dona passant davant d'un edifici destruït del sisme a la localitat de Guaira. La dona, doncs, plora i es posa les mans al cap davant d'aquest drama. I veiem també un edifici, en aquesta fotografia, un edifici molt malmès. Un doble terratrèmol, doncs, deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial de 188 morts. És el que us dèiem en el moment de tancar edició La Vanguardia. Aquesta era la desgraciada xifra. PP, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. També ens ho expliquen en portada a La Vanguardia. L'executiu salva 3 votacions i en perd 2 a l'últim ple del Congrés. I, per altra banda, diu, el jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per les joies de Zapatero. El jutge José Luis Calama ha ofert als serveis jurídics de l'Estat la possibilitat de personar-se en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte fiscal relacionat amb les joies trobades al despatx de l'expresident i valorades en 1,3 milions. L'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda pel col·lapse de casos pendents. I, finalment, el matís, diguéssim, futboler, en aquest cas de futbol sala. El Barça conquereix la 8a Lliga a Múrcia ahir davant del Pozo, un dels rivals més perillosos que ha tingut el Barça enguany. I això, doncs, ens serveix per també fer un repàs ràpid als esportius. Comencem, per exemple, per l'esport. Líderes, aquest és el titular que acompanya la fotografia, una fotografia on veiem dos dels jugadors importants del Barça, com són Dani Olmo i Lamine Yamal, això sí, vestits amb la samarreta de la selecció espanyola. Estan, doncs, un al costat de l'altre i celebrant, doncs, això que juguen al Mundial. Diu, la selecció espanyola busca consolidar la primera plaza de grupo esta madrugada ante Uruguay. De la Fuente podría repetir el 11 que ganó a Arabia Saudí, como Dani Olmo y Lamine como cabezas de cartel. Avui, Uruguay a España, a las 2 de la matinada. Què més? Doncs en futbol sala, el Barça, que diu conquista su octavo título de Liga. Us ho dèiem fa un moment, amb un contundent al final 4-6, partit difícil, però que va tirar endavant el Barça de futbol sala, que feia anys, ara crec que feia 8 anys, que no guanyava una Lliga. Ter Stegen a punto de cerrar su salida a l'Ajax. En quant al Barça, també de primera divisió, diguéssim, Alexia Putellas firmarà pel London City. Per cert, Alexia es trobava amb la seva família a Venezuela. Sí que és veritat, doncs, que va enviar de seguida un missatge als mitjans i a la seva família i amics per explicar que es trobaven sans i estalvis. Anem cap al Mundo Deportivo. Envenenado, aquest és el titular. Envenenado se refereix al partit que us deia que podreu veure avui a les 2 del matí entre Uruguai i Espanya. I veiem alguns dels jugadors que seran, doncs, això, protagonistes per part d'Espanya, doncs el mateix Lamine Yamal. La Roja se juega esta madrugada a acabar líder del grupo para evitar la amenaza de Argentina en los cruces. Y, diu, le puede servir incluso el empate, pero la necesidad de Uruguay obliga a ganar, diu, añade peligrosidad al rival. Fan una entrevista a Luis Suárez, l'ex del Barça, que explica i analitza coses a nivell de la Copa del Món, però també parla de Lamine Yamal, de Messi i d'altres coses força interessants. La Lliga és del Barça, molt a prop de la capçalera, la fotografia amb els campions del futbol sala, com us dèiem. I finalment, matís també blaugrana, Pedri bendice a Julián, m'encanta, és una entrevista que li fan, vaja, una compareixença més aviat que va fer el migcampista del Barça i que explica que li agradaria molt jugar amb el Julián. En quant l'Espanyol, diu, el como de Cesc se lanza a por Omar El Giladi. Y en cuanto a básquet, el Baskonia se opone al fichaje de Galviani por el Barça. I finalment ens aturarem uns instants a l'esportiu. El sac, aquest és el titular, el sac, això sí, i ben lligat segurament, i veiem, doncs, el Barça de futbol sala aixecant, doncs, aquest trofeig, aquesta nova Lliga. El Barça, diu, suma el tercer punt i recupera el títol de Lliga a la pista del Pozo, 4-6, com us dèiem, en la pròrroga del quart partit de la final. Meravella amb un 1-4, el Pozo reacciona, al final empata 4-4, com en el tercer partit, però Eric Mendonça i Antonio capgiren el desenllaç. Més coses, doncs, en quant al Barça, Alexia Putellas, que jugarà, ja us ho dèiem, al Londo City. En quant al Girona, Estuani i David López amb oferta. Oferta, doncs, deu voler dir, doncs, o per marxar o per quedar-se, està per veure. I en quant a bàsquet, ACB, el procés evolutiu del Barça. Fan un anàlisi, doncs, com anar la temporada del Barça de bàsquet. Més bàsquet, Lliga Femenina, en aquest cas, l'escorta de, diu, Bescano, Caral, Casas, sisè reforç de l'Espar Girona. I en quant a hoquei patins, l'Igualada Rigat ofereix el títol a una, diu, generació a l'Ajuntament. I és que el hoquei patins d'Igualada ha triomfat i de quina manera enguany. Molt bé, doncs aquests són els titulars esportius. De seguida, res, 2 minuts i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvies i savis en aquest darrer divendres de juny, que no és poca cosa i que l'aprofitarem i de quina manera. De seguida tornem.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Dos quarts i un minut de nou del matí. Ens hi posem, doncs, amb el nostre Consell de Sàvia i Savis dels divendres, com dèiem, darrer divendres de juny. No és poca cosa, caldrà aprofitar-lo. Sigui com sigui, comencem per saludar la nostra parròquia. Henry Roig, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Per saber. Sí. Aquesta hora encara sense gaire calor.
1: 26.
2: Bueno,
1: 26 graus.
2: Tant de bo tot el dia fos així.
1: Sí, no, vull dir, està bé. És portable, portable de moment.
2: De moment.
1: Molt bé. A veure, Emilio Sande, molt bon dia tingueu. Què t'expliques?
3: Bon dia, gent del Delta, gent del Baix. Doncs mira, que m'explico que... A mi m'agradaria estar en una altra temporada. Avui jo... Donen hivern o donen primavera...
1: Però que no deies que tant te fa una pedregada que...
3: No, això és cosa del Lluís.
1: Ja, Lluís... és veritat.
4: A la tèrmic sóc jo.
1: És a la tèrmic.
3: A la tèrmic és ell.
1: Molt bé. Lluís Cruz, molt bon dia, què tal?
4: Doncs pues mira, bé. I pensant que la setmana passada estava a Guernica a 41 graus...
1: Sí. No, Déu-n'hi-do, eh?
4: En aquí això quasi és fresqueta.
2: S'està bé.
1: Devies estar sota aquell magnífic arbre, aquell arbre històric...
4: Molt a prop, molt a prop.
1: Allà a l'ombra, aprofitant l'ombra de l'històric arbre de Guernica,
4: molt a prop.
1: Molt bé, doncs, escolteu, ens hi posem de seguida i, com ja saben, doncs, les amigues i amics que ens segueixen, els més fidels recordaran que els divendres són un dia, home, força relaxat, amb el sentit de que, sense anar més lluny, la tertúlia matinera és monotemàtica, és a dir, es tria una temàtica. De fet, és el nostre consell qui tria la temàtica, un servidor no sap de què va, i necessita alguna pista, és clar. I, per tant, no sé qui és el portaveu. Avui és el Lluís Cruz, per la cara que fa, sí?
4: Em sembla que sí.
1: És el Lluís el que ens explicarà de què anirà, quina és la temàtica estrella d'avui.
4: Pues mira, jo titularia la temàtica d'avui i jo em pregunto.
1: Sí?
4: Perquè la veritat és que...
1: En forma de pregunta?
4: Sí.
1: I jo em pregunto...
4: Darrerament, o ja portem uns quants anys que estem veient, que hi ha moltes decisions judicials que sorprenen molt. I, a més, estem veient que hi ha partits polítics que utilitzen molt les acusacions...
2: Les denúncies, els
4: tribunals... Coses que dius, bueno, i què guanyem amb això? I què passa amb això? I avui el que volíem és repassar una miqueta algunes d'aquestes coses que han passat.
1: Sovint diem
4: I,
1: que...
4: I anar preguntant...
1: Clar.
4: I per què?
1: No,
4: I quina
1: no,
4: és
1: no.
4: la sortida?
1: Sí, sí.
4: I què farem?
1: Bon debat. No ho sé. Sovint aquí expliquem que hi ha polítics que
2: judicialitzen.
1: També judicialitzen la política doncs com a eina... per fer oposició
2: per guanyar vots
1: o polititzen la justícia
2: sí.
1: No?
2: Home, jo crec podríem que està bé que fem una definició del que és justícia, no? Diu, la justícia és un concepte moral que implica tractar cada persona i afer d'una manera imparcial.
1: El seu clar.
2: Bueno, aquí a Espanya, de moment, això...
4: Aquí és... I jo em pregunto... Està passant?
3: Sí. Jo no sé per què quan has dit això tothom es somriu.
4: Home, jo no ho sé, però,
3: mira,
4: no?
3: Digue'm raro, eh? No,
2: l'altre dia vaig veure un acudit per Instagram que deia la justícia és... Només té un ull per al que veu, que és el dret.
3: Sí.
1: Això ho deia... Ara no em facis dir, però...
2: Era un acudit que... Bueno, segur que ho deia algú, però n'han fet acudit.
1: Sí. No ho sé, jo...
2: Jo sempre recordo una frase que havia sentit molt de petita, que sempre deia, diu, més val... un mal acord que un bon judici.
3: Sí.
1: No, esclar.
2: I yeah. això et fa patir molt, eh?
4: Sí, et fa patir, fa patir.
3: No, és fa pensar.
4: Aquesta és la paraula. Tota aquesta situació fa patir. Perquè penses, bueno, i si jo em trobo en una situació d'aquestes...
2: Què passarà?
4: Què passarà?
3: És que saps el que passa? Vull dir, tradicional i històricament, la justícia ha estat sempre al costat dels, dels guanyadors, dels poderosos, dels guanyadors, bàsicament, també, i dels poderosos, digue'ls-hi, econòmicament, políticament, etcètera, etcètera. Què ha passat? La resta de la gent no se'n refia. O sigui, si jo ara no tinc les dades perquè...
2: Jo tinc una dada.
3: Ah, mira, va.
1: Mira, a veure.
2: Una dada que...
1: Atenció.
2: Diu, un 54% dels catalans qüestionen la independència de la justícia. En una qualificació de 0 a 10, la nota mitjana que donem als catalans a la justícia és de 3,4.
1: 3! Això és pelat,
2: i això és una enquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió.
1: Déu-n'hi-do.
2: I un altre percentatge. Només un 20% té bona opinió, només un
1: 20%.
2: I un 25% ni ho sap ni li importa.
1: I aquest 20% deuen ser gent que treballa en el món de la justícia com fiscals, advocats i jutges. No, però sí que és cert que hi ha moltes mancances i en moltes direccions. Sí. Sí que és veritat que, a veure, que no ve d'ara. Fa anys que diem o que expliquem que dona aquesta sensació que dèiem de que els polítics judicialitzen la mateixa política. Però fixeu-vos, ho dic perquè avui hi ha un titular a La Vanguardia, per exemple, no només que parla de que PP, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez per qüestions de confiança, per culpa de tot això que ja sabeu que explicàvem dels judicis pendents i tal, sinó que, per exemple, el jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per les joies de Zapatero, per allò d'aquelles joies que es van trobar valorades amb 1,3 milions, i a més, un tercer titular també que diu l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda pel col·lapse de casos pendents.
2: Bueno,
1: que això és un altre tema. Això
2: ara
1: és un altre
2: parlaríem
1: tema, no?
2: També d'això. Sí,
1: sí. No, però vull dir-vos que ha arribat un moment que, de la mateixa manera que tenim l'home del trànsit del Rei Automòbil Club, no? I que ens explica el trànsit, després tenim l'home del temps, al final tindrem un dels judicis, no? Que dirà, judici a no sé on, a l'audiència tal, a la sala 3, el judici...
2: De fet, hi ha alguna cadena que ja té persones quasi, només quasi. Amb
1: sí.
2: el tema...
1: No, i tant.
2: Perquè dona per... I a part és una cosa molt curiosa, no? Vull dir que s'han jutjat coses últimament, com va ser el cas del fiscal general de l'Estat, que no hi havia cap mena de prova, i l'han culpat igualment. Bueno. Això és justícia?
3: Oh. És que, bueno...
2: Pregunto.
4: Aquest és un cas molt, molt interessant.
3: Bueno,
4: Sabem, de veritat, tot el que va passar amb el cas aquest, perquè... i aquesta és una altra de les coses que a mi em preocupa molt, que la informació que s'està generant per jutjar un cas resulta que arriba als mitjans de comunicació amb total i absoluta impunitat.
2: Qui ho filtra?
4: I això, el tema de presumpció d'innocència en aquest país, jo a vegades penso que ha desaparegut completament.
3: Sí, se l'han passat pel forn.
4: O sigui, un jutge ha de recollir la informació, no ha de comentar-ho absolutament amb ningú, i a l'hora de veritat...
2: Hi ha filtració.
4: De... Perquè la notícia ha de ser la sentència, no que s'ha denunciat algú. Crec que hauria de ser la sentència. Això és la notícia.
3: És que, no, saps el que passa? Com que les denúncies són les que realment s'esbomben...
2: Però és que
3: llavors hi ha gent que el que fa és denunciar, perquè a partir d'aquí la presumpció d'innocència brilla per su ausència. No, ni està ni se l'espera. Què passa? Tu ja has escampat la merda. Tu ja l'has escampat. I a qui li ha tocat, aquell ja ha quedat esquitxat. Independentment de que... I és que se posa el Pablo Iglesias.
2: Sí.
3: Vull dir, un paio que li han muntat un pollo que li han d'allò... Ha sortit la sentència favorable amb ell, evidentment. Després de quant de temps? Parlem de la lentitud.
2: Bueno,
3: depèn de qui sigui.
2: Del cas Pujol, per exemple, 14 anys per jutjar un tema. Per favor, vull dir...
1: Home, tens el cas Rosell, que al final resulta que no és culpable, però la mateixa jutgessa acaba pujant, li acaben posant galons i acaba pujant de categoria. Tens altres casos, sense anar més lluny, no sé, d'en Trias, oi?
2: Que encara amb les comptes de Suïssa, no?
1: Sí, que l'home pràcticament no havia anat a Suïssa ni a esquiar.
2: Però és que
1: És que
2: el tema és que jo entenc que no s'hauria d'admetre una denúncia sinó va molt ben argumentada, no? Vull dir,
4: això és el que clar, la teoria per, diu.
2: Perquè tu puguis presentar una demanda contra algú, hauries d'anar amb tota una sèrie de suports que diguin que això és veritat.
4: Sí, sí, sí.
2: Perquè el cas del Sandro Rosell es va veure ben clar, també. La persona que... Quants anys a la presó?
3: Pues gairebé 3, no?
2: Gai, 2 anys i mig.
1: Si no, 4. No?
4: Sí, sí.
2: 2 anys i mig.
1: No, és igual, al final els anys aquells no te'ls torna no, ni els calés ni absolutament...
2: Sí, algú li han tornat, però...
1: Sí, sí, però això no paga.
3: O sigui, exacte, vull dir, que tu et prenguin 2-3 anys de la teva vida, ja no comença a sortir una persona que després de proves, vull dir, d'ADN, s'ha vist que no era el violador i ha estat 10 o 12
2: anys. 15 anys a la presó.
3: Vull dir, aquest senyor sí que l'indemnitzen, però és que aquest senyor li han fotut la vida, vull dir, en l'aire. Ara, per molt que diguin, no sé... A part de que després... quin és el barem que utilitzem per dir un dia, què val un dia de la teva vida? Collons, que li expliquin a algú que li queden 3 mesos, per exemple, de vida.
1: No, és clar.
3: O sigui, és que què val un dia de la teva vida?
1: Està claríssim. Però quantes mancances a la justícia, jo no sé si d'aquest país o de la majoria, però sí que és veritat que això que dieu, no sé, jo penso que dius, home, no et pots presentar en un jutjat sense masses proves, però potser això s'acabaria si el que es presenta de manera infundada ho pagués absolutament car.
3: Oh, no,
1: molt
3: tant.
1: Car.
4: El que passa molt que aquí...
2: Ara mateix molt aquests car. De manos límpies que cada 2x3 estan presentant demandes.
3: No, és una veure, és que és tota una tècnica, això.
2: I és un col·lapse del sistema, això.
4: L'important és que aquí l'objectiu no és aconseguir una condemna penal.
3: No,
1: és igual. És desgastar el contrari.
2: És desgastar,
4: destruir la reputació d'algú.
3: No, no, és que, a veure, conteu una cosa, ara això és una altra dada. Vull dir, a Espanya hi ha 5.500 jutges. 5.500. I entren cada any més d'un milió de denúncies. Divideix això i veuràs el que els hi toca fer. I és impossible.
1: Home, d'aquí això que us deia, d'aquest titular que explica, que ja ho sabíem això, que l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda pel col·lapse de casos pendents, que n'hi ha molts. I molts, i molts. I si encara n'hi ha que es dediquen a omplir encara més...
3: Home, esclar, però el que és curiós és la manera en què es tracten uns o els altres casos, depenent de qui està...
2: Del color.
3: I això és el que acaba escampant a la resta de la població aquest sentiment...
2: Desconfiança.
3: De malfiança. Perquè, vull dir, tu el que dius, hosti, Si has d'entrar als jutjats, pues el que deies tu, Henry, abans, més val un mal acord.
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: és que un bon judici dependrà de la lluna, dels astres...
2: D'aquí quants anys.
3: I d'aquí quant de temps.
2: I tot aquest temps que hauràs patit...
3: Ah, no.
4: Sí, això. Aquí una altra cosa que també és interessant és que habitualment qui fan aquestes coses estan calculant quasi mil·limètricament la responsabilitat jurídica.
3: Ah, no, ja.
4: Perquè la decisió de no presentar una denúncia formal pot respondre també al fet de que una denúncia falsa o sense proves per rebutar pot rebutar legalment contra la persona que ha presentat la denúncia.
3: Pues això no passa. Clar. I com que no passa, la no transcendència, la no responsabilitat de fer això, el que fa és que diguis, tira endavant perquè tant se val.
4: Tu has vist
3: alguna sentència en contra de manos límpies?
2: Mai.
4: No.
3: Algú que li diguin, per exemple, l'Eduardo Inda, aquest impresentable, resulta que és el que agafa i fa proves en contra. Pues, en aquest cas és que és molt flagrandula del Pablo Iglesias, i diu que a Venezuela tenia això i va cobrar l'altre, i aquí tens el document, allà a la tele i tal. Aquest tio segueix estant exactament amb totes les històries de les derecheres.
2: L'únic que haurà pagat són les costes judicials.
3: No, ja però és que, a veure, una cosa que li ha sortit, a més que van fer-li un scratch d'aquests amb aquesta família, durant tot un any seguit, i després, clar, penses, bueno, i qui els hi ha pagat amb aquesta gent? No tenien res més que fer. Tot un any seguit, que arribis a casa, que vulguis sortir, que vulguis anar a donar la volta, i no ha passat absolutament res. I la condemna que li han fet per fer aquesta història de fabricar proves falses, s'ha lido per un milió, no, per 180.000 euros.
2: Però per què?
3: Perquè
2: és de los suyos.
3: I això és el que fot ens fot a la majoria de la gent, perquè dius, depenent, a veure a quin jutjat em tocarà, a veure si és fulano o és bongano. Exacte. I així anem, vull dir, amb aquesta percepció.
2: De fet, la justícia va néixer per la necessitat de mantenir harmonia i resoldre conflictes entre els integrants de la societat, no?
3: Bueno, és que, esclar, i una altra cosa... Una altra cosa que volia deixar anar aquí és que una cosa és la justícia i una altra cosa és la legalitat.
2: Sí, exacte.
3: Sí. Abans, i és un exemple molt típic, ja ho sé, però val la pena d'allò, abans tenir esclaus o esclavitzar era legal.
4: Sí, sí.
3: No era just, però era legal. Sí. Però era legal. Sí, sí. Igual que hi ha derivat tota una sèrie de coses. Què ha passat? Els que, d'alguna manera, han de dir si és legal o no, són els polítics, els que creen les lleis, i els que les han d'aplicar són els jutges, i els tribunals. Per cert, tinc aquí com estava organitzat la justícia espanyola. Sí. Voleu que us ho...
1: Veig que avui és un dia de dades, eh? Jo crec que avui aquesta temàtica té les dades com una eina important per entendre coses.
4: La justícia, una de les coses bones que té, o hauria de tenir, és que s'ha de basar en fets, en coses molt concretes.
2: No en suposicions.
4: No suposicions. I nosaltres estem... Bueno, la gent en general assumeix moltes coses. Sí.
3: Masses.
4: Massa,
3: perquè jo diria que fins i tot hauríem... Clar, però és que, a veure, és que els... Tota aquesta història que conforma la justícia espanyola s'ha blindat. O sigui, són intocables. Tu no pots parlar malament o pots criticar, ja no per dir parlar malament, no, criticar una determinada situació. O sigui, tenint en compte el que és, com dius tu, Amadeu, amb el bon sentit de la paraula, de la crítica. Clar, tu fas alguna història d'aquestes i és rapat. Vull dir, tu fota't amb un jutge i l'has cagada.
4: De tota manera, ara em fas pensar una cosa que per mi és molt important, i és que no podem generalitzar.
2: Ara ho anava a dir jo, també.
4: No podem generalitzar.
3: Me l'has quitat.
4: Perquè segur que hi ha molts jutges que estan intentant fer les coses molt bé i que estan lluitant.
1: Ni ho dubto.
2: Perquè també pensem una cosa, un jutge es podria guanyar molt més bé la vida en un bufet d'advocats que com a jutge.
4: Això també és veritat.
2: Perquè el salari no té res a veure.
1: No, i els maldecaps. Impressionant.
3: Bueno, sabeu, segueixo amb la, tal com està muntat el tema aquest. Avall de tot, això és una piràmide, d'acord?
2: Sí.
3: I aquesta piràmide té una base. Aquesta base se li diuen els jutjats de primera instància.
2: Sí.
3: Allà és on te vas abocar, bàsicament, tot el que... Allò.
1: El gran gruix de tots els casos.
3: Sí, clar, és que tot comença per allà. Després venen les audiències provincials, que com el seu nom diu, cada província en té una d'audiència. Després de l'audiència, per sobre de l'audiència, amb aquesta piràmide que es va tractant, hi ha el Tribunal de Superior de Justícia, que cada comunitat autònoma en té un, vale? Té el seu. Després d'això ja ve l'Audiència Nacional. Després de l'Audiència Nacional ve el Tribunal Suprem, vull dir que seria el màxim òrgan on te podies arribar a allò. I per una altra banda hi ha una altra història que, diguem, estaria al costat, que seria el Tribunal Constitucional, si allò s'ajusta o no a la Constitució vigent de cada moment, perquè la Constitució també es pot canviar, si es vol. I a part d'això, o sigui, l'àtera, hi ha el Consell General del Poder Judicial.
4: Exacte.
3: Aquest és el que governa, diguem, els jutges, el que d'alguna manera, a més, els tria, els hauria d'amonestar, que no pot sancionar, ojo, el Consell General del Poder Judicial no pot sancionar, però és el que d'alguna manera
4: adverteix,
3: i a més és el que després tria aquesta gent que després estarà amb aquests diferents nivells de la justícia espanyola. I després, l'única cosa de dir és que hi ha quatre menes diferents d'acollir-se de la justícia, que seria el tema del civil, el penal, el social, perdó,
2: administratiu, no?
3: I el contenciós administratiu. O sigui, tota la justícia ha d'estar encaminada amb aquests quatre grans temes. I després és quan veus que resulta que coses, no sé, per exemple, ara... Jo volia no parlar massa d'exemples, però és que és inevitable. El tema del germà del Pedro Sánchez, evidentment, perquè l'han jutjat a través del penal.
2: Sí.
3: Del penal. I dius, a la que saps una miqueta i te n'enteres una miqueta i t'informes una miqueta, i dius, és que... o sigui, el tema és, es presenta per un càrrec, les cullen per un càrrec determinat, això s'ha de llamar.
2: La Diputació, eh? No?
3: Exacte. Que, bueno, si pot presentar qui vulgui, ningú diu res, i al cap de 2 anys resulta que surten aquests, els manos límpies aquests, que estan carregats de merda per tot arreu.
2: I de pasta.
3: Bueno, perquè tenen el suport de qui tenen. Mm. I agafen i munten un pollo, que després, ara ja veurem com acaba, perquè aquesta és l'altra història, que evidentment, si no hagués sigut el germà del Pedro Sánchez, tot això hauria passat només pel tema contenciós administratiu.
1: Ah.
3: Però arriba a ser penal. I dius, noi, com ho estem muntant, com ho estem gestionant, tot això, no?
2: Bueno, tens els perquè teus... va a la interpretació de qui ho rep, ja està. No està... La línia a vegades és molt fina, d'anar cap a un cantó o cap a un altre.
3: Ja, però
2: o el que els interessa més per més escarni.
3: Clar.
2: Ja està, és així de clar.
3: És que és el que abans deia el Lluís. Tal vegada tu ja has iniciat aquest procés, tu ja has estat esquitxat. Tu ja has estat esquitxat.
1: Evidentment, el mal ja està fet.
3: Ui,
1: i després una cosa que crec que és molt interessant és el tema aquest que dèieu de quan es filtra coses a la premsa i la,
2: que estan en secret de sumari.
1: Clar, per exemple, però els detalls i segons què que acaben posant en un escenari públic els judicis, clar, vulguis o no, això és una pressió pels jutges, perquè estan veient per la televisió com s'està fent un judici paral·lel.
3: Sí.
1: Al final és això.
4: Aquest és un dels temes que preocupa més. El fet aquest de que quan hi ha una imputació, en seguida tothom sap qui, com, per què...

0: vocabulari està pensat perquè els advocats es guanyin la vida, perquè és que si no li diries a ton cunyat que tu expliqui i ho arreglaries.
1: Que t'ho tradueixi, no?
0: Bueno, depèn de quin cunyat, clar, però no, entenem que vull dir que ho arreglaries ràpid, no? Molt bé, fora bromes. Bueno. Què més, perquè tenim 7 minuts encara per arribar als informatius, sí?
2: Sí, bé, una altra dada. I això són dades, eh? Vull dir, en aquest cas, que consti l'ha tret de La Vanguardia, que és relativament fiable, però com que estem parlant d'aquests temes, no crec que estigui excessivament tocat el tema.
0: Molt bé.
2: I els dos partits polítics que acumulen més casos de corrupció són el PP i el PSOE.
3: PSOE, sí.
2: Entre aquests dos, vull dir, han ajuntat el 75% de les històries aquestes de corrupció, malversacions, etc. Que déu-n'hi-do les criatures lo bé que ho estan fent, eh? Vull dir, tu compta que en aquest moment, no, ja no dic del que ja està sentenciat, en aquest moment el PP té 25 causes pendents, eh? Que demanen 338 anys de presó.
1: Tranquil, no passarà res.
2: I l'import total d'això, d'aquests 25... O sigui, no estic parlant del que ja està sentenciat, eh?
1: Del que hi ha pendent.
2: Del que hi ha pendent són 3.000 milions.
1: Bueno.
2: Vale? Amb aquestes 25 causes que encara hi ha, que podrem parlar aquí, Xena Púnica, Gürtel, Lezo, etc.
1: I què? Però si no se'n recorden de res.
2: I no me consta.
1: Pues ja està, vale. Tu.
2: Això és el 40... El PP no,
4: té... I els anys que porten...
2: Sí, sí.
1: Vull... Bueno, no,
2: digues, perdó, no, és que el PP, en aquest moment, del que hi ha pendent, té el 40%. Vull dir, les criatures ho han fet prou bé. El PSOE, déu-n'hi-do, també, però bueno, és la meitat, porten el 16% de lo que hi ha pendent, eh? Sí. I puja molt menys, vull dir, que no són tan llades. No són tan professionals com aquest. Només són 1.100 milions. 1.100 milions. Els altres, 3.000 milions. Mm-hmm. Que són uns aprenents. Parlem de l'Era d'Andalucía, etcètera. Vull dir, casos varis que hi ha pendents, que ja veurem com acaben. Però tots ells tenen valoracions diferents segons la xarxa d'informació que utilitzis o que miris. Llavors, és clar, jo cada vegada em costa més, quan miro les dades i miro les coses, miro al final a veure qui és, o l'OK Diario, o qui és, o és La Vanguardia, o és aquest, o és l'altre, perquè, és clar, depenent de qui sigui...
1: Tu pots
4: es vesteix d'una manera o d'una altra.
2: Ah, exacte. Sí. Vull dir que, i hi ha una altra dada, i vine, ja que encara tenim temps, sabeu quines, per províncies ara, eh? Les dues províncies que més casos acumulen, han acumulat, pues mira, curiosament...
1: No.
2: Màlaga, amb 250 casos, i Alacant.
1: Carai,
2: aquestes són les dues...
0: Veus?
2: Les dues... Aquestes són el top 10. Sí, Màlaga i Alacant.
1: Molt bé.
2: I per autonomies, Andalusia i València. Que ja. Jo també pensava com tu,
1: sí, Enric,
2: però dius, pues bueno, no. Pues no, en casos de corrupció, bueno, històries de...
1: Amb el País Valencià, déu-n'hi-do, també.
2: Sí, no, vull dir, aquests s'hi han posat, i ja que s'hi han posat, vull dir... No,
4: al final, tot això també segueix dades estadístiques.
2: Sí.
4: I està com amb la proporció general, doncs, que hi ha un percentatge de persones que són...
1: Que no són...
4: En el món de la política, doncs, és exactament igual.
2: Uh-huh. Ja, sí. Però fixa't, per exemple, lo del tema de l'aeropuerto del abuelo.
1: Ah, sí. De Castellón.
2: Exacte.
4: Castellón.
2: I vosaltres us heu enterat de si el Camps aquest va... Bueno, el Camps, perdó, el...
1: Ai, ara se m'ha anat... No me'n recordo com
2: es deia. Ah, sí. L'abuelo va anar a parar a la presó.
1: Què va?
2: No, que...
1: Escolta'm, no. Saps de quin saps de quin partit és?
2: Ah, sí.
1: PP.
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, amb l'abuelo que dius tu, l'aeroport i tot, bueno, plegat.
1: I ara la sentència d'aquesta setmana, del Coldo, a l'Ama i no sé què més, què me'n dieu? Mm. A l'Ama s'hi assegura,
0: bueno,
1: de recita,
2: sí,
1: i és el que a l'inici de,
0: bueno,
1: la corrupció.
0: Per col·laborar amb la justícia. Per col·laborar amb la justícia.
1: Amb l'ull dret. Sí.
2: Però això, perdona, però és que això vulnera un principi bàsic democràtic, que és la igualtat davant de la llei. O sigui, tots hauríem de ser iguals. Hi ha una altra cosa, ja que ha sortit el tema de l'Aldama, és molt curiós que se'n surti de Rosites, que em dius tu, Henry.
1: Sí, sí.
2: Però, vull dir, tradicionalment i històricament, els corruptors també s'han sortit de Rosites. Sí. O sigui, hi han els corruptors i els corruptes, vale? Però, o sigui, ja no saps ben bé qui és
4: els corruptats.
2: L'ou o la gallina, no?

0: Hola, la gallina. Perquè me'n recordo, abans veníem parlant del tema aquest amb en Lluís, i me'n recordo d'una frase d'un dirigent, bueno, un dirigent intermig xinès, que parlava, per exemple, de la seva implantació de Xina, que està implantant-se molt a l'Àfrica, i parlaven, doncs, bueno, és que, esclar, allà hi ha molta corrupció amb el règim aquest, i va dir, no, escolti, nosaltres no hem corromput a ningú. Diu, quan nosaltres anem a arribar ja ho eren de corruptes, eh? Ojo, ja. Què ha passat? Si el corruptor...
1: Ens van ensenyar les regles del joc i les vam seguir.
2: Pues, una mica, no ho sé, fa pensar que... No, que deu ser una mena d'això que diu el Lluís, no? No sé si un joc, una estratègia...
3: Però això,
2: un
3: és algo que nosaltres pensem que només passa aquí.
1: No, passa tot arreu, igual.
2: Evidentment.
3: Que passa és que aquí passa bastant.
2: Evidentment.
3: Jo un dia parlava amb una familiar meva que va viure molts anys a Suïssa i li vaig dir que allà dic segur que això no passa. Diu, allà, diu, igual que aquí, diu. Hi ha gent corrupta arreu.
2: Clar, arreu sí. Trobaríem casos de...
3: Home, allà on hi ha diners, hi ha gent que es vol enriquir.
2: Jo més aviat diria, allà on hi ha gent, hi ha problemes, allà on hi ha gent. Molt bé, ens anem cap als informatius. De ben segur que, si estem molt alerta, alguna cosa sobre judici sortirà.
3: Ens sortirà ara amb aquesta estona.
2: No ho sé, però jo diria que sí. Sigui com sigui, de seguida tornarem i continuarem doncs xerrant sobre aquesta temàtica tan controvertida i tan interessant. Fins ara mateix.

0: bon dia i bona hora. Ara són les 9. Fem primer de tot un cop d'ull al trànsit, equip viari.
1: Hola, bon dia. A aquesta hora la principal incidència és a Rodalies. Des de primera hora les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Renfe, per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia Serra. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. La crònica internacional a aquesta hora ens porta a la suspensió temporal del pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb una situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar, per New Amsterdam Developers, una multa de fins a 90.000 euros. Del territori Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I avui és dia d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Carrie Baker.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Als Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó ja tenen la classificació materialitzada per als setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada juguen 6 partits més de l'última jornada de la fase de grups. Destaca l'Espanya-Aràbia Saudita. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: És divendres 26 de juny, la calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i en punts a l'est a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogó, sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.

0: 7 minuts i mitja passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. L'Henri, el Milio, el Lluís. La temàtica d'avui, doncs, déu-n'hi-do, les togues, podríem dir, els jutjats. Però rasquem una mica més i, de fet, parlem molt, o hem parlat molt, d'aquesta mala costum, potser, de judicialitzar la política o polititzar els jutjats, digueu-ho com vulgueu. Les decisions judicials controvertides i tot plegat. Vaja, sí. La temàica de la justícia.
1: De fet, quan vam dir que parlaríem d'això, vam dir doble i triple moral de la justícia. Aquest era el títol.
0: Imagina't, encara més d'això. No sé si ho havíem deixat, parlàvem de dades, sí, havíeu deixat alguna dada, i que al final, si la gent... El darrer recurs, pregunto jo, que té la gent, des del punt de vista democràtic, és creure en la justícia. Dius, sí, bé, és l'única cosa que em queda. Sí. Clar, quan veus que perilla fins i tot aquest recurs que tens...
2: És que no hi creiem.
0: Això és el pitjor que pot passar.
2: És que no hi creiem.
3: Fa uns dies vaig sentir en Margallo, l'exministre, sí, que ell estava defenent, pues, això, que si estem en un estat democràtic, la justícia és independent i ha de ser independent i bla, bla, bla.
1: Bla, bla, bla.
3: Però dius, aviam, una cosa és el que tu vols creure, mm-hmm, i l'altra, el que s'està veient que està passant. Clar. I aquí és on jo em pregunto...
0: Però el primer problema deu vindre quan, si la designació dels jutges de categoria més elevada i d'estaments més importants són decidits pels polítics. Aquí tens el primer error, doncs.
2: Evidentment, cadascú, com ho diu en castellà, no? Diu, cada... que rembarem l'escola a la sardina, no? Mm-hmm. Vull dir, cadascú mirarà per, sí, lo seu, mm-hmm, perquè de sempre, el que serien les derechones o els poders establerts, els fàctics de debò, vull dir, hi han col·locat a la gent. Li deien que la justícia és una trenyina, diu, que enganxa les mosques però que deixa passar els elefants.
0: Una frase coneguda. Sí.
2: Llavors, doncs, què passa? Evidentment, no escolliran, mentre s'hagi fet així, no s'escollirà algú que realment tingui una vàlua, s'escollés per una trajectòria amb una ideologia o amb una manera de pensar o d'actuar que va d'acord amb el teu o no. I aquesta... Mira, fixeu-vos, ara, abans en parlàvem aquí a la mitja part, parlàvem de dos casos.
1: Sí.
2: Dos casos relativament diferents, o sigui, però bueno, que estarien bastant connectats amb el tema aquest. Un seria el Santiago Vidal i Marsal. Us en recordeu de qui era aquest senyor?
0: Sí,
2: aquest
0: tant,
2: senyor era,
0: sí,
2: un jutge, ho dic per l'audiència.
0: No, l'hem conegut i tot, i per aquí fa moltes i moltes temporades hem parlat amb ell.
2: El Santiago Vidal, aquest, va ser el jutge que va fer l'intent de redactar la Constitució catalana. Què li va passar? Pues mira que el Consell General del Poder Judicial, aquest que explicava jo, que és el que governa els jutges, el va inhabilitar. O sigui, tu ja no pots fer de jutge. I durant quant? Durant 4 anys. Vull dir, per què? Perquè has tingut la gosadia de fer això. Un altre cas, el Baltasar Garzón. El Baltasar Garzón, resulta que... És que també és gran el tema, eh? Resulta que l'inhabiliten per prevaricació. O sigui, no t'ho perdis. Inhabiliten el jutge perquè resulta que va fer unes escoltes, segons han dit, que va ser d'alguna manera... Perdoneu.
0: Sí, sí, se t'ha engegat...
2: se m'ha engegat algú...
0: Alguna cosa... Sí. I sentim per aquí darrere.
1: Sentíem veus.
0: Calla, que no sigui la veu de la veu
1: de la justícia.
0: La justícia, que està dient, Miliu, faci el favor de reprimir-se.
2: Bueno, no sé jo, sí. No sóc jo, que consti que no sóc jo.
3: Jo ara no sento res.
2: No, jo he sentit algú.
0: No passa res. Coses que passen del directe.
2: Exacte.
0: Diuen,
2: Bueno, doncs el senyor aquest resulta que també la inhabiliten.
0: Sí, i tant. I
2: de tal manera que ja deixa la carrera judicial, ara té un bufet que... Vull dir,
1: es guanyarà molt bé la vida.
2: Que es guanyarà molt millor la vida,
0: correcte,
2: això està clar.
0: Correcte.
2: Però és que, a més, el Tribunal Superior de Drets Humans Europeu diu que la sentència aquesta no era... no s'ajustava a dret. Clar. Amb la qual cosa a sobre l'han tingut d'indemnitzar, o sigui, de fàbula. I aquest senyor resulta, per fer la seva feina, resulta que, clar, tocava a persones o a llocs o a poders...
1: Intocables.
2: Que es consideraven intocables. I aquest va cometre la gosadia de fer això.
3: I aquesta és la confirmació del que dèiem abans, de que no es pot generalitzar.
1: No.
3: Hi ha persones amb...
1: Hi ha gent bona a tot arreu. I professional a tot arreu.
3: Absolutament.
1: Que passa és que, bueno, ens n'entarem dels casos més flagrants.
0: Sí, esclar, esclar. Oh, què més?
2: És que tenim... Hem portat el Lluís. El Lluís ha portat un tema que és molt bo per la ironia que... Explica-ho tu.
3: Bueno, és algo que es veu per Instagram. Una persona que posa sobre la taula pues, aquesta incomoditat que hi ha sobre el sistema judicial o alguns dels jutges, i ho explica d'una manera que és com molt graciosa.
1: Vinga,
0: escoltem-ho.
4: Porque se está poniendo en duda la independencia de la justicia española. Han emitido un comunicado después de que altas instituciones del gobierno hayan puesto en duda la independencia judicial. A nosotros no nos han escuchado, me parece. La verdad que me sabe mal, porque yo no quiero que nadie en el Poder Judicial esté preocupado. Yo quiero que esa gente esté bien, esa gente que esté contenta. Si estas sospechas que puedan tener algunos ciudadanos, ¿a qué vienen? ¿A que el Tribunal del Orden Público del franquismo pasara a llamarse Audiencia Nacional al otro día? ¿Que han pasado 12 años del caso Púnica y todavía no hay sentencia? Que llevamos 17 años con la Gürtel y todavía no se ha cerrado el caso ni nada. Está a punto de prescribir. Vamos a sospechar nosotros qué es lo que se está buscando, que prescriba. Que han pasado 10 años de la Kitchen y todavía no hay sentencia. 8 años del caso Montoro, que este hombre todavía no ha ido ni a declarar. Que tiene que estar el hombre con unas ganas de declarar que no puede más. ¿Cuándo van a llamar a este hombre? Que Cosidó admite en un mensaje en el que presume de que controlarán al Supremo desde el PP. Que el Poder Judicial avaló que jueces vestidos con toga se manifestaran en contra del pacto del PSOE y Junts, dando así a entender una posible tendencia de gran parte del Poder Judicial hacia la derecha. Que se admitieron más de 20 querellas contra Podemos basadas en recortes, que después, a sabiendas de aquellos jueces, fueron archivadas, pero sirvieron para destruir al partido político que en aquel momento sacaba, si no me equivoco, 60 escaños, y iba a cambiar el país. Que hay 275 causas sobreseídas que afectan al PP, que el mensaje controlaremos la sala segunda desde atrás, era posiblemente un chascarrillo tonto político. Pues sí, yo como ciudadano quiero pedir disculpas al Poder Judicial porque posiblemente nos hemos precipitado.
0: Molt bé, no en va l'home es posa aquesta cançó perquè necessitarà guardaespatlles. Sí.
1: La Winnie Houston, amb el Kevin Costner.
0: Ja es va preparant i diu, saps què? Almenys que em cobreixin les espatlles. Sigui com sigui, sí que recordem, està molt bé, aquesta frase que ha dit, que ha recordat, doncs això de controlarem la segona sala, no? O
2: sí, per
0: alguna
2: darrere,
0: cosa.
2: Per la banda de darrere, sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: I han acabat. Moltes de les demandes que s'estan posant ara són perquè volen frenar la llibertat d'expressió, perquè fixem-se, quantitat d'humoristes que fan conyes sobre temes...
0: I tant.
1: Bueno, el Jair Domínguez cada dos per tres està als jutjats.
0: Home, una gent que surten amb uns ninots a fer titelles i si es despisten...
1: Els apliquen la llei antiterrorista.
0: Antiterrorista. Sí. Déu-n'hi-do.
2: Bueno, és que sabeu una cosa? S'ha utilitzat aquesta paraula de terrorisme. S'ha generalitzat en històries. Terrorisme terrorisme era una altra història. Terrorisme era l'odeta.
1: Era matar, era tirar bombes.
2: Això era terrorisme. Vull dir, i ara inclús hi ha alguns que encara he sentit algun celebrant d'aquests que diuen, no, és que los vascos te venien de cara, los catalanes no. I te venien de cara i et fotien una bomba a sota del teu cotxe, capullo. Vull dir que ja estàs ara amb aquestes històries barrejant conceptes de terrorisme o de coses que a nosaltres no ens agraden.
0: Però és que fixa't que el primer garant de que la llibertat d'expressió és un dret universal, intocable, hauria de ser la pròpia justícia.
1: Bueno.
0: Quan algú diu, escolti, és que miri el que ha dit aquell. Escolti, aquesta persona és lliure de dir el que vulgui, evidentment...
2: No estic d'acord.
0: No, però espera't, espera't, el matís. Evidentment, si vostè menteix contra aquesta persona i està provocant que es generi al voltant d'ell, clar, un problema i una mala imatge o el que sigui, doncs, home, ho haurà de pagar, no?, perquè està fent un mal. Clar. Una altra cosa és la llibertat d'expressió, no?, jo penso això, jo crec que això valdrà. Això és el que ha de prevaldre. Tot el de més, el que és acusar una persona amb pocs fonaments o gens, evidentment que això sí que ha d'estar parat.
2: I una altra cosa són les dades o són els fets.
0: Clar.
2: O sigui, tu pots opinar i pots dir,
0: evidentment
2: dient-ho que tu penses que és això així i tal i qual. El mateix que fem nosaltres aquí, aquesta tertúlia. Nosaltres donem la nostra opinió i intentem de basar-nos en fets i en treball de recerca que fem. Però no deixa de ser un tema que nosaltres exposem amb una tendència determinada, no ens enganyem.
3: Una opinió personal.
2: Una opinió. Però el que no pot ser és que el que no fem, bueno, aquí no ho hem fet mai encara, i espero que no ho farem mai, vull dir, és escampar històries, titllar gent de lladres, de
1: difamar,
2: no sé què.
1: Difamar.
2: Exacte, difamar.
0: Vull dir, que
2: sí, perquè sí, vull dir, no. Ja la meva llibertat d'expressió també acaba en un moment determinat,
0: sí,
2: o sigui,
0: sí,
2: que les coses també tu pots opinar de coses, però ha d'haver-hi un respecte per aquí entremig, no? Però hi han coses que clamen una miqueta al cel. El senyor Montoro, perquè és una de les coses que jo tinc com clavada, el senyor Montoro fa 8 anys del tema... Bueno, fa molt de temps.
0: Sí.
2: I aquest senyor encara no se l'ha cridat. Aquest senyor ha fet una de les coses pitjors que es pot...
1: I encara no li han retirat el passaport.
2: No, esclar que no.
0: No en té de passaport.
3: No li cal.
0: No li cal, passaport.
2: I penses...
0: No en té.
2: Hosti, tu, vull dir, si hagués sigut independentista, ja fa anys que estaria jutjat i sentenciat, eh?
1: Llavors, bueno, estaria a la presó.
2: Ja estaria a la presó, sí, exacte.
3: Preventiva.
0: Mira, hi havia...
1: Home, mirem el cas del Pablo Hasél, no?, que en parlava. Sí, sí.
0: No, per exemple...
1: Quants anys que... porta la presó aquest home? 7 o 8 anys, ja?
2: Sí. Ja em porta 6 i alguna
0: cosa. No, que m'heu fet pensar en això de la llibertat d'expressió i tal. En Pedrolo, que deia, la llibertat no és fer el que et dongui la gana, la llibertat és no haver de fer el que volen els altres.
1: Exacte.
0: Una mica, jo què sé, no?
1: Sí.
3: Poder decidir.
0: Parlant de la llibertat dins dels termes jurídics, digue-li com vulguis, no? Molt bé, què més?
2: Deixaré anar un parell o tres de preguntes que les deixo aquí a veure si les contestem o que la gent se les contesti a casa.
0: A veure.
2: Una, pot existir una absoluta objectivitat? Amb tothom, amb nosaltres, amb els jutges,
1: no
2: pot existir?
1: Jo crec que no.
0: Que ho hem de contestar, això, o què?
2: Sí? A veure.
1: No, perquè sempre, és el que parlaves fa un moment, sempre tots tenim una idea i tirem cap a un cantó o cap a un altre, no?
3: Sí.
1: I el mateix fet explicat, el que interpretes tu a el que interpreto jo és molt diferent.
2: Sí,
1: o el que interpreti l'Amadeu o el
0: Lluís. Sí.
1: I llegir. Hi ha gent que quan llegeix hi ha comes que no veu, no?
2: Sí.
1: I aleshores la interpretació és molt diferent.
3: I canvia molt. Val? Jo amb això es parla de que la llei no existeix. El que existeix és la interpretació de la llei.
2: Ja.
3: O sigui i vamos, tal com està muntat el sistema judicial, del que es tracta és de construir un cas en contra i els abogats defensors
2: a
1: destruir aquest amb arguments. Aquest,
0: que, no crec que existeixi l'objectivitat. Jo també ho he dit, això, en relació a l'àmbit dels mitjans de comunicació,
1: també,
0: ho he dit molts cops. Per molt que un digui, escolti, vull fer de periodista bo i seré objectiu, això no existeix.
1: Hauria de dir, intentaré ser objectiu.
0: Clar,
1: intentaré.
0: No, el que tu has de procurar, i això també potser és en general, és ser transversal. És a dir, la manera d'aconseguir l'èxit informatiu és tindre un senyor o una senyora de color blau en un cantó i un de color vermell a l'altre. Aquí aconseguiràs transversalitat i, per tant, donaràs l'oportunitat que la gent triï el seu criteri. Ara bé, ser objectiu al 100%...
1: Molt difícil.
0: Això no passa...
1: Ara hi ha hagut el no cas passa. De l'Àngels Barceló, que portaven això quants anys a l'acer, que sabeu per què ha plegat, no? Perquè l'obligaven a tenir els seus tertulians més gent del color blau.
0: Clar. És molt
1: difícil.
0: Dir
1: no.
0: Jo, per mi, l'única cosa que és objectiva és allò que es pot descriure... No, allò que es pot descriure en paraules de manera visual, amb el sentit de que no hi ha més. És que el que estem veient és això. És a dir, és de dia o és de nit? Allò
1: aquesta
0: que pots descriure
1: blanca, o...
0: no, de manera... És l'única... I el més objectiu que hi ha és la mort. La mort és l'accent de la democràcia més d'això que trobaràs. Vull dir, no hi ha res més objectiu que això, no? No ho sé.
2: Tinc encara una altra pregunta.
0: Va.
2: Una sentència que arriba tard pot ser una sentència justa?
1: No.
2: Si arriba tard.
1: No.
3: El que passa que hauries de definir què significa que arriba tard.
1: Molts anys després que s'hagin...
0: Mira, una sentència que arriba tard no és una sentència.
1: És una condemna.
0: Quasi bé.
2: És que, conteu una cosa. Si en un moment donat... Anem a posar un exemple, això és un exemple. Ara jo resulta que denuncio... a tu, a Maneu, o a tu, Lluís, és igual,
0: Home, ja posat, si has de triar...
3: Amb tu no s'atreveix.
0: Si has de triar, denuncia-la amb ell. No, per res.
2: Amb l'Henry no m'atreveixo.
0: No, per res.
2: I dic...
0: Difamar,
2: què heu fet, no sé què, no sé quantos, etcètera. Molt bé. I això resulta que després intervenen els mitjans de comunicació. Sí, perquè és que el Lluís o l'Amadeu o el Milio, el que sigui, pim-pam, no sé què, no sé quantos, peta saber, ja es veia venir, perquè sí, jo que el conec, el vaig veure una vegada fa 35 anys, ja es veia que això apuntava cap aquí, no sé què, no sé quantos, vale? Es fot tot aquest judici.
0: Sí.
2: I evidentment, vull dir, ja hem escampat aquí els temps.
0: El mal ja l'has fet.
2: I llavors agafa i al cap de... Quatre anys, que tu ja, quan passes pel carrer, ja et pengen el cartell, mira, aquest és que va fer això, mira, aquest que no sé quantos, tal. Al cap de 4 anys surt la sentència i diu, no, si tot el que ha dit el Milio és una bajanada, si això no és pas veritat, que no sé què, no sé quantos. No, són absolutament innocents. Ojo, Vull dir, després de 4 anys, tu ja tens el d'allò.
0: Això ja està, dat i beneït.
2: Sí, perquè és a més allò... Algo habrán hecho, Algo habrán hecho.
1: Hombre, hòstia, clar, no? Sí.
2: I què passa si
3: el
2: això...
3: El que passa que plantejat així...
2: És un exemple, és un exemple.
3: Jo el que diria és que llavors s'hauria de sentenciar
2: l'origen
3: del problema...
2: Ara vens, clar, ara vens.
3: Per demostrar, doncs, que...
0: Mira,
3: hi ha hagut una responsabilitat.
0: No, això és l'avís de que queden 4 minuts i escaig, ni això, 4 minuts per arribar a 2 quarts i que hem d'anar enfilant, també. Bueno. Per cert, heu triat cançó, avui?
2: Sí, de jocs,
0: és just i necessari.
1: És el nostre deure.
0: Sí. Que al final, parlant de justícia, és just i necessari.
2: Jo no vull que se'n quedi encara una cosa que...
0: Molt ràpid, deixa-ho anar, va.
2: És que... En aquest cas, ja estic parlant ara en aquest moment a Catalunya, s'està donant, t'ho dic perquè això inclús m'ha passat a mi, no? D'una aplicació, o sigui, l'aplicació de fer servir el català no es fa servir a prou feines, però és que hi ha dues vessants. Una, el jutge no s'entén, no l'entenen.
0: Ve de fora, el que sigui.
2: Ve de fora, no sé què, no sé quantos. Bueno, fins aquí podria... Hi ha un sistema que se li diu... un servei d'interpretació, però és que no goses fer-ho en català, a demanar-ho, perquè probablement el jutge el predisposaràs en contra. Ja. I ara se m'acut el que va passar amb el tema del referèndum, que van bueno, jo penso que erròniament, és una opinió, eh? Això és una opinió meva, penso que erròniament van deixar el català i van testificar en castellà, a lo que li sirvió.
1: Per res.
2: Per res, absolutament per res.
0: T'entenc perfectament què vols dir.
2: I aquí passa...
0: Que dius, almenys, conseqüències fins a l'últim moment.
2: Sí. Ah, no, sí. Jo suposo que es pensaven que així podrien, d'alguna manera... Penso, eh?
1: Ja... Que suavitzarien el
2: exacte,
1: tema.
2: Exacte, sí, sí, sí. I no va ser pas així. No, vull dir que és una història que d'aquelles que penses... En fi, bueno, deixeu-m'ho estar.
0: Bé, perquè... doncs, reflexió també interessant, esclar que sí. Ara ja sí, hem de deixar anar els titulars perquè arribem a l'hora que arribem i... No sé, comencem per l'Henry, el titular d'avui, de tot el que hem parlat, quin seria? No sé,
1: espero però... que ni mai em demandin, ni que jo mai tingui que demandar ningú.
0: Si no vol ser, clar, si no vol ser demandada, no demandis, no? Una mica, si no vol ser jutjat, no jutgis, que diuen les Sagrades Escriptures.
1: Per si de cas.
0: Lluís Cruz.
3: I jo em pregunto, som conscients del mal que fem quan ens dediquem a... erosionar la presumpció d'innocència com ho fem.
0: Ben vist, ben vist. Maco. Maco, vull dir que molt bé. Emilio Sande.
2: Sento dir-ho així, però la justícia, no la justícia, el sistema judicial espanyol, quan més lluny, millor.
0: Yeah. Déu-n'hi-do, també molt directe.
1: Aviam si ens caurà
0: una
1: demanda.
0: Molt bé, escolteu-me, el meu va una mica improvisat. Vinga. Però després d'haver-vos escoltat i de les conclusions que heu tret, jo faria com aquells advocats de les pel·lícules i diria: no hi ha més preguntes, senyoria.
1: Exacte.
0: Una mica això. Escolta, heu triat la cançó del dia, crec que és del Pablo Hasél, sí?
2: Sí, sí.
0: Expliqueu-me.
2: No, expliqueu-me. A més, no... Sí. A l'Albert li han donat l'opció, diu, mira, del Pablo Hasél, o Hasél, posa el que vulguis perquè clama el cel.
1: Sí.
2: Clama el cel.
0: Molt bé, doncs... triat i punxat, que diríem aquí a la ràdio. Que vagi molt bé, Henry, Emilio i Lluís, i que la justícia estigui de la vostra part.
2: Que la justícia us acompanyi.
0: Que vagi molt bé fins la setmana vinent, que ja estarem en juliol. Que no és poca cosa.
1: Sí.
0: Amb un 3 i no res ens hi posarem amb la partitura de la República. Que vagi molt bé!

0: esta abominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis-a-vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Dos quarts i set minuts a pràcticament les 9:37, digitalment parlant, per arribar a les 10. I, per tant, és el moment d'obrir les portes de bat a bat, les portes de la partitura de la República, amb el senyor Ricard Peris, els divendres. Només els divendres, doctor Peris. Molt bon dia. Què tal?
1: Molt bon dia, Mateu. Bon dia, Sant Boi. Espero que tots desperts i amb orelles disposades sí. A fruir de la bona música.
0: Dic només els divendres, doctor Peris, què vols que et digui? Perquè així ho vam pactar. Els dies de cada dia ja no ets doctor, què vols que et digui? No t'ho has d'agafar malament, això, tampoc.
1: No.
0: Molt bé. Escolta'm, estem escoltant una fantàstica història que ara, evidentment, presentaràs al protagonista de tot plegat. I que Déu-n'hi-do, els ritmes, tu ho deies, a la setmana vinent, compte, ja ho veuràs, s'ha de parar l'orella. Mireu, escolteu.

0: I la porta oberta, doncs, evidentment, pel nostre convidat, i fes justícia i presenta'l tu mateix, Ricard.
1: Amb portes obertes, donem el bon dia, i una encaixada molt forta amb Marcel Puig. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Pols viva.
0: Benvingut, Marcel, a la República Santboiana, a la partitura de la República. Què tal estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Fantàstic, ja. Molt bé. Per on comencem? Perquè, Déu-n'hi-do, jo crec que d'aquí sortiran moltes coses, mira què et dic.
1: Bé, ja saps que a mi m'agrada començar sempre pels orígens de la persona que ens ve, no de la persona, sinó de la seva trajectòria musical, vull dir que no, sense posar-nos en tolls que no toquen.
2: No, et puc explicar, vaig néixer a un hospital.
0: Sí,
2: el Vilar.
0: Sí, no, al final.
1: Amb això, veus, teniu sort, jo encara sóc dels de casa, tu, vull dir que, sí. Faci, senyora.
0: Tampoc seria això. Ella explica històries, però jo crec que aquesta és molt personal i, per tant, no.
1: Ara ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi. Què és Pols Viva, Marcel? Què és Pols Viva?
2: Bueno, Pols Viva per mi és com el projecte més...
1: Més recent teu?
2: Sí, i més personal una mica. Jo havia tocat amb bandes i havia composat cançons i cantat, però en aquest cas sí que ha sigut com una mica dir, va, doncs ara parlo jo també.
0: Clar, Pols Viva, fixa-t'hi que sembla una contradicció amb el sentit de pols. La pols, quan hi ha pols ja no queda res, allò que diuen, venim de la pols i ens anem cap a la pols, no sé, més o menys, sí, però ja. Tu hi afegeixes viva.
2: Bueno, aquí és el tros que ens toca, on estem ara, que som,
0: clar,
2: no?
0: Pols, però feta vida, no ho sé com dir-ho.
2: Aquest rato ens toca estar vius un rato.
0: No, però en sèrio, va per aquí la cosa?
2: Sí, totalment.
0: La idea és aquesta, no? Molt bé.
1: I què queda de la meva selva? D'on surt això? Perquè és el títol del treball que estem una mica també sentint aquí.
2: Bueno, que fos una pregunta em va agradar. No sé si ho havia vist o no, però bueno,
0: en forma de pregunta.
2: Sí, un títol de disc, sí. Una pregunta. I la pregunta en si pot semblar com molt directa, no? Allò, però després pares a pensar, ostres, no? Cadascú li pot trobar la seva volteta.
0: Clar,
2: no?
0: Clar.
2: Per la selva, per tu, què és la teva selva? Cadascú
0: clar,
2: té la selva.
0: És que la selva pot ser una cosa molt bèstia, on passa de tot. No sé com dir-t'ho, un jardí molt, molt, molt enorme, no? Però que és la teva pròpia selva, és allà, amb una selva què passa? Doncs coses bones, però també hi ha depredadors. Sí. És un exemple,
2: bueno,
0: entre altres coses.
2: I també s'obren flors cada dia, i
0: també
2: moltes coses passen a la selva.
1: Molt bé. És un treball molt, ara ho estàvem dient, molt fresc, molt, molt refrescant, amb unes lletres divertides. Tu composes la teva pròpia música, em deies, i les teves lletres.
2: Sí.
1: Vull dir, amb uns sentiments que, bueno...
2: Sí, jo he tingut una llibreta a la meva butxaca des de que tinc 15 anys, no sé com dir-ho, i realment sí, he tingut com l'impuls aquest de voler... Són coses que potser en una conversa no les parles, no? Yeah. Llavors, a vegades, quan estàs sol, sí que em poden aparèixer aquest tipus de reflexions, sentiments, digue-li com vulguis, llavors, és una manera de comunicar-los. Al final, ostres, són coses que si no es queden aquí tancadetes és una pena. Llavors...
1: Però jo que m'he escoltat el disc, és un disc molt optimista. És potser una època de la teva vida feliç, diguem-ne.
0: Tu el definiries, Ricard, com a optimista? No.
1: El treball...
2: No, a mi em sorprèn, també no ho sabia, no,
0: tu
2: no
0: perquè...
2: ho veia com a tal.
1: El treball, sí.
0: Clar.
1: I a la persona que tinc davant...
0: Segur.
1: Sembla que també.
0: Ni ho dubto, però jo ho pregunto perquè, compte, al final el compositor és ell. Vol transmetre optimisme o en realitat està fotent llenya de manera encoberta? Fixa-t'hi que ell ho rep, Marcel, ho rep, com a, hòstia, coses molt optimistes. Clar, ara falta que tu donguis a l'hoquei.
2: Suposo que sí. Suposo que l'arrel és més nostàlgica i més, no trista, però sí que...
0: Bueno,
2: però després, al moment de tirar-ho cap a fora, al moment d'expressar-ho, és, bueno, va, hi ha moments tristos, però som-hi.
1: Som-hi,
2: ja va. Aquí som, anem-hi, sí, no? Sí.
0: Bueno, però és que el problema és aquell que dieu sempre els que creeu música. Un cop la cançó està feta i està llançada, ja no em pertany, pertany al món. Cadascú que s'ho agafi com vulgui.
2: Bueno, i per això... Pues, ja
0: això ets conscient,
2: sí.
0: Això ha de ser així.
2: I tirem llavors... boniques, no? Les paraules són llavors, doncs ja que intentem... No,
1: a veure, portes obertes, a mi, perdona'm, però vull dir, és una cançó que convida a l'optimisme. Vull dir, soc aquí, vull dir, no sé, passem-nos-ho bé.
0: Que
1: no?
0: Sí, que estic d'acord amb tu, però que moltes vegades, darrere de paraules maques, ho deia ell, de vegades hi ha drames i explicats de manera
1: això és quan
0: generosa, simpàtica.
1: Això és quan, sí, però això és, et passa quan t'arriba el rebut de la llum, entén-me.
0: Bueno, no ho sé.
2: És que siguin drames.
0: S'ho ha de dir, Marcel, no ho sé jo.
2: No són drames.
1: El drama és el rebut de la llum.
0: Sí. Bueno.
1: Per exemple, vull dir, escolta'm, no, és que a més, tu ens has fet tres propostes musicals, la primera hem sentit a Portes Obertes, i la segona, tornem-hi una altra vegada, que ara ens la posa l'Albert.
0: Molt bé.
1: Es diuen Flipes. Vinga, anem a veure el perquè.
0: Va, escoltem-ho.
1: Anem a escoltar el perquè.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, a mi, jo ara pensava, aquí hi ha trajectòria, aquí hi ha quilòmetres d'una carrera musical i de moltes coses, i tinc la curiositat de preguntar-li amb el Marcel, estic seguríssim que evidentment que saps d'on vens, i la història és, estic segur també que saps on vas, però pel camí has anat... segurament has anat bevent de moltes coses, no? I a mi em dona la sensació que mai has volgut modificar massa. És la teva petjada, la vostra petjada, punt, i aquí no hi ha més. Però dona la sensació com si, ja no experimentant, però que sí que, com aquell que cerca i que diu, a veure si anem cap a on. Exactament. A tu què t'agradaria fer, exactament? I ho estàs fent, no et dic que no, sí. Però interiorment...
1: Què m'agradaria fer? Home, m'agradaria fer moltes coses. Jo,
0: Parlo musicalment.
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: M'imagino. Doncs m'agradaria treure cosetes i trobar com melodies més senzilles encara i menys instruments.
0: Què dius? Menys instruments?
1: Sí. Hòstia. Ja tampoc és gaire elaborat, tot això és bastant bàsic.
0: Però sona molt bé, per l'amor de Déu. Menys instruments. Bueno, al final no sé si el folk, allò que et foten etiquetes...
1: Sí, clar, quina etiqueta li fots?
0: Folk, això? No sé què.
1: Jo és que no
0: hi ha molta gent que... No? Que diuen, a mi no em fotia etiquetes, jo em dic Marcel, o jo em dic pertanyo a Pols Viva i punt.
1: Jo a vegades haig de fer, no? Allò, poses o què ens et diuen allò, i hòstia, no sé,
0: sí.
1: És pop, per això dic pop amb s'enfaina, sí, no sé.
2: M'estava passant això pel cap amb s'enfaina. Perquè, bueno, jo, a veure, em flipeu, vull dir, és una cançó que barreja moltes coses, i ara he entès una mica, perquè tu i jo abans estàvem parlant de que tu has estat una època, una temporada a Mèxic, no? I, clar, ara entenc d'on venen certs ritmes i certes coses.
0: O sigui, hi ha influències aquí, segur.
1: Sí, aquest vals pot tenir originàriament una mica més de...
2: D'algun instrument d'allà, també.
1: Sí, allà vaig gravar algunes pistes amb el Julien, amb un amic, i hi ha una quijada de burro, o sigui, que és una mandíbula...
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí. Va ser molt interessant. I després ell, que té... molta percussió petita, local d'allà, com petites cosetes que si ho escoltes se senten. I hi ha també com un tambor que el toca així amb el dit relliscant. Hi han cosetes, sí.
2: Sí, però tota aquesta barreja embolcallada amb aquesta llauna de vals, diria,
1: sí.
2: queda molt... Torna a ser el que jo penso, que és una cançó molt optimista,
1: Home, sí, aquesta sí que és una mica de celebració, és com un regal als amics.
0: Sí. Bueno, però al final és una festa, és voler compartir coses, sobretot, no? No?
1: Jo sí, jo vull compartir.
0: Sobretot compartir moments.
1: En aquesta cançó ho diu, ho vull compartir.
0: Sí, no? Per això et dic, compartir i fins i tot vas canviar, no?
1: Sí.
0: Obert a dir, bueno, a veure què m'expliquen els altres també.
1: Home, i tant,
2: no? No, i sovint, a veure, a mi una de les coses que m'ha agradat, perquè dins del món... diguem-ne, de la cançó d'autor, vull dir que... A veure, no necessàriament s'ha de ser un cenisso tota la vida. S'ha de deixar un espai també a dir... Val, sí, ens estan putejant, no sé què, vull dir, però, escolta'm, tirem endavant, no?
1: Una mica sí, jo sóc d'això, sí. Jo intento ser poc quejica, no?, al final, vull dir... Està clar que hi ha coses que les hem de reivindicar... Però, amb el dia a dia, com si diguéssim, amb les queixes aquestes que et poden sortir... Pues...
2: Molt bé. Escolta'm, què teniu a la butxaca, Pols Viva, en aquests moments?
0: Molta pols...
1: Poca cosa, a la butxaca tenim, doncs, intentar això, que ens escoltin una mica, promocionar-ho i... intentar sortir i treure el cap, que ens agrada.
2: Però ja n'hi ha coses que estàs ja preparant? O...
1: Bueno, estem... Mira, just tinc uns amics fent un altre videoclip, tinc gent com ajudant-me i movent i intentant moure-ho.
2: La gent que surt al videoclip a Portes Obertes és la teva gent, suposo.
1: Sí, una mica...
2: La teva gent.
1: Sí, sí.
0: Hi ha molta gent que passen per aquí, per la... I, bueno, jo et diria, la majoria de la gent ens hem trobat, crec recordar, un cas, que no massa, però la majoria diuen, miri, escolti, jo he de passar pels estudis, i això m'agrada, o sigui, està bé, són moments, però jo el que vull és estar al damunt d'un escenari, estar amb la gent i fer festa, no?
1: Home, completament.
0: Perquè sí. Al final, no sé si és l'objectiu final, no sé si és on et trobes millor, però això requereix també una posada en escena.
1: Sí, tot al final...
0: Com ho fem, això? Quina és la posada escena de Pols Viva per tu? Si l'haguessis de definir, escolteu, quan estiguem al damunt d'una tarima, nosaltres veureu que fem això o fem l'altre.
1: Ah, nosaltres, home, som alegres i justament portem un espectacle bastant complet.
0: Clar.
1: Podem fer ballar, podem fer plorar...

0: Això mateix.
1: Sense guia,
0: a més, cadascú del seu pare i la seva mare, cadascú d'un país diferent i molt divertit. Hòstia, va ser una època molt bona, la veritat. Ens vam trobar molt còmodes. I...
2: Però no hi tornaries?
0: Bueno. No, sí, hi tornaria amb més distància. Allà
2: ja t'entenc.
0: Estàvem massa ficats tots i van saltar... saltaven espurnes, ens fotíem unes cabrejades, tio.
2: Sí, okay.
0: És que n'hi havia algun que s'ho guanyava, al final era, tio. Si no pot ser que tinguem un bolo a les 8 de la tarda, quedem per fer la prova de sol a les 5 o a les 6 i apareguis a les 8 menys 1.
2: Bueno, per això dius caòtic, no?
0: Sí.
2: No sé, hi ha gent que diuen que això de ser caòtic, rebel i passota, que forma part de... però no té per què, no? Del mundillo.
0: És molt maco, és molt maco. Sí, jo quan tenia 15 anys també provava...
2: És molt romàntic.
0: Sí, però al final, hòstia, que està clar, fluir i anar amb alegria per la vida està collonut.
2: Sí.
0: Però quan hi ha més gent implicada... pues intenta que la gent no perdi el temps,
1: no sé. No, és que, a veure, és que a vegades, i sobretot, ho veus amb bandes joves, perquè és difícil conjuntar la joventut amb la responsabilitat, amb coses d'aquestes. Jo penso que això és una cosa que es guanya amb el temps, no? Vull dir, no, jo he conegut músics que han començat als 17, 18, 20, no sé què, i cap als 30 són una altra cosa. Vull dir, has evolucionat com a persona, has evolucionat, vull dir, com a...
2: Però no sé si això et dona més llicències. Tu ja m'entens, Marcel, és a dir, no t'estic dient que siguis més passota, però d'allò que dius, mira, tant me fot això com allò, perquè ja tinc una edat i... Però sí que selecciones més.
0: I saps passar quan toca, vull dir.
2: Clar.
0: O sigui, al final pots donar-te llibertat de ser un passota o ser més excèntric, però quan et toca ser-ho.
2: Ja t'entenc. Sempre amb aquell punt de responsabilitat.
0: Un punt
2: perquè
0: tet,
2: vulguis
0: la,
2: o no.
0: Jo també la cago i també arribo tard i també, sí, sí. Vull dir, també puc fer coses. M'equivoco.
2: Però selecciones més, no?
0: Bueno.
2: En moltes coses, en els moments que vols triar, amb qui vols estar i fins i tot què vols tocar.
0: Completament. Selecciones.
2: Clar.
0: I sí... Ara no sé què has dit, però que també he pensat, mira, t'ho l'ha encertat també.
2: No, hi ha un punt de responsabilitat, que dèiem, un punt, sense exagerar, però seleccionar molt. Seleccionar, jo què sé, moments, coses.
1: Abans de que ens anem a recollir mones, que com sempre se'ns fot el temps de sobre...
2: Sí, ja ho pots dir-ho.
1: Molt sintèticament, Marcel, què tens preparat pel futur?
0: Tinc preparat, doncs, estar amb vosaltres, tot el que vulgueu i...
2: Que xulo.
0: Sí, la veritat és que és això, el compartir i emocionar-nos junts, que passi el fred, la calor i que ens ho passem bé.
1: Sí, espero que passi la calor.
2: Que si fa fred, fa fred, i si fa calor, fa calor, però això, continuarem explicant què ens queda a la selva.
0: Això mateix.
2: No?
1: Bueno, doncs escolta, haurem d'anar a recollir llimones.
0: Això mateix.
2: Millor dir que mai.
1: Ha estat un plaer, Marcel, compartir aquesta estona amb tu i amb Pols Viva, clar, per descomptat. Esperem trobar-nos més vegades. Ja saps que tens oberts els micros d'aquí per quan vulguis. I bé, adeu.
2: Oh, doncs, i tant, a mi m'agradaria que punxéssim alguna cosa, ja, per acabar.
1: Anirem tancant. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies, Marcel Puig, per ser-hi, per explicar-nos les coses i hòstia, per treballar en direcció a fer coses que ens provin a totes i a tots, que ens agrada molt. Gràcies.
0: Gràcies a tu, adéu.
2: Doctor Peris, la setmana vinent...
1: Una altra vegada mentida.
2: Més.
1: Rock and roll.
2: Rock and roll. Va, vinga.

0: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 557 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors amb situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar per a New Amsterdam una multa de fins a 90.000 euros. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes, tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge, que també és la responsable d'una altra plaga de mosques a Hostalric, a la Selva. I en cultura, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Corté són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol ja tenim les classificacions per als setzens de final de seleccions com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó, que han aconseguit a les últimes hores. Dels sis partits que jugaran entre aquesta nit i aquesta matinada, destaca l'Uruguai a Espanya a les dues de la matinada. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.

I pel que fa al temps, calor intensa avui, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogor, això sí, i sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. 3CAT Info.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.com.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem... República Santboiana.

0: 12 minuts han caigut ja de les 10 del matí. És divendres. Per cert, ho hem dit tot avui, darrer divendres de juny. Per tant, s'ha d'aprofitar. I en aquests moments ja, davant dels nostres micròfons, la fada dels divendres, la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar!
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, i a tothom de la República Sambullana.
2: Alfetines de algodón.
0: Fantàstic, eh? La setmana passada no estaves presencialment, no. Ara ja sí, i ens agrada molt de veure't ballar d'aquesta manera, que sí. Quan comença la cançoneta aquesta, doncs no pares de ballar, de
1: sí,
0: ballar
1: per,
0: i de ballar.
1: Però per ballar, es va, com es diu, romper una uña.
0: Sí, doncs pues, esforça't una mica.
1: Però com es diu
0: trencar-se?
1: Es va trencar-me...
0: No,
1: no se m'ha trencat.
0: T'has trencat. M'he trencat.
1: M'he trencat una...
0: Ungla?
1: Ungla, una, sí, sí. Una ungla.
0: Molt bé,
1: m'ha trencat una ungla.
0: Bueno, digue-li d'aquesta manera.
1: La ungla
0: sí.
1: Trencada.
0: I ella s'ho mira així amb llàstima i tot, eh?
1: Que tinc problemes.
0: Molt bé, escolta'm...
1: problemes amb la ungla.
0: Sí, tot la fos ungla. Això a la vida, eh? Escolta'm una cosa.
1: Sí, però... una problemàtica, aquesta cosa, eh?
0: Què t'expliques? Què t'expliques? Perquè al final, bueno, ara feia dies que no ens vèiem.
1: Sí, però home. Dues setmanes sense anar-me a venir-me, no?
0: Sí, no, no, sí, no, ja ho dirà.
1: Venir, com es diu? És
0: dues
1: que...
0: setmanes sense vindre.
1: Sense vindre, que és que avui no hi està el meu coach, i jo no sé...
0: No,
1: que...
0: és veritat, no. Avui el ja. Tenim, el tenim de... A l'Àngel el tenim de bolos, digue-li d'aquesta manera.
1: Mira.
0: Sí, avui no ens acompanya. Com... Ei, compte... Un dia una mica estrany, perquè, a més, avui el doctor Reventós, en Josep Maria Reventós... Sí,
1: tampoc.
0: No
1: jo,
0: hi és.
1: És que però, jo però... no sóc ningú sin aquestes persones, perquè aquestes persones em corregeixen mi.
0: Et corregeixen. Bueno, escolta, aprofitant la benentesa, deixa'm que saludi, ja el coneixeu, perquè ha vingut sí. Molts cops, és amic d'aquest programa, i de fet és el... anava a dir el substitut, queda millor dir l'hereu d'en Reventós, en Sergio Picón. Molt bon dia, Sergi.
3: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal?
3: Home, l'hereu no, perquè...
0: L'hereu, no sé...
3: L'hereu és com parlar el Reventós del seu fill.
0: Sí,
3: i llavors,
0: sí.
3: A mi no em surt veure'l i dir-li...
0: Però no t'ha padrinat ni res, no et fa la mona cada any ni res d'això.
3: No em fa ni la mona, ni la mort, ni res. Ni, o sigui, no...
0: Va, home, va, aquest Reventós, ja el pentinarem.
3: Sí, per camí no, tio, pel que
0: no,
3: sigui.
0: Va, Bueno, ja arribarà tot, ja arribarà. Quan et passis gran. Home, mira, ja la tens. Bueno, escolta'm una cosa, va, que ens hi posem amb la Pilar Ordóñez i,
1: sí.
0: I les seves receptes cinematogràfiques, perquè
1: sí.
0: No són propostes, no? Són receptes, és a dir, recepta coses que són bones, és a dir,
1: sí.
0: En aquest cas, pel·lícules.
1: Que hi ha de menjar, perquè al cinema hi ha de menjar-ho.
0: També.
1: O sigui, hi ha d'anar al cinema,
0: també,
1: pagar
0: també.
1: El preu de l'entrada, perquè hi ha molta gent que visc del cinema,
0: sí.
1: I el cinema hi és cultura, i a més, el cinema aprens cada dia moltes coses, inclòs de les males pel·lícules, també aprens, perquè sempre la cultura
0: és veritat,
1: ensenya.
0: Eh? Sí, és veritat això que dius. Aprens de lo bo i de lo que no és tan bo.
1: Sí,
0: i del que no és tan bo aprens a dir, bé, això és el que no s'ha de fer.
1: Perquè,
0: al cinema.
1: I no solament això, sinó que sempre quan un artista fa una obra d'art, o una pel·lícula, un llibre, una cançó o qualsevol cosa, una pintura... sempre vol transmetre els seus coneixements i sobretot coses que en aquest moment l'estan obsessionant, no? I totes les pel·lícules parlen d'una cosa concreta, o de l'amor, o del poder, o de la soledat, o del que sigui, no? I sempre aprens aquestes coses que normalment tu no reflexiones sobre això. I quan ves en una pel·lícula, pues reflexiones en aquest moment.
0: Sí, senyora.
1: Un moment de reflexió que a vegades és de risa, com les comèdies... o de drama, o d'acció, com aquesta que parlaré avui, d'acció.
0: Molt bé. Quina és la pel·lícula que has triat?
1: Sí, jo he triat una pel·lícula que a mi no m'agrada molt l'acció,
0: però... Que vagi per davant, que amb ella no és el seu gènere, però bé.
1: No és el meu gènere, però és d'esto. Però que s'estrena avui, que és el més important, el dia 26 de juny del 2026, i és la pel·lícula tan esperada per tothom, que es diu Supergirl!
0: Molt bé, molt èpic i molt maco i molt xulo. No, està molt bé, però vols que escoltem...
1: John Williams, la música,
0: sí,
1: John
0: no,
1: Williams.
0: Ei, que, no, només pel director d'orquestra que hi ha al sí. davant d'això, ja val molt la pena, sí, encara que sigui sí. Anar a escoltar.
1: Però
0: ja no anar a veure la pel·lícula, no anar a escoltar la pel·lícula.
1: En aquesta pel·lícula que hi ha una banda sí. sonora original, por supuesto, però que hi ha... moltes canciones, cancionetes conegudes per tothom i que posen en la pel·lícula per sobresaltar aquest personatge de dona que és la cosina del Superman, del
0: sí,
1: Clark
0: sí,
1: Kent.
0: Sí, és la cosina, i la cosina entremaliada. Vull dir, no, que sí, que el posa en marrons i el posa en situacions difícils i, sí. bueno, ja m'entens, vull
1: sí.
0: dir, entremaliada, saps què
1: no,
0: vol dir?
1: No, entremaliada...
0: Un poco como diablilla, un poco
1: ah,
0: malilla,
1: sí,
0: un poco...
1: Sí.
0: Traviesa,
1: ah,
0: sí, seria traviesa.
1: Sí. Traviesa, diguem que hi és traviesa...
0: Entremaliada, traviesa.
1: Sí, perquè presenten com una dona d'avui, no?
0: Sí.
1: Una xiqueta...
0: Una noia
1: del segle
0: XXI. Sí,
1: que veu... No, veu, que bebe, que bebe...
0: Que veu
1: sí. un muntó, perquè la...
0: Veu molt, sí.
1: La noia sí. veu.
0: Déu-n'hi-do,
1: Veu.
0: Això és apologia de l'alcohol
1: sí,
0: o què?
1: No ho sé. Aquesta cosa és difícil i per això en el Ministeri va posar-la una qualificació una miqueta més, més alt,
0: sí,
1: no?
0: Tu mateixa li vas posar...
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: perquè recordeu que ella ara al Ministeri de Cultura sí. de Madrid treballa, que posa els cairons aquells,
1: sí,
0: que hi han de,
1: sí.
0: No sé, fotosensible, mayores de,
1: sí.
0: de 4 anys.
1: I en aquest cas...
0: 18, o 27.
1: No hi és recomanable... Sí. per a menors de 12 anys.
0: Doncs, home, digues...
3: I també que si ets un superheroi, si sí. veus, no volis després.
0: Mira, clar, ben vist, clar, si veus...
1: Clar, no volis,
0: això no podria ser, això podria sortir com a Cairon,
1: sí.
0: també.
1: Sí, sí.
0: Si veus, no volis.
3: No, està molt bé.
1: Però en aquest cas, aquesta dona és la... la vengadora de les dones del món o de la galàxia, perquè esto per a mi una cosa que no em va agradar molt és que no es desenvolupa en Nova York.
0: No passa a Nova York,
1: surt a aquesta ciutat ni americana.
0: Va, però fem una cosa, anem a escoltar un tros de
1: un bocinet
0: de tren. Va, vinga,
1: sí, un bocinet, a veure què passa.
4: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
5: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú. Crypto y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
6: Crypto.
5: ¿Qué puedo hacer?
7: Los bandoleros llevan el antídoto encima. Le quedan 3 días.
5: No me dejes.
7: Krem de las colinas amarillas asesinó a mi familia, que era inocente.
5: Hazme caso y
7: no te mueras.
5: Si soy sincera, esto pinta bastante mal
7: para vosotros.
8: Me va a estallar la cabeza.

muy bonitos cuando lloras. Tanto dolor. Tanto sufrimiento.

0: la mirada del antro ese.
1: Tiene gracia. Que me lo digas tú a mí.
0: Touché.
2: Déu-n'hi-do. Sí. Clar, què passa? Que avui en dia el tractament del so, tu que ets realitzadora, sí, és sí, tan acurat, sí, que això ens molt beneficia, potent, per exemple, a la ràdio, perquè visualment, clar, sí, evidentment és impossible de, de... Però el so aquí permet que la teva imaginació... Sí. Comenci a veure això, què és el que passa.
3: I això que hi és en aquesta versió en doblada al castellà, sí, perquè jo vaig veure en versió original.
2: Entenc.
3: I em fa molta gràcia quan parla el Clark Kent. Oi, hola, querida.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És com però que escolta, no et creus, no?
2: Deixa'm dir, suposo que estaràs d'acord que una altra cosa és que el gènere agradi més, agradi menys, però que l'estètica de la pel·lícula, sí, és molt bona.
3: Sí, és molt bona.
2: L'estètica.
3: I una cosa important, sí, perquè sense fer spoiler ni tot res, aquesta noia quan diu ah, és que sense tu no tinc hogar. Hogar es diu hogar.
2: Llar.
3: Sense tu no tinc llar, no? Sí. La gent pensa que ell és un home. No! És un gos!
2: És un gos! No, és veritat que el gos ja fa temps que li donen voltes al gos de Superman. Sí. Està molt bé.
3: I el gos és el MacGuffin. Sí. Saps què és MacGuffin? Que per
2: explico,
3: a tothom... Alfred Hitchcock es va inventar aquesta paraula, MacGuffin, que hi és un pretext per a fer la pel·lícula. Per exemple, en una pel·lícula de Hitchcock. I és una melodia que solament sap el científic i és com... Per exemple, i tota la pel·lícula tothom perseguent el científic per a coger aquesta cosa, pujar,
2: sí, sí,
3: no?
2: Sí.
3: No sé com es diu.
2: Bueno, t'entenc que no.
3: I al final és una melodia, no? Però és una... tonteria, una bogeria.
2: Una bogeria.
3: Una bogeria per a fer una pel·lícula. No?
2: Sigui com sigui, l'home que porta els calçotets per fora se li presenta la cosina rebel i entremaliada, que és una mica antiheroïna, però que s'acaba convertint en l'heroïna del segle XXI. Al final, amb una banda sonora molt potent i que li don moltes ganes de ja-ja, ju-ju i de ballar al públic.
3: I has vist que hi ha moltes cançons que són molt conegudes i que van posar-les també per apoyar el tema de la dona, la dona vengadora, perquè el malo està sequestrant dones...
2: Jo insisteixo, jo destacaria l'estètica de la pel·lícula, el color, una mica, doncs, això, el paisatge, no?
3: Aquesta
2: dimensió, no? Sí, no, que, quan dic paisatge cinematogràfic.
3: A la galàxia, és una galàxia...
2: Brutal.
3: Que en realitat és una road movie, perquè ella va corrent o, bueno, conduint o per tots els planetes, però totes les batalles són en la galàxia. No apareix a ningú.
2: Va, on la podem veure?
3: A partir d'avui.
2: A partir d'avui mateix.
3: Avui és l'estreno, o sea, si la gent quiere, aquí al cinema de
2: títol final de la pel·lícula.
3: Supergirl!
2: Va, doncs, ja en prenem nota, i tant que sí. No sé si alguna referència, alguna coseta, ens preguntem.
3: La protagonista, que és la Millie Alcock, jo no vaig conèixer...
2: No has tingut el gust de conèixer-la encara?
3: No vaig conèixer.
2: Ja la coneixeràs a una festa d'aquestes que vas.
3: Sí, no, perquè ella és australiana, però va fer aquesto que és americana, bueno, com tothom. Però és una noia jove que no va fer moltes coses abans, algunes també, però no de protagonista ni això, i va fer un cameo en la pel·lícula de Superman, l'anterior, la del Ben 25.
2: Molt bé.
3: I jo crec que este és el momentazo de la seva carrera.
2: Segur.
3: Perquè... perquè és molt important.
2: Això la catapulcarà, que diuen.
3: Sí, jo crec que sí. I és, jo crec que el millor cosa de la pel·lícula és la seva interpretació.
2: Molt bé.
3: Està molt
2: doncs,
3: bé.
2: Doncs escolta'm, fantàstic. Per cert, alguna anava a dir-te alguna pinzellada, alguna cosa, alguna sèrie, per, així molt
3: alguna
2: ràpid?
3: Alguna sèrie, no, que no tinc temps
2: no
3: de...
2: No tens temps de sèrie. Estava veient pel·lícules darrere de l'altra.
3: Rabaleando, Rabalear, sí, Rabalear, sí. Va dir... La...
2: Del Rabal, Rabaleando.
3: Sí, Rabalear.
2: Que aquí, si el guionista hagués pensat en tu, aquí sí, tenia no, material.
3: Sí.
2: Perquè mira que tu...
3: Jo vaig parlar amb ell,
2: rabalees,
3: no va dar-me ni un capítol rabalees, ni res de res.
2: Molt bé. No, perquè no ho saben, que ets la presidenta de la comunitat.
3: Sí, i no sap que sóc la persona més important del Raval.
2: Sí, en dono fe. No, en dono fe. Molt bé, Pilar, fantàstic, doncs, això. En prenem nota de les teves receptes cinematogràfiques, sempre optimistes i sempre que fan reflexionar, també.
3: I clar que sí.
2: I queda't per aquí, que ara farem el safareig. Avui ja ho saps, amb el Sergio Picón.
3: D'acord.
2: Vinga, va, fot-li canya.
3: Adéu, amador.

0: Dos quarts d'onze, i esclar, heu sentit per aquí darrere, home, el senyor Josep Maria Reventós. És cert, perquè la seva presència sempre hi és, Sergi.
1: Sí.
0: No, t'ho dic perquè no. Quan ve després queda la seva presència. Saps?
1: Sí, és com una mena de psicofonia, no?, que es queda impregnat.
0: Més o menys.
1: Sí, potser hauríem de fer un separador d'aquests amb el senyor Reventós, però avui no.
0: O no, amb el senyor Reventós.
1: En principi, i després ja veurem qui...
0: Sí, o quasi.
2: Amb l'hereu.
0: Sigui com sigui, una forta abraçada al Josep Maria, que segur que ens està escoltant, o no.
1: Allà on sigui.
0: Home, però si tampoc...
1: Per deixar la gent amb el dubte de...
0: Hòstia, tenia temes personals i professionals intransferibles. Saps com diu el carnet del Barça? Diu, aquest carnet és personal i intransferible.
1: No ho sé, perquè jo sóc soci de l'Espanyol.
0: També ho deu dir-ho. També deu dir, aquest carnet és personal i intransferible.
1: Sí, segur.
0: I en el cas de l'Espanyol, hi és pa sempre.
1: Sí, perquè això no t'ho treus, Això no t'ho treus.
0: Sergi, el safareig d'avui.
1: El safareig d'avui, vinga. Sí. Bueno, volia exposar-te un tema que m'està començant a preocupar.
0: T'angúnia.
1: Em toca els collons.
0: Directament.
1: Més que angúnia. Per què posar panyols calientes, no? Perquè t'haurà passat, igual que ens està passant a tothom, que comencem a estar una mica fins als collons de les trucades spam aquestes.
0: Ai, sí. Mira, una altra. És que cada 5 minuts n'hi ha una, que no vull contestar.
1: No, però ells insisteixen. I a més, clar, jo el que he fet també és en comptes de penjar-li de primeres...
0: Sí.
1: Voy a ver qué me ofrecen.
0: Ah.
1: Perquè a mi em fot...
0: Sí, la curiositat de dir què volen aquest
1: cop. Sí, perquè m'han trucat a vegades que em diuen, hola, te llamo de tu companyia d'internet. Bueno, de què companyia? De la suya. ¿Cuál es la mía? No?
0: Déu-n'hi-do.
1: Te llamo de la compañía de la luz. Que aquest sí que li vaig estar preguntant. Digo, vale, digo, ¿cómo se llama la compañía? Y tú, yo lo que em va dir, ¿compañía de la luz?
0: Claro.
1: Com dient, tu eres gilipollas, que te lo acabo de decir.
0: Por favor, claro, compañía de la luz.
1: Saps la casella del Monopoly? Has caído en la compañía de la luz.
0: Hi ha una bombeta, no?
1: Si tienes la del agua, pues cobras el doble.
0: Vinga.
1: Llavors, sí que està buscant, no sé quin... Tu fas servir algun truquillo quan t'arriben aquestes trucades?
0: N'hi ha diversos.
1: Com reacciones?
0: Un és no contestar, però... No, és clar, evidentment...
1: Però queda susu, no? I et sents una mica malament de...
0: No ho sé. Jo què sé, des de utilitzar un idioma que tu vegis que no dominen...
1: El català, per exemple?
0: Per exemple? El català funciona bé, no sé el per què, però sí. I després... T'ho dic seriosament, si veus que... que domina diversos idiomes, inventa-te'n un.
1: Ostres.
0: D'idioma. És l'amba.
1: Home, ara que estàvem la superheroi, sí. Coses de superheroi, no. Klingon.
0: O aquest de l'última pel·lícula de Spielberg.
1: Hola, és que soy así, ¿no?
0: Parles així. No?
1: Hi ha una part de mi de vegades que em sento malament perquè penso, hòstia, esta persona s'ha tomat una molèstia en intentar estafar-me i jo no l'estoy haciendo...
0: Bueno, com tu fas?
1: Automàticament, quan em pregunten ahora hablo con Sergio Picón es que estás llamando a un tanatorio.
0: Hòstia,
1: mola molt.
0: Hòstia, que duca.
1: Sí, però mola molt com es queden de... Hi ha com una micropausa, no? Pensant el seu libreto d'excuses, no?
0: Hòstia.
1: Bueno, però... usáis teléfonos, no? También, no? Dic, no? És que aquí usamos más bien la Ouija. Però,
0: hòstia,
1: bueno.
0: que fort.
1: Sí, però s'està posant molt... està molt de moda això. M'he trobat també amb una estafa que m'arriba per Facebook.
0: Ah!
1: O sigui, de rebre un missatge... Primer ja t'estranya perquè dius... Qui collons escriu missatges privats per Facebook avui en dia, no?
0: D'aquests interiors que diem, no? D'aquests que... no?
1: Diuen els modernos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un DM.
1: Però me l'he portat al
0: què
1: modernos
0: dius?
1: Perquè flipa.
0: L'has transcrit. Escoltem. Fliparàs.
1: Diu així. Buenas tardes. Disculpe que le contacte de esta manera tan inesperada. Mi nombre es doctora Margaret Williams, soy una mujer de 72 años, viuda desde hace muchos años y lamentablemente no tengo hijos ni familiares cercanos que puedan heredar mi fortuna.
0: Deus, que trist, està sola, sense hereus.
1: Està a punt d'espitxar la pobra doctora.
0: Mare.
1: He estado luchando contra una enfermedad terminal, y dios, coño, pobrecita, ¿no? Y los médicos me han informado que mis días están contados.
0: Caray.
1: Esto me ha llevado a reflexionar sobre el destino de mis bienes, ¿veos?, que ascienden a una cantidad de aproximadamente 3,8 millones de euros.
0: Que no es poca cosa avui en dia.
1: No és poca cosa. O sigui, tu t'has...
0: Són els estalvis d'una dona gran.
1: Sí,
0: al final...
1: No li cal... No, és que nos jubilamos a los 70. Què más? Tens 4 milions d'euros.
0: Mira.
1: ¿Quién diria que no?
0: Ja estem comptant.
1: ¿Qui diria que no a 4 milions d'euros?
0: Molt bé.
1: He buscado en internet y sentí la necesidad de contactarle tras ver su perfil, ya que me transmitió confianza y honestidad.
0: Clar.
1: Bueno, els típics 4 quilos que et cauen.
0: Bueno, que si algú es fica al teu Facebook, el primer que veu és confiança.
1: És confiança i honestedat.
0: I honestedat.
1: I tant.
0: No, això està clar.
1: Sí, això és el que et deia abans de la carta del Monopoly, el mateix. Tengo una senyora lejana que me quiere dejar, pues nada, 4 quilos.
0: Això passa cada 2 por 3.
1: Això és el pan nuestro de cada martes.
0: Sí, home, sí.
1: No se preocupe por impuestos o gastos iniciales, ya que todo será gestionado por mi abogado, que tengo yo aquí, aunque posiblemente necesitemos algunos pequeños pagos administrativos para acelerar el proceso.
0: Aquí comença a grinyolar.
1: Aquí comença, perquè dius, home, tens 4 milions d'euros i tu no pots pagar les tasses inicials.
0: I a més, acaba de manera molt formosa.
1: Òbviament, i acaba perquè tu et sentis encara pitjor i et diuen que Dios le bendiga. Dius, hòstia.
0: Doctora tal i
1: doctora,
0: Pascual.
1: Doctora Marga i no sé què.
0: Ja, hosti, quina generositat.
1: Sí, perquè ella mateixa s'ho inclou el nom, no? Com et dius? Doctora Marga.
0: Clar.
1: Hòstia, és el príncep nigerià.
0: Sí. Ai, sí, dia, que era un clàssic.
1: Era un clàssic.
0: Va donar la volta al món.
1: I ara s'ha convertit en una entranyable senyora que té
0: milionària. Doctora Williams. I ha pensat, doncs, precisament amb el picot.
1: Amb mi, sí. Amb perquè jo soc, clar, confiança, clar. És el que tu...
0: Paga-li les despeses de l'advocat et farà la transparència.
1: Amb un Facebook que no obro des de gran blanc i negre gairebé, o sigui, des de l'època del Fotolog, però bueno, però escolta, si jo molt transmeto bé confiança, encantat.
0: Hem de dir que aquests exemples que el Sergi està donant avui són reals.
1: Són reals,
0: són reals, no surt inventant, eh? Vull dir,
1: no, i és el que parlaven abans, que és com l'evolució de l'estafa del príncep nigerià.
0: Sí.
1: I que aquestes són unes estafes, bueno, que van néixer a través d'internet. Però hi ha estafes, t'he portat un parell de casos, que són estafes encara més sonades i més surrealistes. Perquè,
0: irreals, va.
1: Perquè et passo a parlar de Víctor Lustig. No sé si et sona el nom, però Víctor Lustig va ser l'home que va vendre la Torre Eiffel.
0: Què dius?
1: Dues vegades.
0: Dues, no una, no. Dues.
1: Dues vegades.
0: Oh, carai.
1: Víctor Lustig va estafar moltíssima gent... Inclòs Al Capone.
0: No, sí?
1: I tant. Déu, o sigui, aquest és el meu Superman d'avui.
0: Mira que estafar amb aquest home et podia postar un disgust.
1: I més d'un. T'explico. Sí. Lustig va néixer l'any 1890 amb una família de pagesos que estava envoltat de pobresa i va començar a robar a la seva adolescència per poder sobreviure.
0: Ja, bueno.
1: Al llarg de la seva vida va fer servir un mínim de 47 àlies diferents.
0: Ah?
1: O sigui, bipolar, no lo siguiente.
0: Sí, s'anomena de qualsevol manera, és igual.
1: Lustig es presentava a la gent com aristòcrata i parlava 5 idiomes diferents. O sigui, era un tio que el deies i dius, ojo, millor que la doctora Margaret.
0: Ai, sí.
1: I va començar com a carterista, va anar perfeccionant els seus mètodes i la seva imatge fins a arribar als anys 20 del segle XX.
0: Molt bé.
1: O sigui, estem parlant d'uns anys d'una època on la França s'havia perdut l'interès per visitar la Torre Eiffel.
0: Segur,
1: perquè a més era una època on es necessitaven molts calés pel manteniment de la torre.
0: Yeah.
1: I ja pareixava una mica la seva viabilitat.
0: S'estava rovellant.
1: S'estava rovellant, a més, perquè són més de 7.000 tones de ferro. I ja començaven a dir, hòstia, esto va ser un problema, no?
0: Sí.
1: Llavors, Lustig va veure ja una via de negoci i es va fer passar pel director general del Ministeri de Postes i Telègrafs. No sé, els francesos són com són i tenen els ministeris que tenen.
0: Sí, tenen ministeris per donar i vendre.
1: Sí. Francesos, coses de francesos. Francesos sent francesos, no?
0: Sí.
1: I va convèncer els empresaris més importants per reunir-se amb ella allà a París.
0: Molt bé.
1: Els va fer creure que la ciutat volia desmantellar i subhastar la torre per no poder suportar la càrrega econòmica que això suposava.
0: O sigui,
1: estamos caninos.
0: A tant el quilo. Vull dir, volem vendre el ferro.
1: Ell el que plantejava era vendre la Torre Eiffel com a ferralla, directament. Els desguaces.
0: Sí.
1: Lustig va veure la debilitat en un d'aquests empresaris, anomenat André Poisson, i el va manipular fins convèncer-lo de la compra. Llavors, André va acceptar pagar 70.000 francs de l'època per les 7.300 tones de ferro de l'estructura de la torre. 70.000 francs.
0: 7.300 tones.
1: 7.300 tones. Cara, i 70.000 francs de l'hora, que no eren 30 euros.
0: Però devia, devia dir, faré el primer duro jo.
1: Però són quartos.
0: Ferro, sí.
1: I clar, Ludwig, òbviament, pues, va fugir amb els diners cap a Àustria.
0: Cap a Àustria?
1: Cap a Àustria.
0: Vinga, llavors, un destí xulo. Sí.
1: Ell va veure que tot va sortir com ho tenia previst, perquè clar, André no va denunciar-lo per la pròpia vergonya i humiliació que sentia després d'això.
0: En diran de tonto cap amunt.
1: Clar, clar. I òbviament, Lustig ho va veure això i va dir, hòstia, això ha sortit, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Per què no ho repetim?
0: Va, provem-ho.
1: I va tornar, o sigui, va tenir aquesta tentació, va tornar l'any 1925 a París.
0: Sí.
1: Ja tenia els empresaris convocats, el problema és que un d'ells sí que ja va començar a sospitar. Va veure,
0: això no ho veig clar, jo.
1: No, aquí hi ha hierro encerrado,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I va informar la policia i l'Hostic, pues, bueno, final, es va collonar una mica i va dir, bueno, me voy a Estados Unidos, sí, que es calmin les aigües una miqueta.
0: Sí, perquè no tenia massa simpaties ja.
1: No, ja el coneixien una mica. I a començaments dels anys 30, que estava ja instal·lat als Estats Units, es va reunir ni més ni menys que amb Al Capone.
0: Carai.
1: A qui li va proposar invertir 50.000 dòlars, de l'època també, no dels d'ara, en un negoci que suposadament li permetria duplicar aquesta inversió en pocs mesos.
0: Bueno, Capone ja era d'això, d'invertir per diner fàcil, no?
1: Sí, sí, una mena de preferentes de l'època, una cosa així.
0: Exacte, sí.
1: Llavors, sí, el Capone va acceptar, Ludwig va guardar els diners durant 2 mesos, llavors sí que ja va continuar el seu plan.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè es va tornar a reunir amb el Capone per dir-li, mira, el negoci... ha fracassat.
0: Hòstia, jo m'imagino els nervis que devia passar per dir com em presento jo davant d'aquest tipus?
1: Però crec que...
0: El que està pentinant el gat, diguéssim, i com li dic jo que la cosa no n'ha...
1: El padrino.
0: Sí, sí.
1: El padrino. Però tot formava part del seu plan perquè directament Lustig li va confessar al Capone que el seu honor no li permetia robar-li.
0: Carai.
1: Llavors, això va commoure tant al Capone, la seva honestitat, que el mateix Al Capone li va lliurar 5.000 dòlars de la seva butxaca.
0: Mira, té!
1: Gràcies.
0: Té perquè et passin les penes.
1: Per aquest codi d'honor,
0: sí.
1: Té 5.000 dòlars.
0: No cal que m'ho tornis.
1: Per tu.
0: Ja ho trobarem. Sí. A l'època aquella ja ho devien... Ja ho trobarem.
1: Sí, ja sortirà.
0: Ja ho trobarem.
1: És bon nano. Sí. O sigui, al final, mira, és bon nano. Al final va ser capturat a l'any 1935 i condemnat a 15 anys de presó a Alcatraz, on va morir el 1947.
0: Que Alcatraz no és poca cosa.
1: No és poca cosa, eh?
0: D'allà sorties, sí, però amb una caixa de pi.
1: Sí.
0: Per exemple.
1: O flotant, directament.
0: Sí, o no flotant, vull dir, ja m'entens.
1: I et parlo ara d'un altre estafador que aquest m'encanta, m'agrada moltíssim.
0: Bueno, aquest t'ha deixat el nivell molt alt,
1: Aquest t'ha deixat el nivell molt alt, però espera't amb el que ve ara. Sí, aviam si te'l sé pronunciar bé.
0: Va.
1: Perquè es deia Albert Eduard
0: Vladimir?
1: És difícil de pronunciar. Sí. Albert Eduard Vladimir Fülek von Fittinghausen, que més conegut com a Fülek...
0: Home, val més quedar-se amb el denominatiu.
1: Sí, ens quedem amb el mote del
0: Fülek.
1: Qui va ser Fülek? Fülek va ser l'home que va estafar a Francisco Franco.
0: No!
1: Sí!
0: Sí!
1: Sí.
0: Aquest tio se li ha de fer un monument, home, al Fülek.
1: Correcte! Qui va ser Fülek?
0: Què dius?
1: Fülek va ser un estafador austríac que va néixer l'any 1889. Va arribar a Madrid l'any 1931 i durant la Guerra Civil va acabar a presó.
0: Carai.
1: Allà a la presó va conèixer el que seria al final el cunyat de Franco, Ramon Serrano Sunyer.
0: Ah, el Ramon, el cunyau.
1: El Ramonet, de tota la
0: vida. Sí, el Ramon, home, hòstia.
1: Però cunyau, i ara veuràs per què. Perquè Fülek es va fer passar per un científic, per un químic allà a la presó, i li va presentar un gran descobriment.
0: A veure.
1: Una benzina feta només amb aigua, suc de plantes i un ingredient secret que només ell coneixia.
0: Ah, bueno, clar, evidentment...
1: El secret està en la...
0: Saps? Com la Coca-Cola.
1: La fórmula secreta de la benzina universal, no? Perquè amb això ell pretenia produir una quantitat brutal de combustible amb un cost ínfim. I clar, el cunyadíssimo...
0: El cunyat, el Ramon...
1: A través d'ell va arribar fins a Franco. Aquí va convèncer, perquè pel que sigui no era, com es diu ara, el lápiz más afilado de l'estuche, no? Era...
0: Li devia dir, Cisco, aquí tenim... Sí, home, si era un cunyau...
1: Potser, jo crec que Franco era un huevo de tonto.
0: Només un. Aquí tenim una font d'ingressos important.
1: I tant, perquè Franco s'ho va creure...
2: Ell, a més, ell es va creure que el Philek li venia aquesta, sí, aquesta invenció només per la simpatia cap a ell.
0: Molt bé.
2: Sí, per això et dic, perquè a través del Serrano Sunyer,
0: sí,
2: és el cunyat en la seva màxima, clar, expressió.
0: Home, o sigui, està claríssim.
2: És el cunyat que es posa una power balance i t'intenta començar de con esto no me tiras al suelo, o sigui, d'aquest cunyat de...
0: Sí, sí, de...
2: Paco compra esto, Paco invierte en criptomonedas, sí, por favor.
0: Paco, que és la nostra.
2: O sigui, Franco va arribar a quedar, sí, tan convençut que va declarar l'invent d'interès nacional.
0: Maco.
2: Sí, i això amb un decret, sí, va expropiar 200 hectàrees al costat del riu Jarama per obtenir la, per instal·lar, sí, la fàbrica i, sí, obtenir d'allà l'aigua. I ell estava convençut que en 8 mesos Espanya podria produir 3 milions de litres al dia. Amb això s'estalviarien més de 150 milions actuals d'aquella època.
0: Se van a joder estos americanos.
2: Se van a joder porque voy a ser una puta potencia mundial.
0: Sí, ara sí que ho tenim, no? T'havia dit.
2: I tant, i fixa't lo convençut que estava que tots els enginyers del règim estaven en contra, però Franco estava convençut perquè es refiava del seu xòfer.
0: Que, home, el xòfer era el tio de confiança.
2: I ell, el propi xòfer, li assegurava que amb aquest combustible havien pogut aconseguir arribar a una mitjana de 90 km per hora en el seu últim trajecte.
0: Ah, sí?
2: Una barbaritat. Va ser fins l'any 1941, quan un comitè d'experts va analitzar les mostres i va arribar a la conclusió de que, literalment, el procedimiento llevado a la práctica ante nosotros por el señor Philek carece a nuestro juicio de fundamento científico y este criterio se corrobora con los resultados obtenidos. I això va provocar que el Philek acabés detingut el 27 de març del mateix any.
0: Clar, clar.
2: O sigui, Franco va veure l'oportunitat d'aconseguir combustible gratis.
0: Clar.
2: D'allà ve l'expressió de benzina de Frank.
0: Benzina de Frank, Déu-n'hi-do, que bo.
2: Aquí tens la història.
0: Que bo.
2: Jo suposo... Torre m'agrada, però és que el Philek li ha agafat molt carinyo, tio. Molt carinyo.
0: Aquest home se li ha fotut un monument perquè enganyar amb aquell del bigotillo no era fàcil.
2: No era fàcil.
0: Que suposo que el mateix Franco li devia fotre les culpes al Ramon. Devia dir, no, esto es cosas del Ramon, el cunyau este que... No fotarem mai res de bo amb aquest, no?
2: Vull dir... Doncs mira, com hauria de ser el sopar de Nadal?
0: Devia anar la dona i... Tu hermano!
2: Sí, perquè
0: no,
2: tenia...
0: No té res al cap, el teu germà.
2: La dona, la Carmencita, estava convençudíssima de esto no va sacar de pobres, saps?
0: Sí, esto no va sacar de pobres.
2: Literalment, mira lo que he encontrado, saps?
0: Sí, no. Déu-n'hi-do. Bueno, no van tindre massa problemes. Després els calés els van fer d'altres maneres, eh?
2: Sí, pel que sigui.
0: I encara més fàcil, eh? Vull dir, no calia ni invertir.
2: Però llavors, quan...
0: No
2: ja té la resposta, quan et truquin per la companyia de la luz i dius, hòstia, ¿tiene usted gasolina gratis?
0: Sí, ¿tiene usted gasolina? ¿Qué compañía tiene usted? Déu-n'hi-do, temàtica maca la d'avui, la de, bueno, les estafes telefòniques i no tan telefòniques
2: perquè sembla que
0: per
2: això
0: correu,
2: sigui molt de mail
0: Facebook,
2: i xarxes i telèfon, però antigament això ja es feia
0: la servir. Picaresca, la picaresca,
2: sí,
0: que deien.
2: I a més no la picaresca espanyola, sinó que al final és picaresca austríaca.
0: Sí. No, molt bo també, en certa manera allò que dius, anar desmuntant la Torre Eiffel també té el seu què.
2: Sí.
0: Jo m'imagino el tio...
2: Cacho a cacho, cargol a cargol...
0: Treure's un tornavís i dir, mira, ja ho veuràs, no? Espera, que... Ara treure un cargol i dir... No, pesa.
2: Ara,
0: i això només és un cargol.
2: Esto,
0: Sí, això només és un cargol. Sí. Imagina't el que t'enduràs.
2: 7.300 tones, que són, clar, 7.000 cotxes.
0: Sí,
2: és una barbaritat.
0: Déu-n'hi-do. Donar algun consell a la nostra audiència quan us truquen, què podem fer servir de
2: jo crec truc, que... No? Jo soc molt partidari de continuar-los la broma.
0: De dir...
2: Sí.
0: Va.
2: Sí, perquè al final penges i et fots una mica de mala llet, no? Però de continuar i buscar una línia de...
0: Enfatitzar amb aquell pobre, perquè al final aquesta gent, jo dic en tots els respectes, s'han de guanyar la vida intentant vendre quelcom.
2: Sí.
0: On jo apunto i senyalo és amb aquells que són... No, que ho fan de manera fraudulenta, convençuts de que volen enganyar. Ara, el pobre que et vol fer canviar de companyia i tal, al final és una feina que, bueno, no, que ha de fer i, bueno, sí.
2: No, bueno, sí. Jo soc molt partidari, també, això ja dic, o de continuar-s'hi i dir-li, oi, pues me interessa mucho porque tengo un bufete de abogados.
0: Sí,
2: i pel que sigui, ells mateixos tallen la trucada.
0: Sí? Sí, si ho allargues molt...
2: Sí, ho allargues
0: jo molt, crec que tenen un tio amb un fuet a darrere que...
2: O amb un espatec, eh? No, sabria què dir-te, directament.
0: Home, dic, fuet, ja m'entens, no?
2: Sí, Indiana Jones.
0: Una mica això.
2: Sí.
0: No ho sé, sigui com sigui. Preguntar-los per la família, pels cunyats, per que vegin que tens un interès, que enfatitzes amb ells, no?
2: Clar, i que vegin que tu també tens els teus problemes, de dir-li, ostres, pues ara no te puedo atender porque tengo un sarpullido de las pelotas, saps?
0: Per exemple, o mirar de vendre-li tu alguna cosa, dir, escolti una cosa, el que vostè em diu és molt interessant, però vostè, que jo el veig que vostè és una persona que entén de negocis, miri, tinc ara mateix una inversió que me la quiten de les mans.
2: Ostres, però...
0: Em podria donar la seva compte corrent i jo li envio uns bonus? Sí, bonus de l'estat de jo què sé...
2: Està molt bon. Ho feia el contraspam. Hola, te llamo de Yastel. Oh, qué casualidad, porque yo trabajo para Orange.
0: Bueno, ¿sabes? Soy el príncipe...
2: Te doy yo más megas. Sí. I discutia amb ell, aviam qui té la fibra més grossa.
0: Sí, mira, soc el príncipe de Bequelar. De Bequelar. El príncipe de Bequelar. I le quiero ofrecer unas galletas.
2: Ho pots barrejar, al final ho pots barrejar.
0: Sí, és igual.
2: ¿Quiere usted cambiar de compañía de teléfono? ¿Quiere usted dar 4 millones de doña Margaret Thatcher? O no sé, me acuerdo com es deia, la senyora aquesta.
0: ¿Nos quiere ayudar a gestionar unos bonos de...
2: ¿Una pequeña herencia?
0: Sí, de Cabo Verde, precisament, que ara estan de moda, perquè, de Cabo Verde, tenemos unos bonos muy rendibles. Deme su cuenta corriente.
2: Deme su cuenta corriente que se lo ingressaremos automàticament.
0: Sí, però automàticament,
2: Però així com a, com a consell pels nostres oients, ojo, ui, perquè la gent no regala coses així.
0: Sí. No, escolta'm, quan vingui ja ben aviat en Reventós, li explicaré, perquè ell és ja el coneixes.
2: És innocent.
0: És innocent i és molt de... si el truquen, ell s'hi posa i vinga, i escolta em fa por.
2: Perquè et fa sentir com a... És el que et deia, s'han pres una molèstia en intentar estafar-te, hòstia.
0: Sí, dona-li una oportunitat.
2: No, almenys escolta, no passa res per escoltar una estona.
0: No, és veritat. En fi...
2: Consell del cap de setmana.
0: Aquest és el consell, ja tenim la recepta cinematogràfica i ara tenim el consell. Escolta'm, déu-n'hi-do, aquí es veu que és un programa de ràdio públic, de servei públic, perquè donem coses.
2: Entretenim i també donem consells. Sí, potser la setmana vinent us ensenyem a fer uns cargols a la llauna, però almenys
0: maco,
2: mentrestant, que no us treguin els quartos.
0: Sí. Escolta'm, Sergi, et volia demanar, i ja tu, algun cop que has vingut t'ho he fet, i ja sé que és una mica... Anar per les espatlles, de dir, hòstia, això és una traïció.
2: Hemos venido a jugar.
0: Sí, però és clar, és que el Reventós ens fa, ja ho saps, que a l'horòscop. Ens fa l'horòscop.
2: Digue'm.
0: No et fa res.
2: No. Saps que jo sóc un pou de sabidoria.
0: No, concentra't.
2: Sí, explica als oients que m'estic emparatant així al cap per concentrar.
0: Sí, ara mateix, amb la mà dreta i amb la mà esquerra, amb el dit índex, s'està fregant el que seria les celles.

0: què vols saber, Pilar?
1: Bueno, pues què passarà aquest cap de setmana.
2: Clar.
1: Mira, Sergi, perdona, mira, perdona. Vale. Sergi, un moment, torna. Mira. Li estic ensenyant el mòbil. Ostres,
3: tenim un spam.
1: Un spam.
3: Agafa'l.
1: Un spam.
3: Agafa'l, contesta.
1: Vols dir?
3: Sí.
1: No, contesta. Em fa por. No, contesta, no, que em fa por. No, no vull contestar.
3: Escolteu.
0: Bueno, això que esteu escoltant és la vibració del mòbil.
1: Sí, sí.
4: Perquè potser algú...
1: Sí. No, rebutjo.
4: També,
1: no.
4: També és cert que sona com una...
1: Això
4: com si posessis un Spotify,
1: em fa molta por, perquè ara que t'has concentrat, dic, calla, que no hagi induït a gent d'aquesta que venen coses que no existeixen per telèfon, precisament perquè parlàvem d'això.
0: T'he dit que...
1: Ara ens has espantat.
0: T'he dit que esto ya místico.
1: Va, balança. Continuem amb la balança. No, però això és cert, això que ens ha passat.
0: Vull saber el teu cap de setmana.
1: Sí, Pilar, aquest cap de setmana, això és el que et passarà. Sí.
0: Veuràs una pel·lícula...
1: És que s'ha espantat i tot la Pilar.
0: Que es diu Supergirl?
2: Sí. No, ja he vist, ja vaig veure.
1: Ja. Yeah.
0: Hòsties,
1: Sí, és
0: com a cinèfila...
1: Més que el futur, estàs veient el passat.
0: No, el que em
1: sintonitza xoca, una mica.
0: Saps el que em xoca una mica? Que com a cinèfil, el pitjor que pots, que pots rebre és un spoiler.
1: Sí,
0: si t'agrada el cine.
1: És veritat.
0: I al final, l'horòscop
1: és un spoiler,
0: és un spoiler de la vida.
2: De la vida.
1: És un spoiler.
0: No? I si semblo Fumanchu amb aquesta música mítica de...
1: Sí, que anava a dir-te, no sé per què l'Albert ha triat això, però... No, perquè està bé.
0: Però així, sense entrar en massa detalls...
1: El que passa que estic veient que has de sintonitzar una mica més les teves zones sensorials perquè estàs veient el passat, no el futur.
0: Perquè...
1: Te n'adones, no?
0: Sí, perquè és en diferit. O sigui, vull dir, és un horoscop...
1: Clar.
0: No és live horoscope.
1: Sintonitza, o sigui, una mica dir... i mira a veure què li passarà al cap de setmana.
0: Jo això ho puc veure a través dels astres i... No. Astres d'estels,
1: no, astres de
0: roba.
1: No, està...
0: I clar, això... Hòstia, ho vaig veure ahir a la nit.
1: Ho vas veure ahir a la nit.
0: Ara és de dia. O sigui, són...
1: No sé, però li anirà bé el cap de setmana.
0: Anirà molt bé veure aquesta pel·lícula d'una senyora que vola i que
1: sí,
0: és addicta.
1: Sí, o sigui, la tornarà a veure.
0: Sí.
1: Veus?
0: Ja, I segurament més pel·lícules.
1: O sigui, Pilar, cap de setmana ple de pel·lícules. Li està canviant la cara.
0: Estaràs veient pel·lícules aquest cap de setmana.
2: Sí.
1: Veus?
2: Sí. Això
1: una pel·lícula rere l'altra. I vinga, i aquí no s'acaba.
0: Això és l'energia.
1: Per cert, que ahir vaig veure Avatar.
0: Hi ha una altra versió.
1: La vaig posar a les 4 de la tarda i vaig anar a dormir a quarts de 12.
0: Hi ha una altra versió d'Avatar que no s'ha fet massa coneguda, que és Avatar, però no és amb B baixa, és amb dues Bs altes. Avatar.
1: Ah, sí?
0: És com un musical.
1: Em fa por, ja.
0: Waterloo.
1: Em fa por. Ah, Avatar. Molt bo, és molt bo.
0: Que va ser Waterloo abans que es fes mainstream amb el Puigdemont.
1: Sí, o sigui, no anaven de color Waterloo. Blau, aquella gent, no eren blaus.
0: No.
1: Però feien posar blau a més d'un.
0: És un crossover que vam fer entre musical i marcianicus.
1: Molt bé. Escolta, saps què? Ho deixarem aquí. No per res.
0: Sí, perquè com em preguntis per un altre horòscop, no tinc ni puta idea del que m'has preguntat. Pues,
1: sí.
0: Imagina't si em dius ara, Sagitario.
1: No, ho deixarem aquí. Sergio Picón, moltes gràcies, com sempre. Ens ha provat molt les teves recomanacions per no deixar-nos enganyar per aquestes trucades malicioses. I Pilar Ordóñez, moltes gràcies a tu per les teves recomanacions. A continuar, que no és poca cosa.
2: Molt bé. Adeu a tothom de la República Samoyana.
1: Gràcies, a un i a l'altre. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé.
0: I que veieu moltes pel·lis.
1: I a cuidar-se, A cuidar-se. Molt bé. A vosaltres, estimades i estimats, gràcies, com sempre, per la vostra fidelitat. Recordeu, som els de la República Samoyana i dilluns estarem aquí. Per què? Perquè ens agrada fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Que vagi molt bé.

0: I obrim aquest informatiu explicant-vos que s'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. De la crònica internacional, un dia més ens fixem en Veneçuela, que continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i dels forenses catalans viatjaran a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. A Europa, a Brussel·les, vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin al continent a partir d'ara. L'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. Normalment a Catalunya rebrà 667 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. A Tortosa, la Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. I a Martorelles, al Vallès Oriental, continua amb prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga. El quart partit de la final és el vuitè títol per als blaugranes. Pel que fa al Mundial de Futbol, a les últimes hores han aconseguit la classificació pels setzens de final seleccions com la dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també del tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, calor intensa, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, però amb xafogó. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
1: 3CAT Info. Ara passem.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui començarem el programa parlant amb l'escriptora santboiana Carla Martínez Peña. Carla Marpe ens presentarà el seu darrer llibre, Querido Bookstagram. També avui, com és divendres, obrirem l'espai cinema. Com sempre, coneixerem les pel·lícules que tindrem al cinema Can Castellet de Sant Boi a partir d'aquesta tarda, i també el nostre crític de capçalera, Jaume Vidal, ens farà les seves recomanacions. Regalarem també quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de divendres tornarem a parlar amb un altre escriptor santboià, en aquesta ocasió amb Jacob Hens, pseudònim literari de Carles Rodríguez, que avui ens presentarà el llibre Eclipse Valhalla, la princesa Berserker. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. El grup Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris durant el proper any 2027. Serà amb una gira, diuen, única i irrepetible per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Doncs som-hi, avui iniciem el Dies de Ràdio amb aquesta cançó, Gossos, Corren.

0: escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Un quart de 12 del matí i un minut, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui divendres, dèiem ara quan iniciàvem el programa, parlarem amb l'escriptora santboiana Carla Martínez Peña, Carla Marpe, Carla Marpe, que ens presenta el seu darrer llibre, Querido Bookstagram, de l'editorial Titania. És el segell especialitzat en novel·la romàntica d'Ediciones Urano. Aquest llibre es publicava el mes de març, però la posada de llarg, la presentació en societat va ser aquesta diada de Sant Jordi. Tenim nosaltres a la Carla Marpe. Carla, què tal? Molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio. Clar, hem dit el teu cognom, els cognoms sencers, i has fet així, perquè clar, ets coneguda com a Carla Marpe, i és com vols que t'anomenem, oi que sí, Carla?
2: Bon dia.
1: Sí, bon dia. Doncs, Carla, tens aquí, i vens ben carregada de llibres, només has portat dos, però el que hauríem d'afegir és que portes, no sé, tota la vida escrivint?
2: Sí, tota la vida escrivint. Publicats, 10, que és el que vam comentar, i escrivint, bueno, des que tinc, bueno, ús de raó. Jo recordo estar al sofà de casa meva als 8 anys, escrivint una història així, bueno, intentant escriure una història per ma mare, i bueno, és que no he deixat d'escriure mai. He fet de tot, relat curt, aquestes frases típiques de superpop d'aquella època, sí. Lo sento, voy a tirar, soy aquí muy antigua, yo también. I bueno, també feia cartes per amigues quan ja m'agrada aquest noi i tal, saps? Doncs això, jo escrivia les cartes.
1: Doncs ella és Carla Marpe, santboiana tota la vida.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí. Tota
1: sempre a Sant Boi i sempre molt vinculada a la nostra ciutat.
2: Sí, sí, sí, he estat, sí, sí.
1: Has fet molta vida, però... has fet molta vida,
2: sí,
1: a Sant Boi,
2: molta vida, molta vida.
1: Trepitjant molt carrer, Sant Boià.
2: Molt, molt, molt. He treballat aquí a molts llocs, també, conegut molta gent, he estat vinculada a moltes coses també de la ciutat, i bueno, sí, perquè al final és una ciutat, o sigui, al final hi ha de tot aquí. I per què m'has de moure?
1: Clar, evidentment, si aquí tenim de tot, ens quedem aquí. Per tant, suposo que et va fer una il·lusió especial poder presentar aquest llibre, Querido Bookstagrammer, justament a la dia de Sant Jordi, tant signant llibres a la Rambla com presentant llibre a la Torre del Sol.
2: Sí, sí, sí. A més, és el que deia, porto molts dies publicats, però aquest volia que fos especial per ser amb editorial també, i a més pel que significa per mi aquest llibre, i em va fer molta il·lusió perquè mai havia signat a Sant Jordi. M'ho havien proposat com a autopublicada, però jo deia, no estic preparada, i amb aquest llibre era com... tiene que ser así, i va ser super especial. Vaig estar aquí a Sant Boi pel matí, passant per la tarda, vam fer, bueno, les entrevistes aquí que vam fer amb més companys, i bueno, va ser una meravella.
1: La idea de Sant Jordi sempre és especial, i sobretot sí. La gent que ens ho expliqueu, que teniu llibre nou, trepitjar carrer Sant Boià, presentar-ho a Sant Boi, parla amb les persones que o l'han llegit o l'estan llegint o llegiran el teu llibre, no?
2: Sí, sí, sí. A més, aquest llibre surt Sant Jordi, perquè, bueno, va de llibres, buscarà
1: sí,
2: més...
1: Sí, ara ho expliquem, sí.
2: I, clar, per mi era superespecial estar a Sant Jordi, que era una cosa que estava dins del llibre, també. I, clar, estar a Sant Boi, doncs et coneix la gent ve, les llibreres també es compraven el llibre, era, no sé, molt especial, molt... molt, molt proper.
1: Comèdia romàntica en un entorn literari. T'agrada aquest tipus, no sé si de temàtica exactament literària, però sí, no sé si dir-ho novel·la romàntica. És correcte això o no?
2: Sí, pots dir novel·la romàntica. Sí, jo tot el que escric sempre té alguna cosa d'amor. Bueno, escric també amb una companya, llavors hi ha més gèneres, però sempre ha d'haver-hi amor. O sigui, tinc una relació sentimental al terreu. Ja, per mi és important perquè per mi l'amor mou el món, ja sigui per a relacions, amistat, família, no? És una forma d'amor. I penso que si no, no seria jo escrivint.
1: Novel·la romàntica, que segons les xifres, doncs, darrerament ha tingut un boom espectacular, hi ha moltíssimes vendes d'aquest gènere literari, malgrat, no sé si estaràs d'acord, fa un temps segurament era la germana pobra de la literatura, juntament amb la poesia, al tanto, oi? Semblava que qui escrivia novel·la romàntica, doncs era de segones, no sé què et sembla això.
2: I també tinc poesia, el primer llibre és de poesia, sí. Està molt bé que treguis aquí.
1: Sí,
2: sí, i jo crec que hi ha el boom ara perquè ja no ens amaguem per llegir, perquè jo llegeixo des que tinc 14 anys, 13 anys, i m'amagava perquè llegia novel·les que potser no eren el que sabia. Bueno, ara mateix t'ho recomana la llibreria, no? Esto pues no se puede con esta edad. I abans ho llegies amagada i totes les dones, és que jo recordo anar al quiosc, o sigui, a agafar aquesta novel·la i clar, era com una cosa que no es podia dir. I ara jo penso que ens hem tret la capa aquesta i hem tirat i escolta, és que llegim moltíssim, moltíssim de novel·la romàntica. Estava com mal vist, malament, i no sé per què, realment. Perquè sembla com que no fos literatura perquè és amor. Escolta, ja estàs llegint un llibre, eh? A veure si pots tu fer un llibre que enganxis de primera plana i que... A veure si ho pots fer, que no és tan fàcil, eh?
1: I també han sortit, justament per això, no sé si per aquest boom o per un motiu similar, moltes dones joves, com és el teu cas, doncs que s'han reivindicat com a escriptores de novel·la romàntica. Sí?
2: Sí, i jo penso que quan llegeixes, un somni de moltes actores és escriure un llibre.
1: Sí.
2: Llavors, és el que et deia, no? Com que amb el temps ja no t'amagues, doncs també amb el temps dius, escolta, si jo també tinc llistes aquí al meu cap, per què no les trec? No? I bueno, som somnis que s'han de complir.
1: Doncs un d'aquests somnis és veure aquesta novel·la, Querido Bookstagrammer, ja escrita, ja aquí sobre la taula, perquè tu havies escrit en moltes ocasions, però molt autoeditat. Què significa que una editorial digui, doncs, aposto per aquest treball, et dic que sí, ens agrada la història i endavant, i finalment, doncs, és una realitat. Què significa això? Per a una persona més com tu, que has escrit molt, molt autoeditat.
2: Significa estar a llibreries, la distribució, i arribar una mica més lluny del que tu el pots empènyer. Perquè amb autopublicat tu has de fer tu, el tema de les xarxes socials i anar a esdeveniments i anar a un munt de llocs. I aquí també ho has de fer perquè no has de deixar treballar, això és veritat, que no és tot l'editorial que ho fa, però sí que arribes més lluny, tens més visibilitat, tens un nom, com tu deies, no? És una editorial que és coneguda, que s'hagués conegut, llavors no és, ai, només tu i ja està. I la gent es pensa, que això també és erroni, i bueno, si vols ho comentem també, que quan publiques amb editorial, el treball que hi ha darrere és molt més gran, molt més acurat que quan ho fas amb autopublicat. I jo això penso que no, que depèn de la persona, del que tu vulguis invertir. Jo m'ho treballo moltíssim, la maquetació, la correcció, la portada, tot això, tinc persones que ho fan i els contrato els serveis perquè vull que sigui perfecte, però és veritat que hi ha persones que t'ho publiquen i no es cuiden el que estan publicant. Llavors, sí que tens una miqueta més de com garantia de que hi ha una cosa darrere d'una editorial, i penso que per això la gent també compra més llibres d'editorial que d'autopublicats.
1: Per tant, amb el que estàs dient, aquests dos llibres que tenim sobre la taula, un és autopublicat, sí. L'altre, el Querido Bookstagrammer de l'editorial, i serien idèntics en quant a qualitat, cap diferència.
2: Ja m'ho diràs tu, Manca.
1: Sí, t'ho diré perquè els tinc aquí i els tinc pendents de llegir. I per cert, ara ve l'estiu, sembla, sí. Donem l'excusa, no, és que no tenim temps, que la feina, que si, bé, tenim compromís, etc. Ara l'estiu, clar, aquestes excuses cauen una mica. És un bon moment per llegir la teva literatura?
2: Sí. De fet, mira, bueno, un autopublicat es diu Todos los clichés de mi verano. Llavors, sí. El títol ja et diu Mónica, lèmia, ahora, por favor. I l'altre l'estic trobant molt a les xarxes, perquè m'agrada molt contestar amb la meva comunitat. Jo estic sempre molt activa.
1: Com et busquem? Xarxes. Que la gent mentre ens escolta et busca.
2: Vale, Carla Marpe Oficial,
1: doncs
2: a Instagram.
1: Ja,
2: i a mi escriu missatges a una de matinada i jo contesto, eh? O sigui, jo amenazo con contestar, ja ho dic. I m'estic donant compte que, el que deies, no? Va sortir al març, a finals de març, però ara està llegint molt, perquè és quan tenim el temps, el relax, el moment, no sé, jo penso que el sol ens anima molt a sortir a la platja i la gent em fa fotos a la piscina, a la platja, i és superdivertit, que dius, viaja más mi libro que yo.
1: Doncs ella és Carla Marpe, avui ens està presentant aquest llibre, Querido Bookstagram, de l'editorial Titania, que és un segell especialitzat en novel·la romàntica d'Ediciones Urano. Això també diu molt, és a dir, que un segell especialitzat en aquest tipus de literatura, doncs està dit, i ens interessa, no?
2: Sí, a mi això m'agrada molt, perquè a vegades quan hi ha segells que publiquen de tot, que tens el thriller i no saps què estàs fent, i aquí sí que m'agrada perquè és molt concís, és romàntica. Sí que té una miqueta de misteri, ho he de dir, perquè Bookstagram, com és la comunitat, volia fer un homenatge i volia barrejar una miqueta els gèneres de romàntica i thriller una mica. No hi ha assassinats, ningú mor, però sí que hi ha una mica de misteri que es resolta i veure com les teories que tens, tal, i m'encanta que la gent me'ls comenti i jo no dic res, no faig spoiler, però me río mucho en mi casa.
1: Molt bé. Per cert, que el títol és Querido Bookstagram, un bookstagram, ho hem buscat i donarem la definició, és aquesta comunitat d'Instagram dedicada a la lectura. Per tant, les persones que tenen aquest tipus de perfil se'ls anomena bookstagrammer. Que no sé, tu ja seguies a molts d'aquests, a moltes d'aquestes, i per això ja sabies una miqueta com funcionaven aquestes comunitats, sí?
2: Sí, jo vaig començar a la xarxa sent escriptora, però després clar, com que també soc lectora, ja també soc bustadora en el tema aquest, faig ressenyes, em vaig en col·laboracions, vaig a esdeveniments, d'editorials i de més, no? I llavors, clar, estàs molt ficada al món, i és una cosa que em diuen molt els lectors, que es nota que estic aquí dins, que m'ho he estudiat i que sé de què parlo. Encara que no siguis bustadora, que no tinguis un perfil en xarxes per dedicar-se a la lectura, no passa res. Tinc moltes amigues que no ho tenen, han llegit i diuen, és que ara entiendo de què va tot això, no? O igualment, si llegeixes, és que estàs connectat, perquè va de llibres. Llavors, t'agrada llegir? És el teu llibre.
1: Que, per cert, els bookstagrammers també han sortit al carrer, perquè tot això, aquesta gent a vegades se'ls anomenava una mica friqui, saps? Sí. Que tu només llegeixes, no fas vida social, no vas al cinema, no veus aquesta sèrie de televisió. Aquests també s'han destapat, no? I aquestes també s'han destapat, ara.
2: Sí, I justament el llibre, el que jo trec aquí a missatge, és això, és que les persones estan com recluïdes a casa, quan llegeixes com algú molt privat, molt, molt solitari, i molt et diuen, ai, però que té de l'aire. Si estic super entretenida, que estic viatjant jo ara mismo a, bueno, Nàrnia, Harry Potter, sí. Estic viatjant a un lloc meravellós. I clar, és molt divertit perquè tu, bueno, a les xarxes pots conèixer persones que estan igual que tu. I llavors aquesta soledat ja no és solitària. Ja faig un grup d'amics i a vegades les passions, com que mouen la teva vida i al final el camí va avançant, trobes a persones que comparteixen les mismes passions que tu, les mismes aficions, i al final fas amics que estan online, i dius, ostres, tinc més en comú esta gente que con mi gente del dia a dia, no? Què ha passat? I va una mica d'això, de reivindicar que no passa res aquí, que tu es coneixes gent d'online, les virtualitzes, que és el que es diu quan tu algú no coneixes i la coneixes per les xarxes, i clar, és amistat que no l'has treballat tu a cara a cara, però està aquí, perquè estàs cada dia, comparteixes molt, i inquietuds que hi ha vegades que tu vols recomanar un llibre a algú que t'ha emocionat, que t'ha tocat, i dius, com quin hablo d'esto jo ara? I hi ha moltes persones que estan igual que tu, amb aquest llibre o un altre, i és preciós.
1: Doncs ella és la Carla Marpens, està presentant Querido Bookstagram, un bookstagrammer, un escriptor misteriós, un grup d'amigues, un llibre segrestat, un novel literari, etc. Pertany a una miqueta de tot, no? Coses que de fet a qualsevol ens pot agradar.
2: Sí. A veure, la sinopsis no diu molt, perquè el llibre és molt llarg, encara que sembli que no. Perquè
1: no, sí que sembla, sí que sembla. Quantes pàgines? 400? Sí. Quantes, sí?
2: Té 478, però realment... està paquetat d'una forma que sembla més petit del que és. O sigui, els llibres compten per paraules, realment, i són 140.000 paraules. És molt llarg, és molt llarg. Llavors, havia de ser curteta la sinopsis. A mi m'agrada no dir molt, perquè si dius molt...
1: Per la gràcia.
2: Sí, totalment. Sí. I clar, aquí el divertit és que els lectors, llavors hi ha escriptors, i és aquest joc, no?, que tenim molts, en plan, ai, imagina't que conces a un escriptor que és famós i que... Clar, és aquest món i és aquesta passió d'imagina que tu estàs a la vida real, t'encanta aquest llibre i tens l'oportunitat de conèixer la persona que l'escriu. Llavors és com, ostres, que guai, no? Ojalá vivir esto. I hi ha moltes persones que em diuen, ojalá vivir tal qual. Digo, per què no t'ha de passar? Perquè pot passar. Bueno, pot passar. Ara mateix que hi ha molts aliments, Sant Jordi i demés, tens moltes oportunitats. Llavors és un llibre molt real pel que em diuen.
1: I tot passa amb una protagonista que es diu Sara, que és una bookstagrammer amb molts seguidors, i amb un viatge, no?
2: Sí.
1: Podem dir que és a Madrid?
2: Sí.
1: Ja ho hem dit.
2: Sí. ella és Sara i viu a un poble petit de Guadalajara perquè volia també reivindicar una mica que hi ha pobles perduts aquí a molts llocs. I
1: que són meravellosos, que a vegades volem marxar molt lluny i tenim aquí una meravella al costat de casa, no?
2: Sí, i llavors volia fer això, volia posar al mapa una mica llocs petitons i marxar a Madrid, perquè realment a Madrid i Barcelona són llocs molt grans per fer mil coses. I com que també hi ha un esdeveniment aquí al Parc del Retiro, també, i després de Sant Jordi, llavors hi ha cosetes de...
1: Sant Jordi a Barcelona, eh?
2: Per supuesto. Sí. I llavors, clar, hi ha una mica de tot, no puc dir l'ordre ni res, però va justament d'això, de com ella té la seva zona de confort i jo la trec fora d'aquí i va conèixer persones aquí a Madrid. I dius, ostres, perquè ella no mostra la seva cara per redes socials perquè té una mica complexa i té també això de... La gente sabe que leo, però mira, que tu deies, no? Un poco como friki, no? Fan una miqueta com... Bueno, també tracta una mica el tema de bullying, però molt, molt superficial i amb molt respecte, ¿vale? Que penso que és un tema molt important. I volia reflectir que a vegades estàs amagat i dius, ostres, que tengo que salir, però no quiero salir perquè no quiero que sepan que estoy haciendo esto, ¿no? Aquest come cocos que te das en la cabeza. I, bueno, vaig dir, venga, sal d'aquí, Sara. I la vaig empènyer i llavors, pues, bueno, la seva vida canvia totalment i fa una evolució i un altre personatge molt xulo, perdona, pel tema també del físic, d'una mica de l'amor propi, una mica de deixar... darrere totes les estigmes i totes les complicacions que estàs aquí tu amb el teu tema al cap.
1: I es diu Sara.
2: Es diu
1: i
2: Sara.
1: I és intencionat que es digui Sara. I vull que aquí aturar-me i fer un homenatge a una persona, bé, a una de les persones més importants de les nostres vides, no?
2: Sí, que és,
1: en aquest cas...
2: És la meva mare, és la meva mare. Aquest llibre és molt especial per mi per dos motius. El primer és perquè jo quan vaig publicar la meva novel·la autopublicada a l'Amazon, vaig estar dues setmanes al top 100 de Romàntica. Això sembla com, ah, bueno, no, no, és supercomplicat. Llavors, clar, jo vaig quedar com abrumada.
1: Què ha passat? Que es diu com...
2: No, aquest no ho diré, perquè si no, em mataran.
1: D'acord, sí, no ho direm.
2: És biologia, primera part, no està concluïda, llavors jo començo a tirar aquests aquí, vinga. No passa nada. Avui ho he preguntat, jo diré quin no i quin sí. I clar, vaig veure l'acollida de la gent i moltes persones s'amagaven, no treien la seva cara, jo deia, ¿por qué? No? I clar, vaig estar investigant això d'aquí. Llavors volia agrair aquest amor i vaig dir, com l'agradezco jo, si soy escritora, pues amb un llibre. I vaig dir, pues os pongo vuestra vida aquí. I la segona i més important és que ma mare es diu Sara i és per qui jo llegeixo i jo escric. I una anècdota és que jo de petita, com et deia, als 8 anys estava jo escrivint aquí i em recordo d'escriure un personatge d'una noia que es deia Sara, lògicament, que llegia i estava llegint sota un arbre allà a la muntanya i jo deia a ma mare, mama, jo quiero leer un libro que tú lo leas en algún momento. I aquesta escena surt aquí, perquè ma mare és lectora i també li agrada molt la moda. Llavors aquí són dos temes que jo, bueno, pues a l'avió, barrejo en aquest llibre, llibres i moda, i faig un combo amb diversos personatges, per això hi ha una mica de misteri que dius, què està passant aquí? És una mica per això. I l'espoiler és, ma mare no em llegeix, mama, si m'estàs escuchando, te pongo en evidencia.
1: Doncs era la pregunta, que li, jo anava a preguntar, sí? Què li ha semblat el llibre a la teva mare?
2: Doncs m'agradaria saber-ho, m'agradaria saber-ho. Jo, en aquest moment...
1: potser no t'ho ha dit.
2: No.
1: No l'ha llegit.
2: No he llegit cap llibre meu. Només el primer, que és de Radcur, i posa poètica...
1: I per què?
2: Perquè s'emociona. Perquè quan vaig fer el primer... En aquest va haver una rata i no surt la dedicatòria, però està dedicat a ma mare, com tots, la majoria dels llibres, i sempre l'agraïment al primer és ma mare. I clar, ja s'emociona, es posa a plorar, perquè dius, ostres, que mi hija està haciendo esto, i no pots llegir, o sigui, es bloqueja i no pots llegir. Digo, mama, por favor, que tengo 10 libros publicados y que la gente dice que le gustan y que no me estás leyendo, y escribo porque tú lees. Llavors, clar, és una mica ahí, en plan, és mi sueño aconseguir, no? Aquest, mama, si m'estàs escuchando, por favor, abre el libro.
1: Doncs, sisplau, Sara, sí, aquest, no? Almenys que comenci per aquest, no?
2: Sí, que comenci per aquest, perquè a més té cosetes que veurà, però bueno, tots els meus llibres tenen coses també personals que ella sí que sabrà on encaixar-ho.
1: Clar, deies, dius, és que la meva mare és molt lectora, per tant, això segurament si tu veus el que fan a casa, no, els teus pares i les teves mares, doncs segurament tu acabaràs fent allò. Segurament això tu també ho vas viure i tu també... Gràcies a això, ara tenim aquests llibres aquí.
2: Sí,
1: no?
2: Jo recordo els 13-14 anys, ma mare llegint i jo llegint, estaven cadascuna al seu llibre ficada, i penso que és preciós, perquè moltes persones em diuen, ah, és que mi hijo no lee, tal, i jo a vegades els pregunto, sense ficar-me, i digo, tu lees en casa? No, fa molt que no llegeixo. Clar, al final els nens copien. Jo tinc un nen petit, que no té ni 2 anys, i tinc una estanteria que és de mi hijo, i ella es posa a vegades, agafa el llibre, va, i es posa a passar les plores com si estigués llegint. Llavors, estàs veient a casa que ta mare llegeix. Bueno, té qualque cosa a llibres, també, no? Però, bueno, que és una mica el reflexe. I a mi em feia il·lusió això de poder dir, ostres, escribo llibres i mi mare los lee. Però bueno, estoy ahí en el camino todavía. Bé,
1: doncs,
2: escritores están, ara falta l'altre.
1: Confiem que sigui aviat. Mira, aquest estiu potser...
2: Es té tots, eh?
1: Ho podrà fer.
2: Es té tots, ja et dic, té també aquests, ja que sí que a quatre mans també té tots. Digo, home, da igual, elige el que tu quieras, però clar, és veritat que aquest és més especial perquè està doncs, vinculat a ella també. I jo li dic sempre, digo, home, és que tu... Si hubieras nacido en otra época, más ahora, más actual, serías bookstagrammer y serías influencer de moda, serías todo. O sigui, és que és tot. I jo penso, això, és que ma mare, com els llibres, la moda és una passada. I llavors jo volia posar una mica aquí en coneixement. A veure si lo leí, li gusta.
1: Aquest l'has escrit tu en primera persona i en solitari, però ho has dit així de passada 2 o 3 vegades. I en llibres que escriviu amb una companya a quatre mans.
2: Sí.
1: Com és això?
2: Doncs és, bueno... A mi em coneixen per les xarxes perquè a vegades se'm va una mica la olla, ¿vale? Llavors li vaig dir a una amiga, Sílvia, que ella escriu fantasia, ciència ficció, i li vaig dir, tinc una idea al cap i jo penso que és que em moriré abans d'escriure-la perquè no me da la vida per a tot, encara que parlàvem abans, Mònica,
1: sí.
2: No me da la vida. I llavors li vaig dir, mira, és aquesta idea, i va dir, buah, m'encanta. Llavors van començar a escriure-la i portem pues, 4 llibres escrits juntes al final.
1: I com es fa això? Perquè clar, si ja és complicat, no? M'imagino, jo no sóc escriptora, però escriure-la una mateixa, compartir la història, tu fas això, tu fas allò, tu comences, tu finalitzes, t'ha agradat aquesta idea, potser no us poseu d'acord. Com és escriure a quatre mans?
2: Hi ha moltes opcions, vale? Perquè jo tinc amigues que també ho fan i cadascú fa la seva. Hi ha persones que escriuen un capítol cadascú, hi ha persones que és un personatge cada persona. Nosaltres escrivim com a trossos, com un Frankenstein. I, clar, és molt divertit perquè ella és molt, molt mapa i jo sóc molt brújula, que si vols també ho comentem.
1: Sí, què és ser mapa i què és ser brújula.
2: Mapa és, tens tot estructurat la història, saps cada pas el que faràs, per on caminaràs i tot. Jo sóc més brújula, bueno, més paisatgista, que és una versió que hi ha, que és que tinc punts a la història, però no sé com arribo del punt A al punt B. Uh-huh. Deixo la creativitat que fluya. Ella no, ella ho ha de tenir, com diu a vegades, és molt virgo, ho ha de tenir tot molt, molt mesurat, no? I jo jugo molt a romper els esquemes. Llavors és molt divertit, és un joc, és una mica un joc. I anem a escriure trossets i tenim com els grans rasgos, però no sabem ben bé tot el que passa. I clar, el que anem fent és anem passant la pilota, doncs escrivim X paraules cadascuna, anem passant, corregim el de l'anterior, revisem, modifiquem alguna cosa, incluïm alguna coseta més, i llavors clar, així va la història com cada mes més completa, i després ho revisem lògicament tot perquè tingui una mica de coherència. Però és com un joc. Jo li dic, és que no em diguis què faràs, perquè llavors t'ho giraré perquè no ho facis. A veure com ho vuelve. I clar, el divertit és que jo porto la part de romance, perquè ella, no, ella romance zero. I ella és merda, mort i destrucció, ¿vale? Entonces, clar, és difícil.
1: Quina barreja, no?
2: Sí, sí. A més, és molt divertit. És molt divertit.
1: Ella, per cert, es diu Sílvia P. Martín.
2: Sí. I ella és de Sevilla, la vaig conèixer fa 2 anys.
1: És el que anava a dir, que a sobre no esteu juntes, no és una veïna de Sant Boi.
2: No, la vaig conèixer per Instagram, o sigui, és molt, molt curiós, no, tot? I clar, és molt divertit, perquè jo intento tirar la meva de ver com llevo jo el romance, i ella va matant-me gente, llavors clar, i al final també aprens molt de l'altra persona, perquè ella té una forma d'escriure, una forma de planificar, i tu al final estàs com estudiant la història que està creant ella. No sé, és molt divertit. No
1: I,
2: sé
1: per exemple, comenta. Ella que et coneix tant, no sé si ha pogut llegir ja.
2: Sí.
1: I què li ha semblat?
2: Ella no llegeix romàntica, només és a mi, saps? Diu, és que, bueno, des que me'n coneixia, diu, no leo romance, solo leo el tuyo, Carla, porque es que sí que me gusta como escribes y como de esto, pero no leo romance. O sea, es una cosa que a mi, bueno, em fa feliç, no? Hi ha persones que tinc més lectores que dius, es que no leo romance, solo el tuyo. I és com, ostres, algo estoy haciendo bien la historia para que te atrape, aunque no seas lectora de romance. I bueno, que l'he llegit ja i m'ho ha dit, perquè ja es gustarà. De fet, ho estava llegint ara i estava pujant. Esto las tres inspirado en mí, en esto, en esta cosa. Digo, bueno, hay cosas que son un poco de todos, no? Però sí, clar. Hi ha cosetes que les persones que coneixes, doncs, t'influeixen.
1: Doncs estem parlant amb la Carla Marpe. El seu darrer llibre és Querido Bookstagram. És del llibre que estem parlant, a banda de fer una miqueta d'històric, sí. Del teu contacte o primers contactes o ja contactes més consolidats amb el món de la literatura. Bé, dèiem, què t'ha dit? Bé, la teva mare ja ho sabem, la teva companya d'escriptura també ho sabem, i el públic en general, no sé, ara que vas viure la Diada de Sant Jordi o gent que et coneix de Sant Boi, he llegit el llibre, quins inputs has rebut?
2: Mira, una de les millors amigues, que no llegeix normalment, que se'l va agafar quan vaig fer la presentació, el va llegir en 3 setmanes. I em diu, Carla, clar, diu, jo no leo. I estava, i mira que té més llibres meus, però bueno, ha sigut marat 2 cops, tal, llavors, clar, el temps que tens és molt reduït. I aquest va dir, vull empezar. I em deia, Carla, estoy enganchada, estoy con el niño, sacando el niño a pasear, leyéndome el libro. Llavors jo deia, ostres, que fantasia. I ella no coneix això de Bustaran, però li va agradar molt, perquè al final són lectors, ja aquesta puntita de misteri, no? I clar, a mi això em fa com feliç, de dir, no coneixes el món, però te metes.
1: Per tant, vol dir que pot agradar a tant a gent que sí que segueix, que llegeix molt, que segueix doncs, sí. Aquestes comunitats de Bookstagrammers, o gent que no té ni idea i que agafa aquell llibre que li cau a les mans i diu, exacte. Doncs, vaig a provar, no?
2: Sí, perquè no només hi ha romance aquí, o sigui, hi ha més coses, hi ha família. Una cosa que li agrada molt a la meva editora és que hi ha una relació mare-filla i la mare està molt present, té la seva subtrama, té els seus problemes, té el seu motiu per fer les coses, i em deia sempre, és que els pares a vegades anen als llibres i no estan presents, salen com, sí, tenia un padre no sé dónde, lo fue a visitar. No, aquí la mare està molt present, incideix molt, perquè és una família monoparental també, i llavors també volia donar una mica de veu a aquestes famílies també. I bueno, hi ha amistat, hi ha coses, llavors no és tot romance. Vull dir que no, és que a mi no m'agrada molt les històries romàntiques que tenen tal qual... No passa res, perquè hi ha de tot. Si hi ha romance, perquè és el que et dic jo, tengo que dir romance, hi ha una escena spicy, que això ho dic, ¿vale? Molt ben portada, és elegante, no és nada soez. A mi això de, que es diu ara de darse como cajón que lo cierra, no m'agrada, ¿vale? No, és que és veritat, això ja és altre gènere. I a mi això no em diu res. I té molt sentit a la trama, perquè al final que deia ja és una dona curvy i fa una evolució, llavors... Era important aquest pas també, i té col·lació. Mm. Llavors, ho dic perquè a vegades m'han vingut a la Feria del Libre de Madrid o a València, sí, i preguntant les mares, i jo dic, què lee tu hija? Si ha visto las tentaciones, tu hija puede leer este libro. Si tu hija no ha visto los programas, depende. I moltes em diuen, no, primero me lo leo yo i luego se lo lee mi hija. I digo, pues m'encanta, perquè hi ha una part de la mare, que jo ara que soc mare, també vull que em diguis què et sembla. Mm. Perquè a vegades... també hi ha algo aquí ja un poco les mares, com que en volem pels nostres fills una cosa i tu hijo quiere un otro camino i tu al final tienes que adaptarte a mí y decir, vale, a ver, vamos a ver qué está pasando y cómo puedo yo ayudar a mi hijo con esa perspectiva sin que deje de ser lo que yo quiero, pero que no sea, no le prive los sueños, ¿no? Sí. Llavors també té una mica aquest canvi també evolució a la part de la mare.
1: És un llibre molt en femení plural, és a dir, sí, és molt coral també, però coral en femení.
2: Bueno, no, hi ha també molts també, nois, sí? Sí, hi ha una mica, hi ha molts nois també. És que hi ha les amigues, hi ha els amics i també la part de la moda que et deia, hi ha escriptors, hi ha models, hi ha editors, però hi ha molta gent aquí dins. O sigui, hi ha molta gent, i cadascú amb la seva subtrama, i és el que m'acostuma a dir és... Ostras, ¿cuánta gente? Pero todo el mundo aporta algo. O sea, no es que sean ahí unos NPCs que se dice ahora, una flor, un florero, sino que realmente aporta algo a la historia. O sea, te lleva por un lado, te aporta esto, te tira por aquí, y es el que em volia. Yo no voy con personatges de relleno, ¿no? Pero tú toma la vida, cuando tú tens relacions amb persones que estan al teu dia a dia, t'aporta alguna cosa aquesta persona, i et modifica la vida així o així. I com que tenim els dos temes de llibres i moda, llavors hi ha una mica de tot, per així dir-ho.
1: I des que vas publicar aquell llibre que no pares, perquè estàs viatjant, a banda de tenir el teu negoci personal i treballar com a autònoma que ets, a banda d'això, perquè això és un hobby per tu. Escriure és un hobby, no?
2: Ja és un treball secundari.
1: Sí. És a dir, que tens dues feines, la que fas d'autònoma i la que fas d'escriptora.
2: I la de mare, també.
1: I la de mare, bé, sí. De moment, aquestes dues, i la tercera, no?
2: Sí. No, per mi, a mi m'ho han dit molt, lo de, claro, que és un hobby. No és un hobby, realment és un treball secundari, perquè, clar, no me paga a mi todos los meses las cosas que tengo que cubrir yo, però sí que és un treball secundari que tu li dediques molt temps, molts diners, i et genera doncs, un benefici. I a vegades sí que és un estigma que hi ha quan comences a publicar, que com que tu publiques, és com que, ai, és que és un hobby. I ara la gent em diu, ai, però bueno, por fin estàs haciendo como algo de verdad. I jo deia, ostres, estic haciendo lo mismo, però simplemente... lo publico con otra persona, ¿no? Es una cosa com així. I aquest dia és que estic movent-me molt. I sí, porto dos mesos que he anat a
1: Bilbao, has anat, València.
2: Bilbao, Astúries, València, Cuenca, Madrid dos veces. Sevilla no vaig poder anar perquè s'ha posat malament, bueno, mal al fill. Però hi tengo más. I ara ja, doncs, demà em vaig a Tarragona, al Club d'Atura de Casa del Llibre de Tarragona. La setmana, bueno, per les setmanes també aquí el eventito con la
1: Booktiga. Sí, ara ho comentarem el dia 9 de juliol, Llibres d'estiu festival de la Booktiga, la Cristina Puigvert al capdavant. Doncs una oportunitat també molt bonica de tornar a Sant Boi i tornar a estar doncs, davant dels lectors i lectores, no?
2: Sí. Ho vam parlar al Sant Jordi i jo vaig dir, Cristina, jo me pongo todo. I acabo la gira antes de verano, el dia 11, que també té un evento a Barcelona també, amb una llibreria que es diu La Independent. I després de l'estiu ja vuelvo con más coses.
1: Clar.
2: Però faig una parada perquè necessito vacances mentals i escriure.
1: És el que anava a preguntar. Després d'aquell llibre, que de fet l'acabes de treure, vol dir que encara hauria de tenir un cert recorregut, però no sé, tenint en compte que escrius des de sempre, segurament ja estàs escrivint fa temps, no?
2: Sí, tinc una idea fa temps i sí que l'he hagut de parar perquè no dava per a mà. O sigui, amb tot és que estic molt cansada, molt agotada. I sí que la tinc ara retomant. De fet, ahir estava jo mirant i dic, venga, Carla, vamos a releer lo que tenemos hecho y tiramos. I també és...
1: Clar, no, que, sí, però vinculat amb la literatura, llibres, Instagram, res.
2: No, jo escric de dues maneres i és el que també diuen els lectors. Jo tinc dues formes d'escriure. Una és mamarracheo, com aquest de tots els que ets de llibre, no? Que dius, me siento yo a tomar el sol, me lo leo, me evado de mi vida. Porque ¿para qué? Quiero yo mis problemas. Me meto aquí y me divierto, me río y me abstraigo. Y la otra es idas de olla como aquella de aquí, que me meto con subtramas y me vengo arriba sola y dices, pero ¿cómo está llegando a esto? No lo sé cómo estoy llegando, pero estoy yendo para allá. Y ahora estoy con mamarracheo.
1: Sí?
2: Sí.
1: Ara tornes a...
2: M'amarratxeo, sí, perquè vull desconnectar i és que em relaxa molt. El tirar de floja, el... Bueno, és més, comèdia romàntica, més comèdia romàntica.
1: Carla Marves, aquesta samboiana que avui ens està presentant, Querido Buxagram, ens el presenta ara, de fet, perquè no has tingut temps, i és així literal, per poder venir abans d'aquesta entrevista. Sí. Ni coincidint amb Sant Jordi ni després, finalment ha sigut avui el dia per poder venir aquí en directe a presentar-lo, eh?
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: bé,
2: sí.
1: Que estem contentes, perquè era perquè tenies altres feines a fer vinculades amb el llibre, no?
2: Hem estat quadrant agendes, o sigui, ha sigut una mica... Jo deia, me va dir que no venga más, que no,
1: no
2: venga.
1: No, això mai, això mai.
2: No, però sí, sí, jo estic encantada de poder presentar-lo aquí també a la ràdio, que no havia vingut mai i em fa molta il·lusió, perquè passo pel carrer moltes vegades. Clar. I vaig mirant cap a dins, saps? A veure quin hi ha aquí.
1: Doncs avui estàs tu, avui estàs tu.
2: Sí, sí, eh? Sí, vaig mirant a veure si on mira, saps? No, és molt bonic estar aquí al teu poble i poder fer això.
1: Carla Marpe, m'ha fet gràcia la teva biografia que dius, vaig néixer un divendres de primavera. Això sí. Dona algun toque a l'hora de néixer en algun dia? Jo ho he mirat, jo dic, a veure, jo, perquè també era primavera, jo un dimarts de primavera.
2: Sí?
1: No sé si és diferent un dimarts que un divendres de primavera.
2: Bueno, jo això ho dic perquè a vegades jo soc molt reflexiva amb el meu aquí, el meu món, no, mental. I clar, un divendres és com, ostres,
1: néixer un divendres és molt millor, és molt millor que un dimarts, però segur, eh.
2: I bueno, ja dic com dir, ostres, nasc un viernes i me voy a poner ja a coses que me hagan feliz, saps? En plan un martes com ho vaig tirar la setmana, però ostres, fem molt bé, Mònica.
1: Sí. Així que ni som dimarts de primavera també està bé, no?
2: És pitjor un dilluns, pensa-ho.
1: Oh, no, horrible. I un diumenge, t'imagines?
2: Ja ho estava pensant, digo, un diumenge en plan... Bueno, encara et queda... Però el diumenge té aquest estigma de... Estic mal perquè mañana... Sí. Però no penses en demà. Si ja. Encara tens tot el
1: gaudeix
2: dia...
1: El, és que a vegades no gaudim els diumenges pensant en l'endemà.
2: Exacte. I això és... A mi em fa molta ràbia perquè dius, encara tens tot el dia per descansar. Jo ara que viatjo molt, i els dissabtes viatjo... Bueno, vaig estar al passat a Astúries, jo pensava, que bien que mañana es domingo. Saps per què dius? Tengo ese día para no hacer nada, para estar tranquilamente, i llavors... No es treu el partit els diumenges. Vivan los domingos.
1: Doncs vinga, reivindiquem els diumenges. Aquests diumenges que a vegades sí, és veritat, estem una miqueta d'aquella manera.
2: Sí.
1: Doncs Carla Marbe, que ha estat un plaer, de veritat, tenir-te aquí aquesta estoneta. I vull, abans de que marxis, fer una crida, no sé, algú que ara ens està escoltant, que, mira, farem dos missatges. Algú que mai ha llegit el que tu escrius o similar al que tu escrius. Per què hauria d'anar ràpidament a la Buctiga, per exemple, o a la llibreria Barbus de Sant Boi?
2: Sí, estan als dos llocs.
1: Que estan als dos llocs, corrents ràpidament a agafar el teu llibre. Per què?
2: Jo soc molt dolenta per vendre el meu llibre, jo dic, eh? Jo
1: doncs ara llibres, has de fer un esforç.
2: Jo dic, vendo mejor els que escric amb Sílvia perquè tinc a la companya que els meus. Però si he de dir una cosa, tiro del que em diuen, i és que és un llibre fresc, és un llibre que té de tot, que t'atrapa, perquè hi ha una mica de misteri que dius... Per què m'estan ficant aquí? Al principi hi ha dos narradors, ¿vale? Llavors tu dius, per què hi ha aquesta persona aquí narrant? Saps? I clar, després és el per què, i qui m'està passant tant i tot, i llavors és molt divertit. Però hi ha una mica de tot. Llavors, quiero leer un libro este verano, que tenga un poco de todo, que lo sea desconectar, que sea para evadirme y para llevar a la piscina, para... Aquest, això sí, con una funda, por favor, perquè no se nos moje la piscina.
1: Ah, sí, sisplau, hi ha fundes meravelloses.
2: Impermeables.
1: Sí.
2: I això, i és llarg. O sigui, dius, és que... No, és molt llarg i és el que deia. O sigui, te va durar tot el verano si lees poco a poco. Si no, te lo mentiras. Em van dir, mira, a Bilbao em va dir una noia, et molesta que hagin els teus llibres en 24 hores? I jo dije, dos coses. Una, a mi m'encanta. Dice, claro, és que a vegades, és veritat, triguem molt a escriure aquest llibre. Jo vaig començar aquest llibre al 2021. O sigui, imagina, Triguem molt a escriure el llibre i la gent s'ho ventila. I jo li vaig dir, jo soy feliz porque que tú te metas en el libro y te lo puedes leer a 24, es que decir que te toca la emoción
1: claro,
2: y te atrapa. Y eso sentí yo cuando llegué. Yo digo, hacerlo sentir a alguien es como fantasía. Y de ahí di, te reto a leerlo 24 horas. Va a trigar dos días a cada semana. Y le di, bueno, no lo he hecho mal, la tenías que comer. También, pero me ha dicho, mira, no 24 porque te hace cosetas, pero, escolta, me ha durat un día y medio así, metiéndome a saco a leer el libro. Digo, molt bé.
1: Doncs l'has venut molt bé.
2: Sí?
1: Sí, això la gent que mai ha llegit doncs un llibre com el teu. Ara sí, la gent que habitualment llegeix aquest tipus de literatura, que li agrada, gent que llegeix el que sigui, que inclús estan comunitats doncs, com la que tu presentes al llibre, què li dius?
2: Jo els dic que és un llibre per lectors. És un llibre enfocat al món del lector, de la societat que vivim, de com bueno, coincidim amb persones en la vida que es tenen la mateixa passió, que són els llibres. Igual que hi ha el pàdel, les escacs, tot això, també està la literatura, no? I està una mica com amagada. Té romance? Sí. té una mica aquí de la part romàntica, però hi ha una mica de tot. Llavors dius, jo escriu thriller. Bueno, doncs mira, si vols una lectura per agilitzar, amenitzar aquestes denses de thriller, pots col·lar aquesta, que hi ha una mica de misteri, però bueno, no és un thriller, no és innato, ho dic, i hi ha el romance. Llavors, bueno, si no és per tu, ho pots regalar a algú que diguis quiero que leas, pues tu, pati.
1: Molt bé, doncs ja està venut, venut per tothom. Carla Marpe, querido bookstagram de l'editorial Titania, que és aquest segell especialitzat en novel·la romàntica d'Ediciones Urano, que es publicava el passat mes de març, que la dia de Sant Jordi la vas viure doncs, a tope aquí a Sant Boi de Llobregat i que ara estàs viatjant moltíssim també amb aquesta novel·la. Paral·lelament doncs, a les altres feines que tens unes quantes,
2: sí.
1: La primera seria la de mare, no?
2: Perfecte, sí. Per aquesta he parat alguna cosa, el tema de Sabia, per exemple, que anava a presentar el llibre allà, però bueno, a veure, si és mare, doncs els nens doncs, tira més que altra cosa. Però sí que, si em puc organitzar, aniré després de l'estiu a Sevilla, perquè m'ho han preguntat, m'han dit, ai, que pena que no pugueste venir, tal. I a mi m'agrada que sé que puc tornar a un lloc d'assignatura, doncs intentar, saps, aparèixer. I ho estic mirant per veure quan puc anar a Sevilla, perquè clar, al final aquí a Barcelona hi ha moltes i sí que aniré per aquí a Hospitalet i de més també, que hi ha després de l'estiu, però vull viatjar per la gent que em llegeix des d'altres parts d'Espanya, no? Que és molt bonic també això. Galícia m'ho demanen, però no puedo gestionar-me a ir a Galícia, però m'encantaria això ja l'any que ve.
1: Vinga,
2: que me quiero con mi familia.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, insisteixo, per haver compartit aquests minuts aquí a Ràdio Sant Boi, al Dies de Ràdio. Gràcies per haver-nos explicat i portat la teva novel·la. I t'esperem per la propera, no?
2: Jo, quan tu em diguis. I si vols, quan llegeixis això, comentem.
1: Sí, ho comentem. Et diré a veure què.
2: I em dius quin t'agrada més. Així fem una mica de competició.
1: Vinga, aquests doncs som-hi.
2: Són mamarracheo i una mica més complicació. A veure què entenem.
1: Primer aniré complicació, després mamarracheo per desconnectar.
2: Sí, aquest a l'agost la ventiles.
1: Vinga. Ja veuràs. Gràcies, Carla. Un plaer, de veritat.
2: Gràcies, Mònica.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: 15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballant en un incendi forestal que s'ha declarat entre Tiana i Montgat, al Maresme. Les feines es concentren a evitar que les flames saltin un barranc i passin a l'altre costat. De manera preventiva, s'han desallotjat la zona poliesportiva, segons han informat fonts de l'Ajuntament. I s'aixeca el confinament per als 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassanç, podran tornar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. Han localitzat un cos sense vida a la platja dels Pescadors de Badalona. Podria correspondre a un jove que ha desaparegut aquesta matinada. A Veneçuela continuen treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, encara parlant d'aquesta qüestió, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats per aquests terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen fins a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin a Europa. A partir d'ara, l'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre a Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. I Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir a la recuperació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19. Han servit tant per pagar ajudes a particulars, per la compra d'un cotxe elèctric, fins a modernitzar les administracions o també descontaminar la indústria. I en cultura, avui és dia d'estrenes als cinemes. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Curry Waker.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia, en guanya per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han classificat per als setzens de final les seleccions dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Girona ha anunciat 3 amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el dia 22 de juliol contra l'Olot de la Segona Federació, el 29 del mateix mes contra el Castelló i l'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
0: I el temps, cel gairebé serè, sol intens, temperatures molt altes de 30 a 35 graus a la costa i al prelitoral i fins a 37 en punts de Girona, Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda i només al Pirineu, al Delta de l'Ebre, hi haurà alguns núvols.
1: 3CAT Info. Ràdio
3: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
5: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
4: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
5: Qui estima la música, estima la vida.
4: Forever Joves.
5: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
6: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
7: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

Doncs avui és divendres, per tant hem de parlar de cinema i amb la banda sonora de fons d'una de les pel·lícules que tenim també a partir d'aquest cap de setmana als cinemes de Sant Boi, Supergirl. Quan és el moment d'obrir línies telefòniques, el 93-661-3583, 93-661-3954, com és habitual els divendres, regalem 4 invitacions pels 4 oients que ens telefonin. I tot seguit repassem les pel·lícules que tenim a partir d'avui al cinema Can Caselet de Sant Boi. Obsession, Scary Movie 6, La Mujer Sin Nombre, Viatge al País dels Blancs, El Dia de la Revelación, Viva, Toy Story 5, Backrooms i Supergirl.

0: Doncs banda sonora de Toy Story, ara explicarem el perquè. Per segona setmana consecutiva comencem amb aquesta cançó, i és que parlarem de xifres, de com ha anat l'estrena d'aquesta pel·li, la cinquena edició d'aquesta saga de Toy Story. Hay un amigo en mí. I com és divendres i és aquesta hora, doncs és obligada la trucada telefònica amb el nostre crític de capçalera, que és el Jaume Vidal. Jaume, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem?
0: Bé, bon divendres.
1: Sí, i tant. Bueno, amb aquest final de mes que estem tenint i amb aquesta calor, doncs ha de ser bo per força, ja veuràs com sí.
0: I un bon, mira, aprofita, m'ho poses amb safata, i un bon refugi climàtic sempre serà anar a un cinema. Jaume, sí o no?
1: Mira, sobretot amb... Exacte, l'estona que estaràs allà estaràs bé, perquè això d'anar al cinema amb aquella calor, en tot cas, era propi dels anys 50, però no pas dels 70 ja, eh?
0: Ara quasi has d'anar amb una jaqueta al cine, eh?
1: Exacte, això és massa ja, també.
0: Sí,
1: llavors,
0: doncs...
1: Això no cal.
0: Vinga, que comencem amb aquesta banda sonora i ara expliquem les xifres de com ha anat a la taquilla Toy Story 5. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Doncs una miqueta ja ho sospitàvem, no, Jaume? Que aniria molt i molt i molt bé aquesta cinquena edició de Toy Story, aquesta cinquena pel·lícula de la saga.
1: Sí. Se n'han preocupat, sobretot, fins i tot, diria jo, fins i tot els més exigents en quant a la qualitat de les pel·lícules, i que les pel·lícules no siguin així només intranscendents perquè són excessivament per nens petits i tot això. Hi ha hagut una preocupació. Jo participo en dos programes més, o tres, sí. I en aquests programes s'ha parlat de Toy Story, i el que s'ha dit és això. Diu la cinquena millor que la quarta, i lògicament sembla que els estudis aquí tenen l'habilitat de recuperar, doncs, el prestigi que havien tingut al fer aquesta història amb la seva brillantor d'idea, no? De que els ninos tenen vida, no? I això està molt bé. Doncs vinga, celebrem-ho. Sí?
0: Doncs
1: aquesta
0: Toy Story...
1: cinquena, molt bé.
0: Exacte, Toy Story 5 ha liderat la taquilla a Espanya. També és la segona millor estrena mundial de Pixar. Toy Story 5 ha recaptat 312 milions de dòlars a tot el món, i a Espanya l'ha liderat ingressant 3,3 milions d'euros, que no està gens malament.
1: O sigui que tots els cinemes satisfets d'estrenar-se i de que s'hagi fet aquesta pel·lícula, que és el que es tracta, és el que diu un amic sempre, un amic meu. A mi que sigui més bona o més dolenta una pel·lícula, més igual, però que se'n facin és el
0: no,
1: més
0: clar,
1: important.
0: Ah, no, clar, que s'han de seguir fent pel·lícules, no vols dir?
1: Sí, sí, que es facin moltes pel·lícules és la clau.
0: Doncs aquesta és una, i clar, ara ha sigut l'estrena, ha tingut doncs molts espectadors, però imaginem que serà una de les pel·lícules d'aquest estiu,
1: I
0: sens dubte.
1: Sí.
0: Doncs vinga, som-hi. Hem
1: d'anar-la a veure doncs... què podem opinar i repescar, no?, de la primera. Jo la primera la vaig veure, em va agradar molt.
0: Sí, jo em quedo la primera sempre. Sí. Bé, va ser la sorpresa també la primera.
1: Exacte,
0: eh?
1: També va ser una sorpresa.
0: Va sorpresa,
1: sí.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: Doncs vinga, escoltem aquesta banda sonora i ens hi posem.
1: D'acord.
0: Que estem amb la banda sonora d'una pel·lícula que parla del cinema, que parla de les pel·lícules, d'aquestes cabines on la gent que fa pel·lis, que projecta pel·lícules, doncs si està, és una meravella. Qui no hagi vist Cinema Paradiso l'hauria de veure sempre, oi, Jaume?
1: Jo crec que sí. És d'aquelles pel·lícules que... Hi ha una petita nota que tinc aquí posada, que diguem-ho clar, que ja no és una nota meva, sinó que diu que el que és interessant de la pel·lícula aquesta, ara la llegeixo, un momentet. El que diu sobre la pel·lícula sobre el món de cinema, que mostra un ambient senzill, en els únics protagonistes són el públic i els sentiments més profuns. És la història d'un home dedicat al cinema per tots aquells que estimen el cinema. Representa tot el misteri d'aquest, la seva capacitat per fer riure, plorar i somiar. Estem a la Roma dels 80, i és la nit, i el Salvatore De Vito, un cinematògraf d'èxit, agafa el telèfon i sent la veu de la seva mare. Alfredo ha mort. Esclar, quan escoltes això, dius, bueno, doncs ja sé què haig de fer, agafar l'avió i anar fins allà, encara que portis anys, molts anys, i que no hagis vist a ta mare des de que vas marxar per primera vegada. O sigui que la pel·lícula no és que sigui tendre en tots els sentits, vull dir, en aquest hi ha com un allunyament, doncs, exprés, i un que l'ha atrapat en la capital, precisament fent un seguit de pel·lícules, no? I llavors ens trobem amb la gran sorpresa que aquest home, quan va allà, li regalen, bueno, totes les, tots els retallats que es van fer, doncs, a l'època dels 80, que ja no era una qüestió sola de l'estat espanyol, sinó que a tota Europa hi havia, doncs, aquesta ocupació, no? Atallant les coses que no tocaven.
0: I clar, davant de tot el que passa fora, aquell petit microcosmos, no?
1: Sí,
0: que és com... sobretot la sala de projectar, no?
1: Sí,
0: del cinema.
1: Sí. Sí.
0: És una meravella.
1: No, una pel·lícula que la veritat és que t'agrada molt, t'identifiques. El senyor Tornatore és un cineasta que aquí la va arrodonir totalment, vull dir, ho va deixar tot perfectament, amb Philip Noiret com a gran protagonista, en Jacques Perrin, amb el Salvatore Cassio, i també hi havia el Mario Leonardi. O sigui, i a més sabia enfocar tota la gent del món del cinema, tant el propietari com el que retallava, com el... com tot, vull dir, quan l'enfocava era tan creïble,
0: sí.
1: Era
0: sí,
1: tant de l'època també, que dius, carai, que bé tu. I en el mateix protagonista, quan recupera tota la seva, diguem-ne, cinematografia perduda, perquè aquesta no l'havia vist, doncs la veritat és que també li llueixen els ulls d'una manera molt especial. Molt, molt interessant,
0: Doncs la
1: jo
0: recomanem.
1: Jo crec que havíem de fer aquest homenatge.
0: I tant que sí, que n'hem parlat, que en d'altres ocasions hem parlat de Cinema Paradiso, però estava bé repescar. Bé, pot ser una de les propostes de l'estiu. Mira, si no l'ha vist algú, doncs veure-la, i si algú doncs, potser no la recorda, perquè fa temps doncs, que va poder veure Cinema Paradiso, doncs és d'aquelles de tornar a repescar, oi?
1: I tant, no cal estranyar-se que et torni a agradar, no? Encara que faci poc que l'hagis vist. La veritat és que sí, molt bona.
0: Cinema Paradiso, una de les pel·lícules que ens recomana el Jaume. I cap on anem ara?
1: Doncs mira, avui podríem anar amb aquesta pel·lícula Carmen, que...
0: Canviem totalment de registre, eh?
1: Sí, aquí sí que el que fem... Bueno, jo l'altre dia, precisament, em van proposar fer un programa especial, precisament per aquí a Ràdio Sant Boi, i vaig pensar en una pel·lícula que es porta per títol I, Carmela. Potser perquè jo sóc dels que... el que és la poètica, en definitiva, la lliuro més bé quan parlo de cançons i de música de protesta que no pas d'altra cosa, no? I llavors vaig parlar amb I, Carmela. I no he de buscar una altra perquè aquesta sembla ser que no és fàcil trobar-la, no? Doncs amb Carmen i precisament el senyor Carlos Saura, que jo crec que és un dels, almenys és un dels realitzadors més estimats per mi, perquè d'una manera o altra va simbolitzar d'una manera molt clara el que era la repressió, no?
0: Sí, anava a dir que va saber retratar molt fidelment una època.
1: Una època molt concreta, sí, que es prohibia d'una manera clàssica, d'una manera absoluta, que no es fes un cinema que parlés d'allò i d'allò, I llavors ell, doncs, en va saber parlar, però no va ser sol, també n'hi va haver d'altres. Però Carlos Saura, per mi, sempre ha estat un home molt important. I si he triat aquesta pel·lícula, Carmen, és precisament perquè aquesta potser s'escapa ja del que... és més clàssic amb ella, perquè això, com sabem, doncs és un clàssic, molt clàssic, no? I llavors, doncs, quan va agafar aquesta, aquesta decisió de fer aquesta pel·lícula, la veritat és que tot plegat va ser molt, molt novetós per mi, perquè vaig dir, bueno, només sabia, no és que només sabies fer el que feia, que ja era molt difícil saber superar l'inconvenient del que és prohibit, no? Sinó que, a més, aquí doncs, va lluir d'una manera extraordinària i en aquesta dansa i la música espanyola com a forma d'expressió viva paral·lela a la música de l'òpera, submergint-nos en aquest personatge mític que inexorablement ens porta a través de la mort, de la seva gelosia i de la seva tragèdia, és una pel·lícula, jo crec, impressionant, extraordinària, amb la interpretació d'Antonio Gades, Antonio, Laura del Sol, Carmen Paco de Lucía, bueno, tot d'allò.
0: Mira, teniu
1: I
0: la banda
1: és
0: sonora.
1: És una música que sí. Jo penso que la posaràs ara i que...
0: Sí, la té preparada l'Albert, mira,
1: ens
0: escoltem.
1: Ens identificarem d'una manera absoluta, no?
0: Doncs és part de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Carmen, de Carlos Saura.
1: D'acord. Doncs tenim moltes més pel·lícules, bueno, moltes, podríem tenir algunes més.
0: Vinga,
1: per exemple, m'ha semblat avui també parlar, ja que estem així una mica en dies llargs i jo què sé, potser els trobem excessivament llargs i tot, la pel·lícula Corazonada...
0: Sí, no ens oblidem que tenim una pendent de la setmana anterior, després...
1: Sí, no, ja la tinc,
0: La deixarem aquí. Pel final, la de Montfort.
1: No, sí,
0: la deixarem pel final, ja. Sí, digues, Corazonada.
1: Corazonada, aquesta és de Francis Ford Coppola i després de dirigir Apocalipsis 9, que jo crec que és la millor pel·lícula que va fer, tot i que El Padrí també és molt bona, però jo crec que Apocalipsis 9 va generar una constant en la nostra ment que difícilment la podríem trobar doncs des d'una senzillesa, i és precisament la crueltat de la guerra, però la crueltat portada al 100%, vull dir, a un general o un coronel, digue-li el que vulguis, és igual, un d'aquests que mana menys en l'exèrcit, que acaba perdent el que és la noció de la no violència i, evidentment, tot va de cara avall, La pel·lícula Apocalipsis 9 jo crec que és de les més brillants que hi ha, per no dir la més brillant que s'ha fet.
0: Aquella pel·lícula va crear un abans i un després al món del
1: després.
0: Cinema i el saber fer en el món del cinema, perquè recordem que fa molts anys, no recordo l'any d'aquesta pel·lícula, però va ser també pionera,
1: Com mostrar aquest
0: tipus de cine.
1: Fins al punt que el mateix exèrcit envia un home, doncs aquest l'elimini, i aquesta situació doncs genera tot un viatge. El viatge ja és una preparació pel final, perquè al cap i a la fi no deixa de ser una argumentació del final, i arribant al final és com, bueno, un vistiplau de la conformitat, jo diria fins i tot, de que les coses no poden ser d'altra manera, de com són i de com s'acaba la pel·lícula. O sigui, és una meravella total. Qui no l'ha vist l'ha de veure, perquè crec que és el millor que s'ha fet sobre la guerra del Vietnam i de qualsevol guerra, és igual. I llavors és molt, molt, però que molt bona. Doncs Corazonada és una pel·lícula lleugera, una història de mort entre una parella que més aviat es cansa del seu propi amor i que tenen doncs aquesta altra aventura, tant un com l'altre paral·lelament, i que ens ho posen prou fàcil com perquè ens identifiquem. La música és de Tom Watts i també tenim en Freddy Forrest, a Terry Gar, Anastasia Kiski i en Raúl Julia com a les dues parelles que s'acaben entenent, i que quan acaba la pel·lícula et quedarà potser el desencant de no creure que sigui la història d'amor més brillant que has vist. Però el que sí que és cert és que acabes una mica empipadot de la factura d'aquesta història d'amor. I que això no deixa de ser interessant a nivell de cinema. I crec que és un reconeixement que li hem de fer al senyor Francis Ford Coppola.
0: Bé, i la banda sonora, bé, és aquesta, la banda sonora, la que sí. Tenim de fons ja, Corazón Adam.

0: Doncs som-hi, Jaume. Cap on anem ara?
1: Ara anem a Paranoid Park, que és una pel·lícula de Gus Van Sant. Aquest és un dels realitzadors que a mi m'agrada més quan es tracta de plantejar històries que tinguin molt a veure, doncs, amb històries que pots no estar-hi totalment d'acord. Estem parlant de l'homosexualitat. Vet aquí una pel·lícula inoblidable d'aquelles que queden a la memòria per molt de temps, feta d'imatges poderoses i un clima misteriós i fascinant. No és fàcil aconseguir això al cinema d'avui, i més el d'avui, eh? Direu vosaltres, i tindreu raó, però cal tenir en compte que darrere de Paranoid Park hi ha Gus Van Sant, potser un dels cineastes més influents dels darrers anys, l'artífex de tres joies del cinema contemporani com Jerry, Elephant i Last Days. Aquesta pel·lícula que ens ocupa és una mena de síntesi perfeccionada de les troballes d'aquella trilogia. Tot el que en aquells títols era recerca i experimentació, aquí qualla finalment en una ficció o una reflexió densa i suggerida sobre el propi cinema, sobre la seva capacitat per crear somnis i recrear realitats, sobre el paper que juga la ficció en la construcció de la nostra identitat. Jo penso que hi és tot, és tan complet, és tan complexa també, que quan...
0: anava a dir com el director...
1: Com a director és una meravella, us asseguro que sí, eh? Vull dir que la podeu veure, no, potser em maleireu perquè diràs, home, tio, vull dir, potser no tan complexa les coses, no? Però la veritat és que si tu rasques una mica de tot el que t'explica i com t'ho explica, llavors doncs ho agraeixes i molt, no?
0: Molt bé. Paranoid, eh? Paranoid Park de Gus Van Sant.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs una altra de les propostes del Jaume amb aquestes recomanacions, les seves parletes. I ara ens quedem...
1: Ara ens toca una altra pel·lícula també d'una bellesa extraordinària, que és precisament té aquest títol, La gran bellesa. És una pel·lícula de Paolo Sorrentino, Antoni Servillo com a principal protagonista, el protagonista Carlo Verdones, Sabrina Fenelli. Bueno, i estem en un dels aspectes més importants a l'hora de jutjar allò d'un objecte que és el cinema, que pogués transmetre la seva sensació de bellesa fins i tot quan no tinguéssim interès especial amb la pròpia bellesa. Doncs precisament La gran bellesa ens planteja, jo aquesta sensació la vaig experimentar una vegada que vaig estar a Itàlia, a San Francisco, Sant Francesc, que es diu allò, bueno, en una de les capitals que hi ha un art impressionant. Vaig entrar en una exposició d'aquestes de tota la vida, que està allà exposada perquè la vagis a veure sempre. Bueno, per tota la vida vol dir que hi pots anar a qualsevol dia que la trobaràs.
0: Sí, que està habitualment.
1: I la veritat és que vaig quedar extasiat, eh? Va ser una cosa... I a més, val a dir que era una història que tenia molt a veure tot amb la fe cristiana. O sigui, que tot el que vam veure allà era tot sobre Crist i sobre tot el que... Bueno, podríem dir que s'ha inventat o podríem dir que s'ha escrit, millor que s'ha escrit, potser, per no inventar res nosaltres, i llavors que s'ha pintat també, no? I la veritat és que allò va ser fascinant. Jo vaig sortir d'allà doblegat, saps? Allò que dius, caram, tio.
0: I el paral·lelisme amb La gran bellesa, quin podria ser, d'això que expliques?
1: Bueno, perquè precisament jo crec que una de les grans atraccions de tot el que és, tot el que s'ha pintat i s'ha escrit sobre Crist, crec que té a veure precisament amb el més important que tenim quant a sensibilitat en el nostre interior. Precisament per això és tan recollidor. Jo ho veig així, eh? Vull dir, no vull negar ni deixar de creure ni posar-hi inconvenients. Però aquella textura, tot aquell... Per exemple, també val a dir que una vegada aquí a Vic vaig veure la cara de Crist pintat pel gran... Ui, com se diu aquell? bueno, un dels millors pintors que ha existit mai, i quan vaig veure aquella cara dic, ara ja sé què és pintar. Vale? M'entens el que vull dir?
0: Sí,
1: ja sé què és pintar, perquè allà hi era tot, eh? Tot, des del patiment, el convenciment, la brillantor, el que t'arribava fins al teu interior més íntim, tot era una meravella. Aquell dia vaig sortir, que vaig veure-la per casualitat, me la van ensenyar així com una mica fent-me un favor, no? I veure-ho, que em van fer un favor total, eh?
0: I doncs recordem això. L'argument de La gran bellesa.
1: La què?
0: L'argument de la pel·lícula.
1: La gran bellesa és la capacitat que han tingut els grans pintors per pintar la bellesa d'una manera extraordinària. Són ells els creadors, els que han fet això. Vull dir, no, això estava en l'interior de cadascun dels pintors que ha fet això, i el que ha escrit això també. Vull dir, llavors, esclar, vull dir, quan tu sintonitzes amb tot això... Mira, no fa gaire que va venir el Papa de Roma aquí i vaig intentar trobar-hi aquesta sensibilitat, no? I també la vaig trobar, i saps amb què va ser? Precisament amb la manera que vam parlar de la Sagrada Família i el que he llegit posteriorment sobre la Sagrada Família i la capacitat que ha tingut el senyor Gaudí
0: de fer
1: un espectacle. És que ho he invertit tot, eh? Vull dir, no, ja no s'han fet catedrals. Quan es va fer la Sagrada Família, era tota la inversa de com s'havia fet tot, eh? I ara, esclar, aquí tenim doncs, la joia de la corona, tu diràs.
0: La gran bellesa, eh? La tenim aquí.
1: La tenim aquí.
0: La Sagrada Família.
1: La gran espiritualitat, ells parlen, eh? Vull dir, va ser... Aquest senyor va ser... I a més, és que és un cristià convençudíssim, el senyor Gaudí. On vas a parar?
0: Bé, doncs mira, tenim una altra italiana, que és la Raffaella Carrà, a la banda sonora de La gran bellesa. Bueno.

0: Doncs, Jaume, ens queda una pel·lícula, no?, que ens havia quedat de divendres passat.
1: Sí, aquesta pel·lícula del 1999 de Lawrence Kasdan, que va dirigir a Lauren Dee, Lope Davis i Jason Lee. I, bueno, és un d'aquells films que, en definitiva, no deixa de parlar de les seves constants, de Laura Scanza, que ens parla de persones més aviat desplaçades, d'una societat que els ha allunyat dels seus propòsits inicials. O sigui, persones que, en definitiva, han tingut una evolució que no ha estat integradora dins el context social, com el Gaudí, per exemple, no? Sí, de tot el contrari, no? I llavors aquest senyor, el protagonista de la pel·lícula, que és un home que ha estudiat, sí, el que és la psicologia i que d'una manera o altra s'ha format en aquest camp, doncs llavors ell el que fa és inventar aquesta manera de ser, precisament perquè s'allunya del que és tots els cànons, i com a tal, el fet d'allunyar-se representa que la pel·lícula no deixa de ser una novetat dins del camp de la psicologia i la seva aplicació.
0: Sí, deies que tenies, sí, Jaume, deies l'altre dia que tenies cert interès en parlar d'aquesta manera de fer dels terapeutes en aquesta pel·lícula.
1: Sí, perquè és que jo penso que hi ha terapeutes que segueixen la norma, i que aquesta norma té a veure, doncs, amb uns codis i unes constants que tenen a veure amb, en definitiva, amb el que s'acorda que se farà sempre, i que això cal seguir-lo, vull dir, és inqüestionable, perquè això genera tot un seguit de constants, d'estudis, de reflexions i millores, tot el que hi ha. Però, paral·lelament a això, també hi ha la frescor de la individualitat de determinats psicòlegs que, per la seva manera de ser, destaquen per la seva lluentor.
0: Bé, i la per la manera, potser, això, particularitats i alternatives, no? Maneres alternatives,
1: exactament,
0: no?
1: Exactament, com a alternativa al que està establert. Llavors, si el que està establert no té un aprofundiment com cal, llavors, esclar, el que salta aquesta alternativa, encara que potser no sigui el més atinat, doncs sí que no deixa de ser particularment interessant veure com ho fa i escoltar-lo, I això és el que planteja la pel·lícula Montfort, no? Que, evidentment, després tot el que és la professionalitat i la gran organització que representa, i amb això no puc estar-hi en desacord, les organitzacions psiquiàtriques, doncs rebutgen el senyor com una constant de que s'ha de fer, perquè si no tot això no va enlloc. Perquè el que va enlloc és l'estudi i l'aprofundiment constant sobre allò que ja hem fet i millorar-ho.
0: Bé, per tant, a tenir en compte, no?, sobretot la gent que vulgui, doncs això, veure una pel·lícula amb un plantejament diferent, alternatiu, sobre la salut mental o sobre la teràpia en salut mental, estaria bé, no?
1: Aquesta? Naturalment. Molt interessant. I, evidentment, el senyor Kasdan, en el moment que va fer aquesta pel·lícula, va deixar de fer cinema, gairebé. Va quedar sense idees, Vull dir, això també...
0: Ho va deixar tot aquí, a l'any 99 ho va deixar tot aquí.
1: Gairebé, no, ho vaig a comprovar, Però vull dir que jo no recordo cap pel·lícula, i a més, en el treball que tinc, sempre parla gairebé de tot el que ha fet abans, però no del que va fer després. És una cosa que, en tot cas, investigo pel proper programa, i us ho dic,
0: Doncs queda pendent això, continuem amb la pel·lícula, es vici d'ona, aquesta Montfort. Doncs ho explicarem la propera setmana. Si després d'aquesta pel·lícula doncs va fer alguna cosa més, com a mínim interessant com Montfort, i si no, doncs si ho va donar tot ja.
1: Com Montfort o com les tres que he expressat abans.
0: Anteriorment, exacte.
1: Molt bé. Sí, senyor.
0: Molt bé, Jaume. Doncs que vagi molt bé la setmana i ens retrobem.
1: Bueno, ja ens trobarem la setmana que ve, Que vagi bé.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu, gràcies. Adéu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, però no ho fem de qualsevol manera. Els denominadors comuns d'aquests dies és escoltar cançons amb efemèrides. D'on som-hi? Avui marxem a l'any 1977, quan Elvis Presley va efectuar la seva darrera aparició en un escenari i en viu.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpresa.

L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem el balanç del ple municipal celebrat ahir a la tarda, la commemoració del mes de l'orgull a Sant Boi i el començament de les obres del 5è cap. Avui és divendres 26 de juny de 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. I en política analitzem tot el que va passar ahir al ple municipal on es van presentar l'informe anual de 2025 de la síndica municipal de Greuges. La síndica del municipi, la Dolors Vallejos, va assenyalar les principals queixes del veïnat que apel·laven a l'estat de la xarxa viària, al soroll en horari nocturn o un excés de burocràcia en els tràmits.
1: S'ha incidit especialment en zones com el pàrquing dels ferrocarrils i en el tema de la contaminació ambiental, així com el dret europeu a la ciutat, posant l'habitatge al centre repte latent aquí a Sant Boi.
2: No és suficient que la ciutadania tingui accés a la ciutat, ha de tenir accés a la bona vida a la ciutat. Ja no es podem quedar només en la defensa del dret a estar, hem de defensar el dret a estar bé. Defensar el dret a viure bé a la ciutat a vegades col·lisiona amb un dret fonamental que és la nostra realitat contundent i dura, que és el de la crisi de l'habitatge. Clar, no es pot viure bé en una ciutat quan t'expulsen del barri on vius, els preus desorbitats de l'habitatge, els desnonaments invisibles, persones que no... Bueno, una de cada tres famílies destina un 40% del sou al sostre, per tenir un sostre.
0: També es va signar l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de la dependència, llegit de manera coral. Escoltem a la regidora, la Maria València.
3: Per tant, a la voluntat de donar suport explícit a aquesta iniciativa ciutadana, reforçar el paper de les entitats com a agents claus en la definició de les polítiques de cures i garantir que la seva veu tingui un reconeixement institucional directe.
1: També s'han aprovat les bases de les subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adhesió al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+.
4: Reconeixement a totes aquelles persones que van obrir camí quan fer visible la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere significava exposar-se a discriminació, estigma i fins i tot a persecució. Com recorda el manifest que avui portem a aprovació, la història del moviment LGTBI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país.
0: El ple municipal ha aprovat el segon expedient de modificació del pressupost municipal del 2026, aprovat amb l'abstenció de Cristina Serna i la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla personal de corporació. Modificacions aprovades amb les abstencions de Cristina, com dèiem. A la part de control s'estan debatent quatre mocions.
1: La primera que es va debatre va ser de Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, que resumia així el seu regidor, García Carré.
5: La corrupción política y moral del gobierno de la nación ha sido una constante desde su llegada al poder en 2018, con el objetivo principal de asegurar y blindar la perpetuidad de Sánchez en la Moncloa. Los indultos y posterior amnistía a los golpistas del 1 de octubre y el asalto generalizado a todas y cada una de las instituciones del Estado muestran claramente cómo los españoles llevan 8 años siendo rehenes de un gobierno corrupto y mafioso que premia y prioriza a todos los enemigos de la nación.
1: Una moció que ha portat debat en el ple i així ha respost el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi, el José Ángel Carcelet.
6: Esta moción no propone ni una sola medida para prevenir o combatir la corrupción, ni una sola medida. No habla de transparencia, de integridad pública, de controles internos o de rendición de cuentas. Es una moción contra una persona y contra un gobierno legítimo.
1: Rebutjat amb l'abstenció del PP i el vot en contra de la resta de partits del plenari, excepte Vox. A la llista de mocions també es trobava una d'Esquerra Republicana, convertint un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas. Així presentava el projecte a la portaveu, la Mireia Mendoza.
7: En aquests moments considerem que és un espai clarament infrautilitzat i que precisament si té aquesta consideració amb aquesta clau de funcions de parc urbà, creiem que encara està allunyat d'aquestes funcions en el seu conjunt, que hi ha una bona part, com hem dit, que una gran superfície que és terra sense pavimentar i amb capús, i una altra gran zona de gespa, però que en ser gespa no practicable i que no disposa d'altres elements, doncs queda també desaprofitat per part de la ciutadania i ja no per part de la ciutadania en sentit estricte i directe de que puguin acudir-hi, sinó que de vegades pensant en més arbrat i menys gespa també encara millorem aquesta aquesta vessant de la renaturalització.
0: A més, Esquerra Republicana va demanar també millorar l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere, una moció aprovada per majoria només amb l'abstenció del PP. I la revetlla de Sant Joan va deixar 22 intervencions de bombers a Sant Boi durant la nit del 23 al 24 de juny. La majoria dels serveis van estar relacionats amb incendis urbans sense afectacions personals greus.
1: En total, els bombers van actuar en 16 focs urbans i dos incendis de vegetació. Bona part de les incidències van ser petits focs en contenidors, papereres i acumulacions de deixalles a la via pública, que es van controlar ràpidament.
0: També es van registrar dos avisos per focs a l'interior d'habitatges i es tractava d'incendis lleus i les actuacions es van centrar sobretot a ventilar el fum acumulat en els immobles.
1: L'incident més destacat es va produir a la Ronda Sant Ramon, on un vehicle va quedar completament calcinat. Els bombers van extingir l'incendi en poc més de 30 minuts i van evitar que les flames afectessin altres vehicles o elements propers.
0: Una revetlla de Sant Joan que vam poder veure aquí, a Ràdio Sant Boi, des de les 9 de la nit, seguint en directe els diferents sopars populars, la música i els balls que es van fer a la nostra ciutat. I així ho vam seguir a Gent de Carrer.
8: Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
9: El pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas.
10: Solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien.
11: ¿Y cómo ha sigut això de que us heu conegut?
12: Eso trae pues esta noche que es especial.
13: Para mí son todos muy buenos amigos y con ellos mire al fin del mundo.
14: És una cosa, una tradició, jo ho he fet tota la vida.
15: Sant Joan és com una mena de punt de trobada on es reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho ha fet molt bé.
16: La gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí a un barri com la Ciutat Cooperativa.
17: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara ja us quedaria menjar-se.
18: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
17: Efectivament.
0: I a punt pel temps, la Generalitat ha donat per finalitzada la primera onada de calor de l'estiu a Catalunya, que ha afectat especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'episodi ha deixat temperatures molt elevades i nits tropicals que han dificultat el descans.
1: Les temperatures més altes es van registrar a l'interior del país, amb màximes superiors als 40 graus a municipis de Lleida. A Sant Boi, les màximes van arribar als 36, mentre que Barcelona va registrar una mínima de 24,3, una nova nit tropical marcada per l'efecte illa de calor urbana.
0: D'altra banda, el president Salvador Illa encapçalarà avui el lliurament de claus de nous habitatges de lloguer assequible per joves a Sant Boi.
1: El president de la Generalitat lliurarà les claus als adjudicataris de la nova promoció d'habitatges en protecció oficial impulsada per l'Institut Català del Sòl al municipi. La promoció, situada al carrer de Valdirinet i Figueres, consta de 40 habitatges dotacionals de lloguer assequible destinat principalment a joves i finançats amb fons europeus Next Generation. L'acte comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, i d'una representació dels adjudicataris dels habitatges. El president Illa lliurarà les claus als nous residents i conclourà l'acte amb una intervenció.
0: L'acte institucional tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al Teatre de Cal Niño. I el Departament de Salut ha iniciat les obres de construcció del 5è CAP de Sant Boi, que tindrà una superfície total de 3.455 metres quadrats distribuïts en 4 plantes i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
1: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, on un solar cedit per l'Ajuntament. La Salut González, regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi, agraeix la feina dels professionals del Camp Montclar, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre.
19: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut, durant els darrers anys sobretot, molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, han anat fent diferents arreglos, diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
0: Música. I us apuntem també diverses informacions de servei, perquè per cuidar l'arbrat de la ciutat entre les nits del 29 al 30 de juny i de l'1 al 3 de juliol es duran a terme tractaments fitosanitaris per prevenir i controlar la secada d'en diversos exemplars d'alzines i xiprers de la ciutat.
1: La Generalitat de Catalunya informa que els nivells d'ozó troposfèric poden superar el llindar recomanable a l'àrea de Barcelona, segons el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, qüestió que pot afectar les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries, infants, gent gran o persones que fan exercici. Entre les recomanacions, trobem evitar l'ús del cotxe o compartir, així com a favor d'una conducció eficient, fer trajectes a peu o utilitzar el transport públic.
0: I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els propers dies.
1: L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBI+, des del carrer Eusebi Güell fins al Casal de Marianao.
0: A partir de les 12 i fins les 4 de la tarda, el Casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega de premis carxofa diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en positiu Transvip, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
20: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu,
21: gràcies.
20: Era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
21: I tant que sí.
20: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això, i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser una persona. És igual cap a on anem.
1: A més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 2:15 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
0: I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria Buctiga al barri Centre acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre diferents gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, agent de carrer.
22: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis... una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigvert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
23: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: També es posarà el focus en la literatura romàntica amb la Marina Cotanda, la Carla Marpe i la Judit Camacho, moderat també per la santboiana Ainhoa Muñoz.
24: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida, i si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: L'última data serà el 17 de juliol, sobre el còmic la novel·la gràfica amb la Raquel Guy i el Xavier Bonet, moderat per la veu d'aquesta casa, l'Israel Gordón.
25: Doncs la veritat que molt content que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Guy i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentona gaire.
0: Teniu tots els horaris del festival a l'Instagram de La Botiga, on també us hi podeu inscriure com a assistents.
2: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, Enric Soriano deixa l'handbol Cooperativa Sant Boi després de 5 temporades i aquest dissabte celebra una jornada de portes obertes al Valdiria Leu per donar a conèixer el rugbi inclusiu. L'Enric Soriano deixa de ser l'entrenador del primer equip femení d'handbol Cooperativa Sant Boi.
1: Així ho ha comunicat el club aquest dilluns. Quique Soriano va arribar el 2021 per fer-se càrrec del primer equip femení, equip que s'ha mantingut a la Lliga Catalana d'Or aquests últims 5 anys, destacant el top 8 aconseguit aquesta última temporada. A més, s'ha fet càrrec del juvenil femení i ha format part del sènior B masculí, que s'ha mantingut a la primera catalana. Hem parlat amb ell perquè ens valori la seva sortida.
3: Han sido unos años en que se ha competido muy bien, años duros ya que el equipo era corto en número de jugadoras y cuando había una lesión o si no salían las cosas no había plan B, pero bueno, al final este último año hemos conseguido quedar entre las 8 primeras, nos lo merecíamos después de trabajar también los últimos años. También este último año he llevado el senior B masculino junto a Samu, ha sido un placer, se han dejado la piel en cada entreno, siempre han confiado y hemos mantenido categoría. Y nada, después de 5 años, por motivos deportivos y motivos personales, pues se acaba la primera etapa. Digo primera porque seguro que volverán más etapas en la COPE. Solo me queda dar gracias a todos, a jugadores y jugadoras que han confiado siempre en mí, al jefe, al Albert, por dar su apoyo y confianza, y también darle las gracias a Samu. Es una persona muy importante en tanto en el club y con todo se implica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, que seguro que nos seguiremos viendo y estaré en la grada animando más que nunca. Y seguro que nos volveremos a ver.
0: D'altra banda, el Futbol Club Sant Boi ha anunciat la baixa de l'andorrà Nil Linares Pichichi de l'equip aquesta temporada amb 6 gols, un més que Sering Saliu, del qual encara no se sap el seu futur. Com a recamé, aquesta mateixa tarda el club ha anunciat el fitxatge d'Ivan Rodríguez, mitja punta del Mariano Poblet. El club, a més, lamenta la mort de Joan Cavaller, exjugador i soci del Sant Boià. I acabem explicant-vos que aquest dissabte al Valdiria Leu se celebra una jornada pel rugbi inclusiu.
1: Organitzat per la Unió Esportiva Sant Boiana i l'Associació Sant Boiana de Persones amb Diversitat Funcional, els Tots Som Sant Boians, es fa de 10 del matí a 2 del migdia, on hi haurà jocs, petits entrenaments, i s'acabarà amb l'habitual tercer temps en una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, líder de la categoria i del projecte al Dies de Ràdio.
4: Principalment el que volem és que tinguin una experiència perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Sant Boiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària, amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Sant Boiana, t'apuntis al rugbi inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
0: Pel que fa al temps, la calor continua sent protagonista i ens deixa un cap de setmana de ple estiu aquí a Sant Boi.
1: Dissabte continuarà el temps plenament estiuenc, predomini del sol durant tota la jornada amb una màxima al voltant dels 30 i una mínima de 24. La marinada tornarà a deixar una sensació una mica més agradable a última hora del dia. Diumenge es repetirà la mateixa situació, cel serè o amb alguns núvols poc importants, sense risc de pluja i temperatures molt similars, amb màximes d'uns 30 graus i nits que continuaran sent càlides.
0: En resum, ens espera un cap de setmana de temps estable, moltes hores de sol i calor intensa, especialment durant les hores centrals del dia. Per això, es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol entre el migdia i la tarda i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables davant d'aquestes altes temperatures. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 26 de juny. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a les 8 del vespre. Bon cap de setmana!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.
2: Abro una puerta negra.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
0: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus.

0: a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil. Alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
2: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
3: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
2: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
2: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
2: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
4: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi i als nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
6: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
7: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
6: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Serra, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin anat retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
1: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
2: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
2: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
5: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
2: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
3: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
2: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
2: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
2: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
2: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències, María José Carcelén.
14: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
2: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
16: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
15: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
17: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
18: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
15: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
20: Tindrem un Procicat que estarà activat en
7: sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
19: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
5: Notícies en xarxa.
1: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
21: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
20: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
1: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
22: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
23: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
22: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
1: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
25: És evident que esta denúncia respon a una utilització política partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
24: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
2: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
1: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
2: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
1: Thank you. És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
0: Bon dia. Doncs els éssers humans han anat adaptant la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es ple de sistemàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
1: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva, la cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
1: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
8: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
6: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
8: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
6: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
9: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
6: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
26: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
6: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló al conjunt gironí, i un Espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
1: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Fisioteràpia i embaràs.
16: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
13: Salut Activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu. que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
2: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
7: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
2: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
2: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
2: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
18: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Corts i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven perquè han detectat 5 focus inicials, però jo sí que ho estan investigant. L'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys una superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
2: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
1: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
2: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
2: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
15: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
7: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
2: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
0: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
2: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
4: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
2: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
20: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
19: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
2: El desnonament s'ha dut a terme, malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
3: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
9: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
8: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
21: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
22: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
8: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
23: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
24: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
23: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
1: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
23: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
15: Notícies en xarxa.
1: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
11: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
10: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
1: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del Pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
12: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
14: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
12: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
1: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
16: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
17: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
16: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
1: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
2: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
1: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
2: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
1: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
5: Bon dia. Els éssers humans s'han anat adaptant l'entorn de la societat de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
1: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
6: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
7: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
6: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
1: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
18: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
13: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
18: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
13: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escorta nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol, que rebrà el Castelló a la Ciutat Esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la Ciutat Esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'Enjoc d'aquest divendres.
0: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, veníem un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
13: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format, en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peníscola.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat. How is my head here?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: 3CAT Info. En punt les 4 de la tarda. Els bombers esperen estabilitzar via l'incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat al Maresme, que ja ha cremat 38 hectàrees. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que s'ha iniciat en 3 focus diferents. Ara ja només es manté el confinament en diverses urbanitzacions de Tiana i Sant Fost de Campsentelles. Mentrestant, segueix actiu l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa més de 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell, que ha cremat més de 1.500 hectàrees. Al llarg del matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà. El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja 589 morts i prop de 3.000 ferits, entre ells 4 ciutadans espanyols. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional ja arriba al país. Sobre el terreny, les ONGs s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela aquesta mateixa tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les proposa que els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin dret a protecció en ajudes europees. Segons la comissió, la mesura respon a una petició d'Ucraïna que necessita més soldats per la guerra. La península russa annexionada de Crimea ha decretat l'estat d'emergència davant els atacs cada vegada més intensos d'Ucraïna. Llet Pascual presenta un ERO per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb. Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta a finals del mes de juliol. La depuradora de Palamós al Baix Empordà torna a estable rendiment després que han fet unes obres d'urgència que han durat uns 6 mesos. Va quedar afectada pel temporal Harry del mes de gener. És la que dona servei a més població d'aquesta part de la Costa Brava. I avui s'estrena Supergirl, la segona pel·lícula del nou univers cinematogràfic dels superherois de DC. La primera va ser Superman l'any passat i arriba juntament amb Obsession, premi del públic i del jurat a Sitges l'any passat, una cinta de terror dirigida per un jove creador de vídeos de YouTube que està triomfant arreu del món.
1: Esports.
0: Marcos García, bona tarda.
2: Bona tarda. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G del Mundial de Futbol. Destaquen 2 partits, a les 9 al Noruega-França, a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. El Joventut de Badalona perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la competició la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per Unicaja de Màlaga. I a aquesta hora hi ha bandera vermella, el segon entrenament de MotoGP al Gran Premi dels Països Baixos. Per un accident, Àlex Márquez, queden 3 minuts de temps.

0: De moment, Bezzecchi és el més ràpid, Marc Márquez és el quart i Àlex Márquez s'ha fet mal a l'espatlla dreta.
1: Tarda de ple estiu amb sol i calor intensa arreu del país i sense massa núvols o algun d'aïllat al Pirineu i al massís dels Ports. La temperatura oscil·larà entre els 32 i 36 graus. Si ve al Pla de Lleida o al prelitoral gironí, es poden aproximar els 37 o 38. Al cap de setmana continuarà la calor intensa.
2: Trescat Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Bé, doncs això vol dir que nosaltres ja estem aquí asseguts a la taula. Què tal, Eli?
2: Bona tarda, com esteu?
1: I el Joan també.
3: Bona tarda.
1: I el Mario.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Avui el nostre amic, el Jordi, ha anat cap a veure l'avi, oi? Mm-hmm. L'avi, que és el seu pare.
4: Sí.
1: I, bueno, esperem que es trobi bé com ha de ser, oi? També. Nosaltres avui tenim plantificat fer una cosa molt senzilla, parlar d'una persona que tu coneixes molt bé i que ens assabentaràs d'això, de com és, de quina manera supera doncs els seus inconvenients i, en definitiva, què fa per superar aquestes constants.
4: Sí, i tant. Bueno, jo tinc una amiga, la Montse, que té 86 anys.
1: Ui, així, aquesta és tan gran com jo.
4: Sí. És una dona que per mi crec que té altes capacitats i pateix d'un trastorn bipolar, però recentment ha escrit un llibre i em va dir si podia fer la crítica del llibre, i l'he llegit. És un llibre que, clar, parla des de la seva infantesa fins als dies d'avui, no? Aleshores, com és molt... et posa molt en posició, en situació de tot el que ha estat passant durant aquest temps, tant a dones també, sobretot de les situacions que tenien les dones fa 40 o 50 anys enrere, no?
2: I sobretot amb un estigma, no? Sobretot amb una...
4: I més amb algun tipus de malaltia, no? Ella, per exemple, perquè ella deia que li deien llunàtica, no? I que el metge, quan anava, entre cometes, li deia que era una mena d'estar una mica un peu de la bogeria, no? Però no li acabaven, clar, encara el fet de maníac depressiu no estava molt ben consolidat, i inclús a la Real Acadèmia sortia mania una fase de locura. Vale? Aleshores, clar, ella, perquè tenia aquest tipus de trastorn, ja no t'explico el que patia: un trastorn límit, una esquizofrènia, un autisme, a més, que estaven condemnats a estar en el que es deien abans els manicomis, i amb tractaments o pràcticament sense tractaments, no?
1: A vegades agressius, sí.
4: Sí, però aquí el que explica també la història és el paper de la dona en aquella època, no? Que doncs, bueno, era una època molt complicada si volies tindre una realització personal, perquè estava molt estigmatitzat. És a dir, tu no podies, per compte teva, dir vull fer una carrera, independitzar-me, tot això no existia. Quan tenies 19 o 20 anys, ja lo correcte per la família i per la societat era casar-te, tindre fills, i ella no va voler anar per aquesta rama, no? I va voler fer la seva vida. Es va independitzar per compte seva, en contra de lo que deia el seu pare, els seus pares i la societat, i va anar evolucionant, per mi, d'una manera que jo he pensat que ha sigut un model d'èxit per ella. Però ella, a dia d'avui, amb tot i que va haver de passar el seu tràmit de bipolaritat, doncs sense tractaments o amb tractaments molt precaris, i ha tingut la voluntat de fer-ho, i després ha fet tractaments que li han funcionat ja més bé a dia d'avui, però ella té la visió a dia d'avui molt segmentada com de persona d'inferioritat, vale? I aquí és la lluita que jo tinc amb ella per donar-li a entendre que tot el que ha fet, tant per ella com després pels seus fills, pel seu marit i pel seu entorn. Té molt de mèrit perquè s'estigui tirant pedres sobre
1: la seva taulada.
4: Aleshores, doncs, penso que li té que vindre, segurament, de no haver superat, potser per ella va ser un remordiment de consciència anar en contra de lo que la societat dictava en aquell moment, i s'ha quedat amb aquell punt d'incertesa que ara acaba d'escriure un llibre. El llibre està molt bé i m'ha passat a mi a fer la crítica perquè no acaba de veure si això val o no val la pena, i és un llibre que està molt ben escrit i que et dona una visió de 360 graus de tot el que ha passat a lo llarg d'aquesta història, no? Aleshores, no sé aquí fins a quin punt és malaltia o patiment, o fins a quin punt que està estigmatitzada per lo que ha passat en la seva joventut, a lo que... O sigui...
2: Home, ser dona amb els anys amb ella, 20, 30, 40 no hauria de ser fàcil,
1: no.
2: Perquè, evidentment, i és així, la història, per una dona era estar sumissió completa davant d'un home. O sigui, era servir a l'home i era ajudar l'home a que estigués bé, i fins i tot recordo... que les dones havien de tenir un... O sigui, per tenir la seva compte corrent havien de tenir la valoració o l'autorització d'un home o del seu pare o del seu parella,
1: sí.
2: O el que sigui, no? O sigui, al final la dona en aquelles èpoques, malauradament, doncs era només per tenir fills i poc més, no? Aleshores, una dona que trenca i que no segueix el camí estipulat, entre cometes, que li marca la societat o que li marca la cultura o la mateixa societat, està fora de lloc, entre cometes, no? I és aquella ovella negra que sembla, doncs, que va descarriada. I no, potser és com deies abans tu, o sigui, potser ella ha volgut fer la seva vida independentment del que s'estava vivint, perquè potser ella no ho trobava bé, doncs, certes coses. I és veritat que mentalment això una dona evidentment que afecta. Si pot afectar ara, avui dia, doncs, en una situació...
1: En aquella època més.
2: En aquella època en la que la major part de dones feien el que feien perquè era així el que havien de fer, i els homes, doncs, evidentment, tractaven com tractaven a les dones, no hi havia molt de marge. Però, evidentment, si també tens un diagnòstic al darrere, això es complica.
4: Jo crec que també... el seu marit, que ella l'idealitza una mica, perquè en un principi li va permetre entrar cometes, després en la relació sempre li retreu que treballi, que realitzi personalment, no sé si era un complex d'inferioritat perquè ella estava assolint fites que inclús ell no les assolia,
1: no les assolia. En
4: aquell moment, i li ha quedat tot això...
2: Són petits traumes que
4: s'aprenen. I em fa greu que a dia d'avui, després de tot el recorregut que ella ha fet, li quedi això, no? Amb la bipolaritat inclosa, no? No sé si pot servir com a exemple, o ens pot servir com a exemple a nosaltres.
2: Vist des de fora... Per mi sí, seria un exemple com a dona el fet de que no ha volgut seguir el camí estipulat de la societat, i com a dona ha sigut una rebel, entre cometes, no? Però al final, què és ser rebel? No fer el que fa tothom, i potser fer o tenir altres pensaments que potser et porten cap a on tu vols realment, i no estar sota la premissa de ningú. O sigui, al final, si ella ha tingut la vida que ha volgut, ostres, doncs enhorabona, perquè això no és fàcil de dir. Una altra cosa és que ella es vegi com a com a exemple, no? Com a exemple a seguir, perquè potser de vegades fas coses que tu les veus com a normals, però per altres persones que les veuen des de fora potser sí, mm-hmm. et diuen que, ostres, doncs ets un exemple, no? O mira, doncs ets la primera en...
3: Clar. Molts cops la gent amb malaltia es subvalora, s'infravalora, perquè està establerta en una societat com està, no? Has de fer això, això, sempre has d'estudiar, has de casar, has de tenir fills i tal. Mm. Però en canvi, t'infravalores perquè no arribes a aquest punt, no? No arribes a ser socialment correcte. I per a dir que tots els que tenim malaltia mental ja tenim prou per mantenir-nos bé, per mantenir una malaltia, un trastorn correcte i ser part d'aquesta societat. No som infravalorats, hem de treballar el doble que altra gent, perquè altra gent que no té cap malaltia o cap trastorn, doncs va fer la seva vida normalitzada, no? Però per ser un trastorn hem de lluitar contra la societat que ens estigmatitza, contra nosaltres mateixos i contra tota la societat que s'envolta, no? Perquè clar, si dius, vull fer una carrera, però no arribo perquè tinc recaigudes, tinc depressions i ja n'hi ha prou per sortir de les depressions i sortir de les manies, en aquest cas, per poder evolucionar i evolucionar correctament a la teva manera. No ha de ser l'exemple de qualsevol. Tu és la teva vida, tu has de fer la teva vida com puguis o com si et deixen també.
1: Jo penso, no sé, m'agafo en el doctor Mauri, oi? És el Mauri, sí, el que... Sí. L'última vegada que vam parlar amb ell parlava de trastorn mental, eh? I llavors diu, això no és una malaltia, sinó que això és un trastorn, i va aclarir una mica tot aquest concepte, no? És clar, quan una persona es troba amb aquesta dificultat, lògicament la dificultat que li planteja la societat s'agreuja a ell mateix precisament perquè no sap tractar el trastorn. O sigui, si nosaltres com a persones en general sabéssim com tractar-ho, això que és el que defensava el doctor Mauri, almenys jo ho vaig interpretar així, doncs això seria més suau. No seria tan dràstic ni tan problemàtic, no?
2: No coneixem, Jaume, no? No coneixem potser totes les malalties.
1: Esclar que no ho coneixem, però sí que ens posicionem. O sigui, no ho coneixem, però partim d'un posicionament que moltes vegades és el que diu ell. Diu, esclar, com que tens aquest problema, doncs val més que no, no? Vull dir, i marginem i creem la problemàtica de la pròpia persona, que la limitem a quedar-se en aquesta posició que diu de tirar pedres sobre la teulada pròpia. No pas la que tires tu, sinó la que tira ella mateixa, no? I aquí és on jo crec que hi ha molt a fer, de quina manera tots plegats aprenem a tractar doncs, tot el que són aquestes problemàtiques d'una manera que no representi un rebaix humà per al que ho pateix, no? Uh-huh. I aquí és on, mira, no sé com dir-ho avui mateix, parlàvem de deixar de fumar. Doncs tan important és per un com per un altre, vull dir, perquè a vegades el que no deixa de fumar és el més convençut i el que menys raó té, i en canvi el que fuma precisament perquè està una mica en aquestes que també n'hem parlat i tal, bueno, potser això s'entén més bé, millor fumar mentrestant, no? Però caram, el que té les visions més correctes, i això en la meva edat, doncs, aquestes visions no existien, fumaven i estaven convençuts que ells no deixarien mai de fumar perquè, què, que si moro, eh? Vull dir, saps allò tant? aquí els meus, eh? I la veritat és que quan hi penso, amb aquestes persones que jo he conegut i que estaven així de tancades, vull dir, avui que li hem dit al Joan que ha arribat, diu, ara que no fumes, diu, bueno, això ja veurem com ho fem, però ho veurem, però tu ja t'ho planteges. Clar. I això és el que nosaltres hem parlat aquest matí, que ell com a infermer en els CAP està precisament per ajudar aquell que va i diu, voldria deixar de fumar. Molt bé, vinga, posem-nos en marxa. Aquí està el valor del que hem fet aquest matí, eh? Que aquell xicot s'ha explicat abastament de tot el que ell té com a mecanisme per acompanyar aquella persona que vol deixar de fumar, eh, amb benefici propi, és clar que sí. Jo penso que això és important.
2: Crec que també és important el que tu estiguis compromès amb aquest canvi,
1: no,
2: i que vulguis fer un canvi a la teva vida,
1: dubte,
2: ja sigui de deixar de fumar, o ja sigui com l'amiga del Mario, fer coses diferents i buscar també retorns diferents. O sigui, al final és que tu estiguis compromès amb la teva salut mental.
1: Sí. Perquè sí, si això no... també n'hem parlat i molt, sí. Sí, perquè la salut mental és una cosa buah, que es posa... I, bueno, va, com ho fem, oi?
3: És que moltes vegades depèn d'un mateix, o sigui, arrel d'un mateix. O sigui, convences o pensar què puc fer per millorar. Passant de la societat, passant de les altres. Tu mateix pots tenir un benefici. I veus, si és beneficiós per mi, doncs puc continuar en aquest camí. Que tindré entrebancs, que tindré dificultats, sí, també és veritat, però... vull continuar a fer el meu camí, que és el meu camí, no és aquest camí d'aquest o d'aquell, és el meu camí, i és aquest el benefici per mi, que em portarà coses millors.
2: I cadascú té el seu camí, i al final cadascú sap com viu la seva vida, i al final sap què vol fer també a la seva vida, o potser no ho saps, però potser saps...
1: potser saps
2: el que no vols. Ja és un camí, també.
4: Això també és important. Jo penso que això, pels exemples que jo he vist a prop... n'hi ha persones que no decideixen els pares o volen reflectir els pares el que no han tingut amb els fills i que es programen, i els fills fins que no tenen una edat molt avançada o s'han fotut ja l'hòstia gran
1: amb tot,
4: no és quan comencen a decidir, perquè mentrestant han estat, no dic en tots els casos, dic en una part dels casos, de no els han ensenyat a tindre criteri propi. O sigui, el que passava als anys 60, a dia d'avui, amb un excés de protecció o el que sigui, jo veig que continua passant i que n'hi ha molta gent que està influenciada, encara no tindran el seu descobriment fins que no volin i descobreixin per compte seva que igual no era això el que volien realment. Segurament uns altres pares ho fan molt bé, i amb el llibre parlen de gent que seu davant de la taula i cada dia s'expliquen el possible fracàs que han tingut, perquè no estigmatitzar el fracàs, sinó el fracàs forma part de l'evolució, i del fracàs es poden aprendre moltes coses. Fracassar vol dir ho he intentat 10.000 vegades i no ho he aconseguit, però jo continuo. Això és el que fèiem aquell Jordan, que prenia dels errors. I dels errors diu que va treure l'èxit, no? Aleshores, doncs, bueno, i parlar també amb el tema del trastorn, per la gent que pateix el tema del trastorn, tenim un munt d'exemples de gent que ha sigut des d'un Mozart a qualsevol persona que ha tingut una capacitat extrema davant de la seva, un Beethoven, davant de les seves situacions personals, i jo vull dir que aquestes persones poden brillar completament, cadascú pot brillar completament una vegada està en sintonia, i no ha de tindre aquell pes per una etiqueta que li han posat, i aquesta etiqueta anar-la arrastrant. Aquesta etiqueta anirà bé perquè si has de fer un tractament de per vida el facis, però no que t'identifiquis amb allò, perquè si t'identifiques et fas de menys quan ets molt més que allò, no? Jo per mi, o igual amb el meu cas, és a dir, no em vull etiquetar només amb el tema de la bipolaritat, segurament tinc unes altres coses encara no sé quines, per això.
1: Però, bueno. A veure, avui hem tingut oportunitat de parlar de diferents qüestions. Una d'elles és d'una psicòloga que tenim en aquests moments situada en el nostre panorama d'atenció a persones que puguin tenir, doncs, diferents nivells de problemes, no? I llavors una de les coses que parlaven, precisament de l'Aida, concretament, és de que és una noia que ens parla de maneres naturals que tenim gairebé tots, i evidentment els que tenen una problemàtica mental també, d'alliberar-se dels moments més negres, més difícils de passar, no? O sigui, quan la foscor realment és gairebé absoluta, no? I aquesta noia ens ha parlat d'això. I com ens ha parlat fins ara, doncs, de que hi ha maneres de rebaixar la dificultat i l'angoixa que tenim quan ja estem parlant de persones amb problemàtica mental, eh? I llavors això, ella ens ha parlat d'això. I ella parla de diferents formes i és com sintonitzar amb una essència que tenim tots els humans, que podem anomenar ànima, podem d'allò, no? I és això. I llavors això es pot apaivagar, doncs, fins i tot amb aigua freda a la cara, em va dir una vegada, jo ho vaig escoltar, això. Altres vegades de tenir, doncs, una disciplina davant d'un exercici físic que pugui ser estabilitzador, també va parlar d'això, però jo encara no en conec gaires, perquè aquesta noia fa molt poc que la coneixem, mm-hmm. I la veritat és que no...
2: Tot el que t'activi els
1: mecanismes de defensa.
2: No.
4: La dopamina.
2: No. Sí, bueno, a part de la dopamina, i oxitocina i hormones, sí. que creen el plaer, tot el que t'activi els sentits, que ara no em sortia. Per exemple, el del tacte, el de l'oïda, el del gust. Per exemple, l'altre dia vaig llegir amb temes d'ansietat que si qui et posaves en el canell un Vicks Vaporub, o sigui, el fet de l'olor a menta, això també et rebaixava el que era l'ansietat, perquè crea, doncs, aquest estímul en el cervell.
1: Sí, sí.
2: O sigui, són qualsevol activitat que et pugui activar els sentits, no només el de l'olor, sinó també, doncs, el del tacte, el del gust, el esport, evidentment, doncs, que crea aquestes hormones de plaer, oxitocina, i d'altres que ara
1: mateix... Vale, però anirem insistint sobre aquest fet.
2: Sí, al final
1: és aquí on t'està.
2: Exacte, és com tu estàs reconduint la teva energia.
1: Molt bé. Molt bé, d'això es tractava. A vegades això, fins i tot ell ho plantejava a nivell de posar, doncs, una música, no? I aquesta música que t'acompanyi, llavors et convida que tu et tranquil·litzis.
2: El fet de moure't.
1: De moure't,
2: també. El fet de moure't calma bastant el que és el sistema nerviós, i això també et pot produir calma,
1: també.
2: Tranquil·litat. Depèn de la persona, però és veritat que quan et mous, quan parles, quan expresses, quan balles, quan dibuixes, fins i tot, quan pintes, quan, o sigui, hi ha moltes activitats, sí, que et poden servir, doncs, per calmar aquesta ment, que el que es busca també és això, és aquesta calma mental.
4: Sí, igual tens molta experiència quan estàs tu... És tatami també el que tens tu? Quan estàs de sensei?
2: Sí.
4: I quan venen els teus alumnes... I quan surten, deus notar un canvi, no?
2: Clar, energèticament sí, fins i tot per mi també. Sí,
4: també.
2: El fet d'entrar en un espai de respecte, un espai de calma, de disciplina, de valors, a mi em fa calmar moltíssim. I de fet hi ha una, si voleu, després de la pausa,
1: sí,
2: podem continuar sobre això, hi ha moments de respiració abans i després d'entrar al tatami, perquè un et connecta amb el que hi ha dintre i l'altre et connecta amb el que hi ha fora. I et desconnecta del que hi ha a fora i et desconnecta del que hi ha dintre.
1: Peça musical i tot seguit parlem d'això.
3: Escolta, musiqueta, els pets, estúpidament feliç.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

0: Sí, doncs vinga, segona part, va. Estem desitjosos.
1: Jo volia comentar una cosa també amb això de les malalties, amb els trastorns mentals, amb les dificultats, que és molt important separar el trastorn amb el caràcter, cas de cadascú. Perquè un home, una persona amb caràcter obert, caràcter simpàtic, caràcter que es mou, que vol moure coses, és molt diferent a una persona que es tanca, que s'amaga i que no pot fer res perquè té por, no? I això és molt important marcar això, perquè pot haver-hi les mateixes trastorns bipolar, que sigui, en diferents persones, però aquestes diferents persones actuen de diferent manera perquè tenen un diferent caràcter, no? O sigui, és molt, molt...
2: Al final cadascú reacciona d'una manera diferent, Joan, i potser tu ets més empàtic i et mostres més.
1: No sóc empàtic.
2: Potser parles menys... O sigui, al final és com tu t'ho estàs prenent, també, no?
0: Que tu ets empàtic, no hi ha cap dubte.
1: No, a mi l'empatia no m'agrada perquè és la falsa qüestió de semblar-se algú sense semblar-se en res. Perquè a mi em diuen, és que comprenc, no? No em comprens perquè no em coneixes, no saps el que em passa a la meva vida. L'empatia per mi és zero, no. És intentar averiguar com és l'altra persona, conèixer-la, preguntar-li si per empatia, no? Perquè que, som molt empàtic, no? No empàtic, no?
2: Que, empatia tu... és que comprens l'altra persona, sí, potser perquè tens un trastorn diferent... o perquè potser pots entendre la malaltia.
1: Però la meva empatia és falsa, perquè pot ser una persona que vull comprendre, però que sempre diu, ah, té això, pobret, pobret, que a mi no em passi. Això és el que pensa sempre tothom gairebé. Que, ah, què et passa això? Ojalà que no em passi a mi, que es pot ser dolent. No és empatia, és l'empatia és l'amistat, la relació, el parlar de coses molt diferents que...
0: L'estima.
1: Sí, però parlar de coses molt diferents que no tenen res a veure amb un altre. Gaudir de la vida, senzillament, sense haver de dir, comprenc, no? Comprenguis. Ajuda, però no comprenguis. No.
2: Però et poden comprendre.
1: No, jo no vull que comprenguin. Perquè jo potser faig coses estranyes, puc fer coses estranyes en la mania, coses així, i ningú em comprendrà. I aquest està, li pot tenir un bolet al cap.
2: No, però o sigui, també és el tracte, no? Amb les persones, si les persones no es posen una mica en les teves sabates, evidentment no sabran què és el que t'està passant, però si et volen estimar, potser també necessiten comprendre't.
1: Per a mi, l'empatia falsa és aquella persona que coneixes poc o gairebé res. Ah, comprenc. A tu no et passa el mateix que a mi. A mi em passa d'una manera, et passa d'una altra, i tu em jutjaràs d'una manera o una altra, però no tens empatia amb mi. Una persona que em conegui, que em vulgui conèixer, segurament que em coneixerà bé sense empatitzar. Només...
0: Haurem d'establir, haurem d'establir de quina manera un deixa de tenir rebuig a qualsevol tipus de cosa que la valora com a falsa, que és l'empatia, i trobar doncs aquest punt de contacte que veritablement comporta doncs un ajut, com ell al cap i a la fi no renuncia.
1: És que jo sempre ho dic, jo que posi nom a les coses, tant se me'n fa. Resiliència, empatia, procrastinar, això no m'ajuda en res. A mi m'ajuda que m'ajudi realment.
0: Sí, però això ens... Això
1: és etiquetar les coses. No. Mira, dic això per això, per això. Per què? Resiliència. Vaig a buscar aquest diccionari. Ara ho entenc, ara sé què és. No, per mi és l'ajuda mútua. Dir, és que sóc resilient, sóc empàtic, sóc totes moltes coses, però realment no m'ajudes en res.
0: Bueno, ja ho aclarirem. Tu no t'amoïnis, que nosaltres posarem amb solfa un seguit de músiques.
1: Jo que no és música, jo que vull dir que la gent es conegui, es tracti, s'estimi, però no cal posar noms estranys, ja hi ha resiliència, empatia.
2: Però si ja estan posats, perquè Joan, que no podem
1: fer-hi
2: res.
1: Ja he dit, com dir, per exemple, etiquetes de malaltia, no? O de trastorn, a mi m'és igual que em diguis que estic com una cabra, que no tinc seny, però si m'ajudes, em dona igual. Però si m'ajudes, perfecte, però si em dius que estic boig i no em dius trastorn tal qual, m'és igual si no m'ajudes, m'és igual. Però el meu nom és com el nom de la rosa.
0: O sigui, l'ajuda sí que l'agafes.
1: Home, no és que l'agafi, és que evidentment si demana ajuda que m'ajudin.
0: Vale.
1: Però si em posen noms estranys amb coses que no tenen res a veure i es queden tan panxos, no m'ajuda.
0: Val, però ja està, ja ho tenim això. Va, allò que volies.
3: Passa de mi, jo me passa de mi.
0: No passo de tu, no. Al contrari.
3: Vete a tu pueblo ja.
0: Què més podria jo que trobar la manera de...
4: Jo estic segur que la majoria de la gent que em coneix no acaben d'entendre-ho, però no em jutgen.
1: Això, clar.
2: Però són coses diferents, Joan.
1: Clar que són coses diferents. Vull dir, aviam, si a mi jutja una persona que no em coneix, és que no sap com sóc, ni té dret a dir-me res. És una persona que ha compartit amb mi la part de la meva vida i m'ajuda, sense dir res, només estar al costat, i en tinc prou. No, no cal que em digui res més.
0: Millor.
1: Eso.
0: Eso. Vale?
2: Mario, continua. Mario, estaves comentant.
4: No, simplement això. El que passa és que m'he quedat amb la... amb la intriga de lo que estàvem parlant, que sobre el tatami, sobre el fet de quan fas la respiració i,
0: tatami,
4: i el transmetre.
0: Què és el tatami?
2: El tatami és el lloc de pràctica de qualsevol art marcial. O sigui, aquelles...
0: Bueno, no ho sabia jo. Per això ho pregunto, veus?
2: Aquells matalassos...
0: Hem d'utilitzar tatami.
2: Des d'on es fan doncs, qualsevol tipus de...
0: No, si un dia vaig venir a veure com ho feies i vaig passar-ho de conya aquell dia, tio, com
2: sí,
0: entrava.
2: Sí, un
0: dia només.
2: Sí, al final és una mica reconduir la teva energia. O sigui, és igual si estàs fent algun art marcial com si... estàs en tractament, com si estàs amb aquella foscor que no veus res, com si estàs amb... O sigui, al final és... si et deixes ajudar, si vols canviar doncs, la foscor que tu estàs veient doncs, per potser una llum, per potser una altra història, perquè si tu no vols fer res, si no, tu no, una cosa és que tu vulguis fer una cosa i una altra cosa és que la facis.
0: Clar.
2: Jo vull, sí, però no.
0: Fes-ho.
2: Exacte, passa a l'acció, fes-ho. Aleshores, el canvi d'energia és molt important.
4: Que si no saps com fer-ho...
0: Ja no
2: demana ajuda.
4: Vale.
0: Ah.
2: Clar, aquí demana ajuda, perquè normalment no sabem moltes coses.
4: Clar, vale.
2: Demana ajuda, tu necessites... Què necessites?
0: Ara
2: primer
0: sí.
2: És saber què és el que tu vols, cap a on vols anar, què és el que vols aconseguir. És igual en qualsevol àmbit, i perquè tu puguis tenir aquesta ajuda, si tu no saps... en quin moment estàs, què és el que tu necessites, com saps què és el que jo et puc ajudar, com saps com et puc ajudar jo. Però primer t'has de veure, no? T'has de parar i has de dir, potser jo vull un canvi a la meva vida, potser jo vull fer sí, vale, doncs ara anem a parlar, qui et podria ajudar amb això? Doncs et podrien ajudar des d'entrenadors personals, per exemple, a nivell d'esport, o et podrien ajudar psicòlegs, psiquiatres o associacions, però depèn del que tu necessitis, hi ha una opció o una altra, no? Aleshores, què és el que necessites exactament per fer què?
1: Jo penso que més aviat cal una empenta psicològica o potser mental, de dir, hi ha una línia, estàs al costat de línia però no passes a línia. És una empenteta per dir, passa línia i ja estàs aquí, encara al principi sigui una mica esbojarrat, una mica de por, però aquesta por és bona perquè fa anar endavant i aquesta empenta que reacciones, no? Reaccionar.
2: Sí,
0: sí, jo penso que està molt clar que aquesta empenta també és una cosa bona perquè al cap i a la fi llavors tu dius, bueno, ja no tinc el condicionant de la línia, sinó que ja estàs en la banda que t'ha de beneficiar, no? I a partir d'aquí ja és l'aprenentatge, oi? Vull dir...
2: Molts estem en aquella zona de confort, no sé si us sona.
0: Sí.
2: Aleshores,
0: no podem...
2: estem habituats al nostre àmbit i no sortim d'aquí, però és que justament sortir d'aquí és el que on trobaràs altres opcions i altres coses. Si al principi et donarà por perquè no saps què et pots trobar...
0: Sí.
2: Però si passes aquesta línia de la que parlàveu, amplies la teva zona de confort.
0: Exacte.
2: Sí, al final és no sortir de la zona de confort, sinó ampliar-la.
0: És el que deia fa una estona, quan es tracta de trobar mecanismes per baixar la pressió negativa que tens a dins del teu cos. I llavors això, aquesta empateta, llavors diu, vinga, va, ara aquí ja, aquí ja pots començar. Ja no tens la limitació de la línia que et posa a 100 per hora o bueno, que no estàs prou bé. La línia de confort, això també
2: la
0: és...
2: La zona de confort.
0: Sí, d'això n'he sentit a parlar amb la mateixa psicòloga, que parla de no sé què, com, ho anomena d'una altra manera ell. Però, bueno, de fet, hi ha una part del teu cos que ja sent com una satisfacció per haver-hi pensat i tot és qüestió de que aquest pensament es transformi en el que dius tu, en realitat, o sigui, en un fet, eh?
2: Hi ha molts llibres sobre això que estàs parlant, Jaume, sobre el tema dels pensaments. La teva ment, sí, tot el que crees primer a la teva ment, segurament després ho creïs a la teva realitat. Hi ha un llibre que és molt interessant, que es diu Si lo crees, lo creas, O sigui, primer, si ho creus mentalment, ho crees a la teva realitat. I, per tant, tot, ja, parlar sobre el tema de les lleis universals, del tema de les atraccions, de si realment tu estàs pensant em faré mal, doncs segurament al cap del dia o al cap de la setmana hi haurà alguna cosa que et faci mal. Per què? Perquè estàs creant tot això, aquesta energia, i al final... Exacte. Doncs així, amb qualsevol cosa que tu vulguis aconseguir. Si tu ho estàs pensant primer a la teva ment, o sigui, al final ho estàs creant a la teva ment i ho estàs creant com a real. Aquí poder parlar-ne...
0: Sí, sí, ja comença a existir.
2: No? Exacte, ja comença a existir. Sí. Exacte. I això fa que tu atreguis aquesta energia d'alguna manera, perquè ja ho estàs, ja està existint a la teva ment. I per tant, com va tot per energies, i al final les energies s'atreuen i atrauràs allò que estàs pensant. Mm-hmm. És tot un món, això? Que...
4: Sí, tots els que són del rendiment fan visualitzacions prèvies
2: d'aconseguir-ho
4: i al
2: contrari, què passa si no ho aconsegueixo? Perquè ja també es preparen mentalment de què passa si no ho aconsegueixo, perquè també s'han de preparar per si no ho aconsegueixen. Perquè sí, s'estan, evidentment que quan entrenes tu vols ser el millor o ser el top o el campió o el que sigui de la teva disciplina, però també t'has de mentalitzar de què passa si no arribo aquí. Clar. Perquè aquí ja poden haver frustracions, com clar. Gestiones totes les emocions que surten de quan tu has fet tot un esforç i al final no arribes a aconseguir allò que t'estaves proposant, com reacciones tu davant del no, ho he aconseguit, perquè clar. Això també s'ha d'entrenar.
1: També hi ha molts pensaments al llarg del dia, en la vida quotidiana, que segons que et trobes durant el dia, comences a pensar què passarà, què no passarà, i què passa, que passa abans, ara i després. I quan arriba un moment de tant pensar que et poses malament, no? I hem de pensar realment que només el 90% o el 90% dels pensaments no passaran mai. No passaran mai. Pots pensar que si li farà mal a aquesta persona, que passarà amb la meva dona, que passarà amb el treball, i ens agobien tant que no podem reaccionar. I hem de pensar realment, jo el que penso, el 90% no passarà mai. Només hi ha un 2% que segurament passarà, però el 90% dels pensaments que tinc cada dia no passarà mai, no hi ha futur.
0: Aquesta és una... Bueno, això també és interessant, això que acabes de dir, que cal treure's de dins en el teu interior tot allò que ja ho veus que no passarà, oi? Per exemple, no
2: però
0: sé...
2: Però és difícil, Jaume? És difícil perquè al final cada pensament crea altres pensaments. Sí, i si tu estàs creant pensaments de no puc, o em faré mal, o això no sortirà, la teva ment veu que això és important i torna a repetir
0: la pregunta.
2: Exacte. Aleshores, no surt d'aquest bucle i es fa complicat moltes vegades veure altres opcions que no sigui doncs, el que estàs pensant.
0: O sigui, conseqüència, si això és així, el que cal és que en el moment que estàs en bucle i te n'has d'adonar, si és que te n'adones i si no ho has d'aprendre a donar-te, estic en bucle no, el que tu dius.
1: Sí, però el dolent és que aquests pensaments generen ansietat, depressió i malestar, coses que no passaran, no? Per exemple, jo estic esperant a la meva dona que vingui de treball, que li passarà, vale, no passa res perquè ve com sempre a les 9 de la nit, però no ha passat res. Però aquest constant de dir que ara si passa alguna cosa t'amarga la nit o el dia i
2: és
1: no
2: angoixa, pots dir, sí, al final sí.
0: Mira, jo, no sé, jo penso que tinc una de les millors... Bueno, estic casat amb... No, ho dic. Perdó, estic casat amb una de les millors dones que hi pot existir. Però té un parell o tres de coses que em tenen fregit, tu. I és aquesta manera de posar-se en un punt de risc que què vas ara? Però això no d'allò, no? I llavors, doncs, m'agrada pensar com tu dius, no? Vull dir, no, és que al final no li passarà mai res perquè ho assumeix amb un convenciment tan potent que ha de fer allò que allò, no? Que ha d'anar a collir figues allà, aquella figuera que està a l'altra banda del món.
1: Que les dones normalment saben el que fan, vull dir, com els homes, vull dir, no, a veure si ho entens, vull dir, que no pateixis perquè si ho fas que ho fa bé.
0: Sí.
1: i si passa una cosa, pues ha passat i ja està. Però és el menjar la olla. Mira
0: ara com ha canviat ara.
1: Si passa, passarà.
0: Passarà, però,
1: és el menjar, la menjar la olla, que no passa res, perquè no passa res. Que un dia passa, l'han fotuda. Però si no, penses constantment què passarà, t'agobies. Fins que arriba per la porta i dius... Tranquil, no?
0: Quan arriba el punt que pugui estar agobiada, precisament perquè fa.
1: Ah, perquè penses també.
0: I perquè s'ha trobat amb els inconvenients, que ja s'ha trobat, llavors, ara rebaixes.
1: És que, si tot tant de pensar, agobies a l'altra persona. Diu, para de pensar això, que no passa res, no? L'altra persona diu, però és que no puc parar de pensar, no pensis que no passa res. I amoïnes a l'altra gent i t'amoïnes a tu.
2: Bueno, aquí cal, Joan, perdona, aquí cal revisar, bueno, tenir eines per controlar aquesta angoixa, perquè si no és l'angoixa la que et pot controlar tu.
1: Clar.
2: I aquí pots ja acabar amb medicacions i ja pot ser molt estressant, no només per tu, sinó per la persona amb la que convius, perquè si tot de tot fas una angoixa i de tot fas una preocupació, o sigui, al final estàs agobiant, sense voler, a la persona amb la que comparteixes la teva vida, no?
0: Sí, senyor, sí. Això és així de clar, i tant.
1: I em passa que em diu, que ets molt pesat, deixa'm tranquil·la, que no sé què, perquè calla ja la boca. I he après a callar la boca i dic, bueno, peso per dins, però no passo per fora.
4: Jo cada dimecres vaig a la casa del Tíbet.
2: Ah, molt bé.
4: I miro de meditar. El que tu parlaves la setmana passada d'entrar en bucle o amb el passat o amb el futur, oh, superdesgastant això.
0: Com ho fas, això de meditar?
4: Bueno, és molt senzill. Jo em venen, durant el dia, em venen un fotimer de pensaments i si fossin agradables no hi hauria cap problema. Però venen molts pensaments que poden ser catastrofistes, que poden ser de gestió d'emocions negatives i de més.
0: Emocions, vaja.
4: Sí, aleshores miro... perquè a més penso... Hòstia, que curiós, com venen i no paren, saps? És una cosa bèstia, no?
0: Sí, sí.
4: Aleshores, em centro en la respiració i aleshores sé que els pensaments continuen, però ja no els hi faig tant de cas. I aleshores l'angoixa baixa i la reacció... Avui, amb l'autobús, el que teníem al costat, el noi... Que segurament no estava bé. N'hi ha hagut un moment que jo he estat a punt de dir-li alguna cosa. Era un noi que segurament no estava bé, però està tenint un comportament i jo l'he dit amb una noia
0: que
4: vol seure i ell s'ha pensat, tenia les cames damunt de l'altre seient, no? I m'ha dit només sale los cojones sacar las piernas, i no li estava dient amb ell, estava dient d'aixecar-me jo d'aquí, no? I per un moment m'ha pujat la sensació de dir, hòstia, ara li trec les cames per mala educació, no? I després he pensat, hòstia, és que és caure en una situació que no té lògica. Jo estic veient que no està bé, el millor és no fer-li cas. Però el meu primer impuls no era aquest, era un altre. I he tingut que centrar-me una altra vegada en la respiració, perquè si no, de vegades jo puc ser una mica explosiu. I ja quan exploto, després és quan penso, hòstia, quina cagada que he fet, mare meva. I aleshores, doncs, allà és quan he aplicat una mica el que és el fet de meditar per aquella situació.
2: És autocontrol, ja, també, autocontrol.
4: També, sí.
2: Sí. A mi això també m'ho ha donat l'art marcial.
0: Aquest noi portava una ferida a la cama, ho he vist perquè l'he tingut davant, i llavors aquella ferida me l'ensenyava, no? Jo, bueno, l'he mirada. I a més, no sé què portaven a la mà, que és com si fos un ferro que és el que havia provocat la ferida, al cap i a la fi. O sigui que probablement la cosa anava per aquí. De tota manera, jo l'he vist com bastant drogat, i que estava amb ganes de provocar una situació que no entendríem ningú, ni ell ni nosaltres, però a ell ja no li importava no entendre-la. Vull dir que és una mica aquesta situació de bé, i ara què? Oi? En canvi nosaltres tenim aquesta altra constant, que és dir, bueno, tenim una dificultat, a veure com baixem els fums, perquè aquesta dificultat no es transformi en una dificultat més alta, no? Jo crec que això és el que hem de saber fer, sempre. No sé. és el que em sembla. I llavors hi ha hagut una xicota que m'ha ajudat. Jo estava assegut d'ell, diu, vine, vine a seure aquí, al costat d'ell, que estaven a l'altra banda, sol. I llavors ell s'ha quedat allà sol. Allò també ha estat molt bé, perquè l'altre ho ha fet de colla, eh, això. I jo, sí, sí, ho he acceptat, he anat a seure amb aquest i l'he començat a enraonar. Però ja he vist que no estava per mi, no? Estava bé pel xicot que per mi. Bueno, són aquestes situacions que et trobes i que hem sortit victoriosos perquè no ho hem complicat, no? I això és el que cal.
4: I sí? Les arts marcials, suposo que el primer que t'ensenyen és evitar el conflicte, no caure, no?
2: Depèn de quina, no? Perquè si sí, hi ha arts marcials,
4: bueno, clar,
2: de tot tipus,
4: sí,
2: no? O sigui,
4: bueno,
2: hi ha més de
4: karate,
2: contacte i més de...
0: Destaca una mica uns i altres, no? Potser, o no sé.
2: Jo et puc parlar de la meva, que és la que practico, i la filosofia de l'aikido és evitar l'enfrontament. Sí,
0: no enfrontar-se.
2: Busques una sortida, sortint, esquivant, i això ho pots aplicar a la teva vida. Aleshores, l'autocontrol no és que t'ho ensenyin de manera, doncs, com un tema a tractar, sinó que la pròpia disciplina et marca ja, doncs, uns valors, unes pautes, un autocontrol. O sigui, quan arribes i no et surt res, els primers dies, els primers anys, hi ha molta frustració. O sigui, com gestiones el que no et surti una cosa? Això és aplicable al dia a dia. Aleshores, hi ha moltes coses que no s'ensenyen com a matèries, però sí que estan implícites dintre d'una disciplina. És igual, en aquest cas, que sigui aikido o que sigui qualsevol altra marcial, art marcial, perquè t'ensenyen uns valors que potser altres esports o altres activitats no t'ensenyen. T'ensenyaran unes altres coses, evidentment. Però una cosa característica de les arts marcials són els valors que t'ensenyen, i la disciplina, la constància i autocontrol. N'hi ha molt d'autocontrol, encara que practiquis, doncs, arts marcials de contacte, perquè és... tu també estàs controlant la teva energia, la teva força, la teva seguretat. O sigui, són com molts valors. D'aquí podem parlar-ne molt.
0: No, i tant. Molt bé. Doncs mira, estem a 5 minutets d'arribar al final. Sí. Sí? Què tenim avui?
1: Avui tenim una cosa molt maca. Molt maca.
0: Sí.
1: Molt?
0: Molt.
2: Bueno, però com cada divendres, no?
1: A veure, Eurythmics, When Tomorrow Comes.
2: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: Adéu, bona tarda.
4: Adéu.
0: Adéu. Adéu.

0: Bona tarda, a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Algunes cues a la P7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona per un vehicle avariat, també congestionada de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès i a Llinars direcció Girona i entre Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud per un accident, també cua de Castellbisbal a Castellví de Rosanes direcció Tarragona i a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia.
0: Ha estabilitzat l'incendi forestal declarat avui al matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Segons els bombers, el foc ha cremat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver-lo provocat amb focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments decretats tant a Tiana com a Sant Fost de Campsentelles. L'incendi de la Franja de Ponent, en canvi, continua actiu. S'ha declarat més de 24 hores ja de foc entre Tamarit de Llitera i el Campell i ha cremat més de 1.500 hectàrees. Durant el matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fonts, a la comarca del Cinca Mitjà, de gairebé 900 habitants, però encara hi ha alguns veïns desallotjats. El balanç del terratrèmol de Veneçuela puja ja a 589 persones mortes, n'hi ha gairebé 3.000 de ferides, entre elles 4 ciutadans espanyols, més de 40.000 persones continuen desaparegudes. L'ajuda internacional va arribar al país. Les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir aquesta ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela avui per sumar-se a aquests equips. Brussel·les proposa que els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin dret a protecció ni ajudes europees. Segons la comissió, la mesura respon a una petició que ha fet Ucraïna, que necessita més soldats per la guerra. La península russa annexionada a Crimea decreta l'estat d'emergència davant d'atacs cada vegada més intensos. Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins l'any 2030, el doble del previst en un principi. La meitat d'aquests acomiadaments es faran a Alemanya, on tancaran 4 fàbriques. Volkswagen vol retallar la plantilla per recuperar, diu, la rendibilitat afectada per la competència dels fabricants xinesos. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat elabora aquest informe i alerta que les dades d'aquest any apunten a un nombre igual o fins i tot superior. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat.
2: Esports. Caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un cop fort a l'espatlla dreta, però sense fractura. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G del Mundial de Futbol. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la competició la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Tarda de divendres amb sol i calor intensa de ple estiu arreu del país.

0: gairebé sense núvols o algun d'aïllat al Pirineu i al massís dels Ports. Temperatures entre els 32 i els 36 graus. Si bé el Pla de Lleida o el prelitoral gironí poden arribar fins als 37 o 38.
1: 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: La veritat és que sou molt dolent cantant vosaltres, eh? Jo veritablement pensava que van dir, bé, nosaltres farem una miqueta de cor i tal en l'estribillo, i una miqueta més i espalleu tot,
1: això acabem d'improvisar,
0: ja està bé, ja
1: això no ens dediquem a la música, bueno, l'Albert té els seus pinitos, eh? Algun dia hem d'escoltar-lo aquí amb la guitarra.
0: I tu què ens portes?
1: Jo us porto una cosa que està molt a la moda.
0: Vinga, va.
1: Vinga, jo de la secció que tu, José Luis, vas fer de superventes el mes de novembre de l'any passat, he escollit una cançó del Bob Dylan.
0: Hombre.
1: Que es diu Men Gave Names to All the Animals, però per uns motius, eh?
0: A veure,
1: primera, perquè va ser el primer disc del Bob Dylan, que era el 19è, quan ella fa una conversió al catolicisme, eh? Que sabeu que el Bob Dylan era un tio molt protestant, però de cop va tenir com unes aparicions místiques.
0: Un miracle, vamos.
1: I com ha estat el papa per aquí ara, liant-la, i sembla que tothom ara va les banderites del papa, digue, hòstia, pues mira, això també està de moda.
0: No ve malament.
1: No ve malament. I segona, perquè sempre me'n recordo de la versió en el seu temps que va fer el Joaquín Sabina i el Javier Crae, que deien el hombre puso nombre a los animales con su bikini. No sé si us en recordeu,
0: sí, que
1: hi havia unes estrofes que eren fantàstiques, que eren fantàstiques. Diu, vio a un bicho nadando por el canal de Suez y le puso pez. ¡Qué gilipollez! Vio un caballo alto que no usaba gafas y, por supuesto, le puso jirafa. Y al del rabo largo, chiquito y matón, le puso ratón. Hostia, això era dels principis dels 80, de la versió en espanyol. I sobretot perquè la revista Rolling Stones cataloga aquesta cançó com la quarta pitjor cançó de la història de Bob Dylan i, per tant, es mereix que avui aquí...
0: Pues va tenir un èxit rotundo, eh?
1: Brutal, però que sapigueu que, segons la revista Rolling Stone, és la quarta pitjor cançó de Bob Dylan.
2: La de Bob Dylan, eh? No la de...
1: I a nosaltres, boníssima.

0: Bueno, pues ahí quedó ese tema, bueno, que nos ha traído el amigo, al amic, Joan. Y bueno, ahora le toca el turno al Albert. Albert, ¿qué te cuentas?
1: Sí, señor, pues yo el tema que he triat és el de Fly Me to the Moon, que va sonar el 12 de desembre, o sigui, del mes de desembre, de Frank Sinatra, que per mi és un tema dels que potser més m'agrada d'ell també, amb el tema més proper que ara el mes de juny es farà també l'aniversari d'Arribar a la Lluna, i en definitiva que m'encanta i crec que és un toc de resum que
0: va molt bé. A más, escuchar la voz de vez en cuando nos traen buenos recuerdos, ¿no?
1: I tant, i tant. Endavant.

0: Bueno, fantástico, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a Correcuita porque el tiempo se nos carga, Joan.
1: La canción lógica, aquesta, fantástica.
0: Lógica, el sound, qué bonito el sonido, ¿eh?
1: Qué bonito, a veure...
0: Una cosa, estoy de acuerdo con lo que vas a poner, ¿eh?
1: Estoy vale, bueno,
0: también, pero precisamente no es el mejor título de ellos para mí. Ojo,
1: bueno.
0: Cada uno tenemos...
1: Pero aquí com estem fent un repàs de les cançons que s'han sonat durant el programa, a mi tampoc és... Bueno, a veure, anem a parlar, que estem parlant de paraules majors, eh?
0: Sí.
1: Estem parlant del Wish You Were Here, de Pink Floyd.
0: Quasi nada.
1: Que ja no només la cançó, que s'ha convertit en un símbol de la banda...
0: Quan la van posar?
1: La van posar al març d'aquest any.
2: El dia 6.
1: El dia 6, per celebrar els 80 anys de David Gilmour.
2: Uh-huh. Les efemèrides de la Vero.
1: Les efemèrides de la Vero. I vam posar aquest tema al Wish You Were Here, que ja us avanço que ens el trobarem molt amunt a les llistes dels 100 discos més venuts de la història. Ens el trobarem a dalt.
2: A l'àlbum.
1: A l'àlbum, perquè aquest
2: disc... No repetirem cançó, no?
1: No repetirem cançó, ja us ho dic que no, perquè ja seria...
0: És que no, hi ha de sobre per no repetir.
1: Seria massa. Aquesta cançó està dedicada, que ho sapigueu, ja us ho dic ara, està dedicada... El Syd Barrett, que era el fundador de Pink Floyd, que va haver d'abandonar la banda per problemes mentals, i la cançó va una miqueta d'això, de la nostàlgia de no tenir-lo amb ell, desitjaríem que estiguessis amb nosaltres, i del món musical que atrapa a les bandes i deixen de ser ells mateixos. Així que vinga, anem per feina. Wish You Were Here.

0: Bueno, seguimos acompañándote desde Stills, como no, estamos la trupe aquí con una especial, pues, ¿por qué? Porque se acaba la temporada y bueno, decir también con respecto a la temporada que durante el mes de julio vamos a tener programas también de Stills, pero con más experimentales, ¿eh? Vamos a ver qué sacamos de ellos.
1: ¿Stills a la fresca o Stills de Stills?
0: Cosas, sí, no, pero es que además incluso a lo mejor pueden salir cosas nuevas que se podrían incorporar o cambiar dentro del programa. En fin, es cuestión de investigar, que siempre está bien, ¿no?
1: Bueno, doncs ara em toca a mi també, no?
0: Ah, sí, és veritat, que te toca tu. Vinga, va.
1: Jo el tema que he triat, que ara és del mes d'abril, del 24 d'abril, mm-hmm. Justament torno a nou una banda sonora, que és la de l'intèrprete, bueno, l'autor Mark Knopfler, i és el de La princesa prometida.
0: És una pel·lícula molt bonita.
1: Se'n va portar un Òscar i tot, i és una pel·lícula molt bona. Hi ha participacions estel·lars, així com un Peter Sellers, que també apareix per allà, el Colombo, apareix una mica així fent de iaio, que li explica al net la història, i apareix un dels actors que ara també surt a mentes criminals i coses d'aquestes, vull dir, que en aquell moment no es reconeix que és... Però bueno, en definitiva és una pel·lícula realment de culte, sense gran èxit de taquilla, però molt coneguda per tots, i una de les primeres bandes sonores del Mark Knopfler que em van encantar. Anem a escoltar-la i a gaudir-la de nou.

0: 3CAT Info.
1: En punt les 6 de la tarda. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilú Garcia. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Congestionades la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès en direcció Girona, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i a Gelí de direcció Tarragona, la B20, la Pota Nord i la C31 a l'altura de Montgat i el Masnou, direcció Mataró, autopista del Maresme, Premià de Mar, a Cabrera, Argentona, Palafolls, direcció Girona, i destaquem també la C65 a Llagostera cap a la costa.
1: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc, que s'ha iniciat en focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge ni persona afectada. A la Franja es treballa encara per intentar estabilitzar el foc que crema des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les previsions hores d'ara són bones, tot i que les altes temperatures i el vent encara en dificulten l'extinció. El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja a 589 morts i prop de 3.000 ferits, entre ells 4 ciutadans espanyols. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional ja arriba al país. L'Organització Marítima Internacional informa que més d'un centenar de vaixells i 2.500 marines han estat evacuats des de dimarts del Golf Pèrsic i han pogut sortir per l'estret d'Hormuz. El pla d'evacuació es va suspendre ahir per l'atac de l'Iran contra una nau que feia una ruta no autoritzada. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat elabora aquest informe i alerta que les dades d'aquest any apunten a un nombre igual o fins i tot superior. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. L'entitat denuncia que després de 21 anys de la llei que n'estipulava el retorn, encara no s'ha transferit la totalitat d'aquests documents espoliats pel franquisme. I el Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica en un espai industrial de 4.000 metres quadrats.
0: Esports.
1: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda. Caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un fort cop a l'espatlla dreta, abrasions al braç esquerre, però sense cap fractura. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, G i H del Mundial Masculí de Futbol. Destaquen dos partits, a les 9 al Noruega-França, a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I la penya perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la Lliga ACB. L'escorta nord-americà paga la clàusula i marxa a l'Unicaja.
1: Ambient càlid i xafogós, sol i alguna tímida nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes han tocat els 38 graus a Ponent i les comarques de Girona. El cap de setmana continuarà la calor intensa. Dissabte amb sol i algun núvol baix puntual i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Sí, sí.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Més de 45 anys amb tu.
1: Gerada.
2: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
3: Bé, molt bona tarda, amics. Ja tenim aquí, doncs, a l'hora de començar el programa de cinema. Estem amb el Matías, hola, què tal?
4: Hola, bona tarda a tothom, tarda. Una altra vegada.
3: El Paco allà.
5: Hola, bona tarda.
3: Una altra vegada, diu.
6: I jo, també està el Joan, eh? Sempre que jo recordo, bona tarda.
3: També està el
5: Joan, que aquesta setmana ha estat el seu sant, eh?
6: Ah, sí. El 24 d'abril, no?
3: Oi, el va felicitar tothom, eh?
4: M'ho vas passar molt bé al teu sant, eh, Joan, que ho sàpiga.
6: Sí, la foguera i tal, i
3: les copes. Sí? Vas tirar algun petardo?
6: La coca i el petardo i tal.
5: Per petardo ja estem nosaltres.
3: Bueno, bé, pues, doncs, comencem, no?
5: Sí, tenim diferents estrenes, i la primera que he posat és la de Supergirl. Que és una pel·lícula que, bueno, que és un clàssic, no? Com és esto, Joan?
6: És un clàssic de clàssics, està Superman, Superboy, Supergirl, i va ser la germana, també va fer una sèrie de Supergirl fa poca
5: televisió,
6: no hi ha Rosetta i tal, que és molt sexy també, cal dir-ho, i vam fer una pel·lícula l'any 86, em sembla, també va ser la primera Supergirl que va sortir al cinema.
5: I per què la Supergirl és rosa?
6: Pel sol de...
5: d'Amèrica,
6: no?
5: De Califòrnia.
6: De era Superman, aquest...
5: Bueno, Matías, ¿de qué va aquesta Supergirl?
4: Supergirl, la pel·lícula, narra un viatge interestel·lar de venjança i justícia, protagonitzat per Kara Sor-El, la cosina de Superman. La història arranca quan un enemic inesperat i despiadat golpeja massa a prop la casa seva. Això obliga una Kara desencantada a emprendre una missió galàctica pels rancons més foscos de l'univers. Durant la seva aventura, es veu forçada a unir llaços amb una jove anomenada Ruthie, que també busca venjar la mort del seu pare. Totes dues forgen un particular companyerisme en un viatge amb un marcat to de western espacial i irreverència, molt en la línia de produccions de ciència-ficció com Star Wars o Guardians de la Galàxia.
5: Bueno, pues anem a escoltar...
6: Val a dir que també surt el duende de la pel·lícula, que és el Jason Momoa, que fa de Lobo, que és un malalt molt dolent, que fa molt de mal i que és molt difícil de matar, també.
5: I crec que també en les imatges que vi del tràiler, Superman també surt. El seu cosí, que no sabia jo que era el seu cosí.
6: Primo, mi primo todo.
5: Un primo kinky que se llama Superman.
7: Tu
5: anem
7: primo.
5: A veure el tràiler, a escoltar el tràiler.
8: El caso es que mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad.
9: Los bandoleros han llevado la destrucción a
7: cada rincón del universo. Hay que defender la galaxia. No puedes dejarme.
10: Que empiece la fiesta.
11: Voy a tener que meterme.

0: Call Me Blondie, no?
1: Blondie.
0: Tema bestial. Escoltarem al final del programa, per acabar amb aquesta cançó tan potent de Deborah Harris, del grup Blondie. Però seguim amb més pel·lícules, canviem totalment d'estil i veiem una pel·lícula que crec que ens agradaria molt més, que es diu La Mujer Sin Nombre.
2: Oh. Bueno, anem a donar-li una ullada. La Mujer Sin Nombre. El cos sense vida d'un adolescent és descobert al desert. Quan ningú no la reclama per por a la vergonya que pugui suposar per a la seva família, una investigadora novata apassionada dels true crimes anomenada Nahual s'involucra obsessivament. Tot i el desig dels seus superiors de tancar el cas i de la resistència d'una societat on les dones han après a amagar-se per garantir-ne la seguretat, Nahual està decidida a identificar el cos i descobrir...
0: Estem parlant d'una dona nord-africana, la detectiu, per tant, ens posa en aquest punt un personatge femení amb dificultats en el seu món, en un món molt masclista, el de detectius i de policies. Per tant, em sembla la proposta bastant interessant, eh?
1: Sí.
0: Per cert, que hi ha moltes sèries sobre temes aquests, no?
1: Sí, és la típica...
0: Déu meu!
1: Sí. FBI amb autista, FBI amb, no sé, col·leccionista, FBI, FBI sí. Hostia, amb un altre que té un poder, una cosa, com mentalista. És un munt, i també hi ha les FBI, que és FBI. O sigui, també,
0: sí, no? sí. És bestial, eh? Hi ha tantes pel·lícules amb noi desaparegut i d'investigació. Bueno, té el seu... Ara, com es diu amb aquest nom que ha llegit el Matías, el... True crime. Bueno, anem a escoltar el tráiler.
3: Necesitamos a una mujer. Dime, ¿tú nos puedes ayudar? Te juro que voy a encontrarle y hacerle pagar.
4: ¿Por qué te metes en esto? Ese no es tu trabajo.
5: ¿Lo sabe su familia?
3: Cuesta identificar el cuerpo.
5: Dejan los estudios a menudo. O se casan o pierden interés en la educación.
6: ¿Estás aquí por la chica muerta?
5: Sí.
6: Déjanos en paz. Otras chicas quieren divertirse y vivir una última aventura. Pero a veces lleva a cosas muy malas.
7: No dejo de pensar en esa chica.
3: La discreción es la clave para mantener la paz. Quédate al margen.
8: Es bastante habitual que te importe a alguien y hacerle daño.
3: Ojalá tuviera más pistas y pruebas, de verdad.
5: No vamos a olvidarla.
0: Bé, semblaria interessant, però jo crec que la més interessant és la següent. És una pel·lícula que bueno, que són històries que coneixem, però que també val la pena a vegades que s'expliquin i que estiguin ahí. Estem parlant, Matías, de...
2: El viaje al país de los blancos. Basada en la història real de Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu llogaret atret per la idea del país dels blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d'una travessia plena d'obstacles, arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com ell s'ho imaginava, fins que coneix la Montse, que l'acull a la família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Usman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
0: Jo crec que aquesta pel·lícula, per a la gent aquella que considera que tots els que venen són persones delinqüents, lladres, assassins, pues bueno, és una mostra de que no és veritat, de que hi ha persones de tot tipus i persones com aquesta que té un idó, passar de Ghana fins a Barcelona, no? Vull dir, s'ha de valorar tot això i penso que el cinema està ahí una vegada més per donar-los lliçons de vida i aquest seria un exemple. Sí, felicitats al director i bueno, anem a escoltar el tráiler.
1: Escoltem.
9: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
10: Hola.
11: Hola.
10: I need your help. I am alone here.
11: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
10: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
11: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
10: Estudiar, trabajar acá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
11: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad. Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo. Te quiero. Eres mi hijo, Usman, ¿me oyes? Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
12: Con todos vosotros, Usman Umar.
0: Per tant, interessantíssim la història i d'ajuda als demés i bueno, penso que ens ajudarà a entendre millor el drama de moltes persones. I tot i que avui no s'estrena la següent pel·lícula, s'estrena el dimecres, va passar com la setmana passada amb Toy Story, s'estrena un clàssic també de dibuixos animats, Matías, Los Minions. Sí, sí. ¿Tú te recuerdas de Los Minions?
2: Oh, sí, sí que me recuerdo. Yo de petita que esta película la pasaban todas las semanas a la tele y me reía molt. Pero yo creo que ya las últimas películas que han fet dels Minions, yo les noto encara més infantils que que les de fa, yo que sé, 10 anys. Ja, a mi ja no fa tanta gràcia.
0: A mi m'ha interessat una cosa, no sé, de la temàtica que ara ens explicarà Matías, però igual tinc una mica de curiositat i ara ja veureu per què, per lo que ho dic, per la temàtica, eh? A veure.
2: Minions and Monsters. Minions and Monsters és una pel·lícula de comèdia animada d'Illumination i Universal Pictures. Es tracta d'una prequela ambientada al Hollywood de la dècada de 1920, que relata de manera caòtica com les adorables criatures grogues van intentar conquistar la indústria del cinema. 7 pel·lícules on surten els Minions. 4 amb Gru, mi villano favorito, del 2010 fins al 2024, i 3 sobre els Minions, la del 2015 i la del 2022, i aquesta última.
0: Bueno, pues a veure què tal. A mi m'ha interessat això de la part del cinema, no? A veure, és una aventura dintre del cinema. Sempre ens ajuda una mica a saber coses sobre dintre del cinema.
1: És que és curiós, però sempre que hi ha una pel·lícula infantil sempre hi ha alguna de mostres. Per exemple, en Parxís, no sé què, aquelles pel·lícules que feien, sempre hi ha una pel·lícula que és de mostres. Fins i tot amb el Chiquito de Clatado o el Martes y Trece, sempre hi ha una pel·lícula de mostres per mi.
0: Bueno, hi ha una pel·lícula també, no?, de Pixar, Monster.
1: Sí, Monsters,
2: Monsters S.A. Però aquesta és boníssima, la de Monsters S.A.
0: Com a mínim la primera em va agradar molt.
1: Molt.
0: Perquè habla de los miedos. I el por està... Los monstruos de petits és com eso, no? El por es reflecteix... Bueno, això és molt psicològic, però crec jo que la por es reflecteix en coses que no sabem el que és i les confonem amb monstre, un bitxo o alguna cosa.
1: Hi ha una molt bèstia que és el monstruo viene a verme, que és bèstia la que és pel·lícula, eh? No és el mestre, sinó la por que té el nen perquè la mare mori, no? Sí. És molt, molt bé amb el càncer, és molt, molt bé, no, molt bona.
13: O bé allò de... com t'ho dic? És que ara no sé com dir-ho. Però on s'amaguen els monstres, per exemple?
0: Maquíssima. Allò, sí, maquíssima, aquesta pel·lícula. Va agradar molt, fins i tot la música. És una banda espectacular, m'agrada molt.
13: Aquesta també és per tenir-la molt present.
0: Sí, és veritat, i no se li ha donat la importància que tenia,
13: però
0: la temàtica tant una com l'altra...
13: No la té, no l'ha tingut, vaja, encara.
0: No l'ha tingut.
13: A veure si nosaltres la posem.
0: Bueno, a veure, si la ser i la Laura Cope. Passem a veure, a escoltar el tràiler.
14: En Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre. Los Minions han vuelto. Con un toque de misterio.
15: Daddy.
16: Oh, Humphrey.
15: piñata, carbonara, lasaña.
14: Ahora en Minion Visión.
16: ¡Tutut! ¡Aquí!
17: James, tienes un don especial para hacer cine.
16: ¡Eureka! ¡Gloria, aleluya! ¡Like a movie! ¡Un movie de Minions con monstruos!
15: ¡Aquí, unigiri!
16: ¡Garfuru!
18: Jerry Orcan Oliver Magna y Cabot Tramposano, pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga! ¡Uy!
0: Sí, perquè el que dèiem abans, que només escoltem sorolls de los Minions. Podem fer nosaltres el trailer. Bueno, continueu, podeu veure a cinemes que han castellat altres pel·lícules com Viva, Black Rooms, Toy Story 5, Scary Movie i El dia de la revelació, que per cert no s'ha comentat, que la vaig anar a veure el dilluns.
19: Sí?
0: A veure, no passarà la història com una de les grans pel·lícules de Spielberg, però... és interessant, el que passa que tota la primera part és com molt de persecucions, no m'aporta gran cosa. Pensava, no sé, és com muy de ara, no sé, jo tenia en el cap altra història, però és agradable de veure, vull dir que està bé l'argument, al final està molt xulo, però
13: me falta, no sé,
0: hay algo, me falta algo más original, no sé, no sabría dir-vos, però no vaig dir, ostres, que peliculaza, no te la perdis, no passa res.
13: D'altres són molt millor, no? Vull dir, del mateix sí, Spielberg.
0: Sí, Spielberg per mi és un gran cineasta i hi ha moltes coses molt xules, però aquesta ja dic que no passarà a la història com una de les pel·lícules. Hi ha coses xules, però no sé.
13: No acaba de rebre.
0: No.
13: Molt bé, doncs jo miraré de veure-la, aquesta.
0: A veure si coincidim.
13: Sí, bueno, m'han dit que no, que és tan interessant i tal. Diu, aquesta és una de les pel·lícules de Spielberg que les persones grans van dir els hi agradarà molt.
0: I... pues com no soc tan gran...
13: com que jo soc gran...
0: No, m'agrada, però no molt. No, vull dir que no és una pel·lícula dolenta.
13: No.
0: Però clar, Lista de Schindler, E.T.
13: es que... Això sí,
0: Jo què sé, Caballo de Batalla, fins i tot, que m'agrada molt. No sé. Bueno,
13: cavall, d'acord.
0: La següent segur que serà millor. Los Fabelman també em va agradar moltíssim.
13: Sí, sí, d'acord.
1: Doncs anem amb la sèrie en sèrie. Sintonia.

0: Aquesta sintonia pertany a la sèrie Vicis Ocultos, drama criminal i comèdia negra sobre un gestor de fons caigut en desgràcia que després de perdre el treball i divorciar-se comença a fer robatoris a les mansions del seu exclusiu veïnatge, descobrint que els secrets darrere de les façanes són més perillosos del que es pensava. El protagonista, Andrew Cooper, és un administrador de fons de cobertura que perd el treball i està passant per un divorci. Per mantenir el seu estil de vida, al luxós barri de Westmount Village, decideix robar a casa dels seus veïns, el que comença com un acte desesperat es converteix en un esprell de delictes i enganys, on cada robatori mostra secrets ocults i tensions socials que posen en risc la seva vida i la de la seva família. Temes clau, crítica social, exposant la hipocresia i el buit existencial del veïnatge, família i secrets, la tensió entre mantenir les aparences i enfrontar la veritat. La sèrie barreja humor de mortals amb situacions d'alt risc. Bé, la segona sèrie que parlem avui és Servant, sèrie de terror psicològic, drama i suspens, amb una atmosfera claustrofòbica, escenaris limitats i fotografia inquietant. Està produïda per Night Shyamalan, es explica com un matrimoni de Filadèlfia, després de perdre el seu fill, contracten una menadera que portarà a una sèrie de successos inquietants i sobrenaturals. Dordi i Sam Turner han perdut el seu fill. Per portar el dol, Dordi substitueix el fill amb un nino reborn. Contracten a l'Anne Grayson, una jove menadera amb un passat lligat a un culte religiós que semblava un recurs psicològic estornant un misteri. El nino sembla cobrar vida i la presència de Lynn introdueix una força maligna a la casa. Temes, clau, dol i trauma, per dolor transforma la percepció de la realitat, fe i fanatisme, influencia els cultes religiosos i manipulació espiritual, ambiguitat sobrenatural, no se sap del tot si els successos són paranormals o psicològics, família i control, lluita per mantenir la unitat enfront forces internes i externes.
1: ¿Lian? ¿Lian Grayson?
2: Hola, señora Turner.
3: Hola, soy Sam.
2: Encantada, señor Turner. Su casa es preciosa.
1: Sí, es un regalo del cielo.
3: Esperaba que fuese alguien más mayor y menos rara.
2: Esperamos que aquí te sientas como en casa. Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien.
4: ¿Parece bien? ¿Conoce la situación?
3: Creo que tenemos que hablar sobre esto. Se ha ido. Puedes dejarlo ya.
2: Estoy bien así, señor Turner.
3: Perdimos a Jericho cuando tenía 13 semanas. Dorothy se lo tomó fatal. Es lo único que la ayuda.
2: Debería llevar a Jericho a dar un paseo.
1: ¿Tenéis una niñera para un muñeco?
3: ¿Dónde la encontraste?
1: Es maravillosa con Jericho. Y si mi bebé confía en ella, yo también. ¿Qué te ha contado a ti sobre lo que pasó?
3: ¿Y si se da cuenta? ¿Y si de pronto se acuerda?

0: tienes la menor idea de quién has acogido en tu casa?
1: Bé, la següent sèrie que parlem avui és Kaiser, o El cau del miedo, miniserie de suspens psicològic protagonitzada per Javier Bardem i produïda per Martin Scorsese i Steven Spielberg. Explica la venjança de Max Cady, un escombit de sociòpata que persegueix la bucadesa Anna Bowden i el seu marit Tom, després de sortir de la presó. Es va adaptar al cinema en 1962 amb el... no recordo. I en 1999 amb Robert De Niro. Max Cady, escombit que va complir 17 anys de la presó per l'assassinat de la seva dona embarassada, Anna Bowden, advocada del Cady, en el passat, ara casada amb Tom, és fiscal que va participar en el cas contra Cady. Després de sortir de la presó, Cady inicia un color de venjança entre Anna i Tom, posant en perill a tota la seva família. L'eix narratiu és la venjança i l'obsessió de Cady. També es qüestiona el paper dels advocats i fiscals en el destí dels acusats. La sèrie té una atmosfera inquietant, amb una tensió constant i un vilà que manipula i aterroritza.
2: Aquesta sí que és una pel·lícula dura de país, eh? Ui. ¿Sí? ¿No?
0: Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
3: Max Cady ha salido de la cárcel.
4: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
3: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
5: Fuiste su abogada.

0: Bé, la darrera sèrie que us comentem avui és Història delictiva, thriller britànic que enfronta dos detectius, una jove en ascens i un veterà amb un passat qüestionable. Després d'una trucada anònima que reobre un antic cas d'assassinat, la història arrenca a Londres contemporani, quan una dona truca a la policia denunciant que la seva parella l'amenaça. La trucada revela que un home porta 24 anys a la presó per un crim que potser no va cometre. El detectiu Jun Menker decideix investigar enfrontant-se a l'inspector en cap Daniel Hegarty, que va estar al càrrec de la investigació original i vol protegir el seu llegat. La trama es converteix en una partida d'escacs policial entre ells, marcat per tensions personals, secrets institucionals i un Regne Unit polaritzat. La sèrie valora si és més important la veritat o la reputació. Es qüestiona la imparcialitat policial i els errors del sistema, amb molta de fons d'un Regne Unit dividit amb tensions racials i polítiques.
1: Están yendo a por mí. La policía está yendo a por mí.
2: Esta banda ultraderechista trafica con armas. Planean algo más.
3: Si me estáis escuchando, que sé que sí. Aquí va un mensajito.

0: ¿Y si hay una bomba?
1: La pararemos.
0: ¿Y si no podemos?
1: Esta es inteligencia. Lo que hacemos aquí es apagar incendios antes de que se originen. ¿Quieres dar caza al asesino? Es la única opción que tenemos.
2: ¿Alguna vez te has preguntado si has hecho del mundo un lugar más seguro que ayer a la misma hora?
0: No.
2: ¿Por qué?
0: Porque es una gilipollez.
1: Nadie recuerda lo que evitamos. Solo los fallos.
3: Bé, doncs ja tenim les sèries, tenim, bueno, per aquestes vacances, tenim ahí una recopilació interessant. I com deia el Jaume, la del Cabo del Miedo, bueno, aquí ja no es titula així, es diu que, com?
4: Que fer, és el mateix, però en anglès. Cabo del Miedo, que
5: bueno, això de saber llengües és interessant, perquè, sí. Bueno, clar, si no les saps, no...
3: Bueno, pues... fem així un petit parèntesis, i abans en la pel·lícula dels Minions sortia una cançó ahí com molt camuflada, no sé si l'heu esbrinat, però nosaltres posarem la versió original, que és la de Steve Miller Band de 1982, Abracadabra.

0: Abracadabra. Bueno, abans de que el Matías ens parli de la pel·lícula, pues posem un fragment, a veure si la reconeixeu, i si no, pues dona una mica com d'entrada per a que el Matías parli de la seva pel·lícula d'aquesta setmana. Posem el fragment.
1: Eso es lo que haré. Para mi madre, ¿sabes? He estado pensando en comprarle algo, no sé, como un regalo o algo así. Pero no sabía qué iba a comprarle hasta ahora.
2: ¿Y?
1: Al final me he preguntado, ¿qué la vuelve loca? La televisión, ¿no? Si hay alguien enganchado a la tele, esa es mi madre. Creo que le debo un televisor nuevo. Ya sabes el trote que ha llevado el viejo entrando y saliendo de la tienda de Abe.
2: La quieres mucho, ¿verdad?
1: No lo sé, creo que sí. Todo lo que pretendo es que sea feliz.
2: Vamos a comprarla.
1: Antes vamos a colocarnos.
2: Oh. Es pronto, Harry. Deberíamos esperar hasta la noche.
0: Bé, Matías, t'ha fet molta gràcia el fragment, no?
3: Sí, molta gràcia. Bueno, aquest fragment és de la pel·lícula Requiem por un sueño. Requiem por un sueño és una pel·lícula de drama psicològic dirigida per Darren Aronofsky i protagonitzada per Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly i Marlon Wayans. La pel·lícula ens presenta a quatre personatges, tots entrellaçats entre ells, i cada un d'ells enfrenta un problema de la seva vida quotidiana, mentre es deixen consumir lentament per les drogues. L'impacte que em va donar aquesta pel·lícula no va ser qualsevol cosa, ja que jo la vaig descobrir per un reel d'Instagram que em va sortir un edit, i em vaig topar després amb la pel·lícula de drogadictes més realista que mai he vist a la vida. Això no ho dic com una cosa bona, ja que jo sóc una persona que realment disfruto d'aquest tipus de pel·lícules, que tot i de ser bastant patètiques, a mi em fan gràcia. Però veient això, m'he topat amb una pel·li sèria, brutal, lletja, desesperant i fastigosa. No només en el seu guió, sinó també en la seva estètica. L'ús de càmeres d'ull de peix i de les tècniques com el time-lapse ens serveixen per endinsar-nos dins de la inevitable i caòtica sensació d'angoixa que transcorre la ment dels personatges. En definitiva, Requiem per un sueño és una pel·lícula d'aquestes que se't queden a la ment durant molt de temps i que té un missatge molt important que s'hauria de transmitir a tothom. I, amb tot això dit, i tenint en compte que en el fons he disfrutat la pel·lícula i que considero que és una excel·lent pel·lícula, resulta difícil recomanar-la a tothom, sobretot als públics que siguin més sensibles.
0: Bueno, jo no l'havia vist. I vosaltres l'heu vist, aquesta
4: pel·lícula? No la recordo, jo no.
3: Ningú l'ha vist d'aquí.
0: Fixa't,
3: Jo al principi
0: 3-1.
3: Volia veure-la amb la família. El meu pare em va dir que no, i menys mal, perquè...
4: Que mires tu,
3: si miro això amb la mama i el meu germà, mare meva.
0: Però clar, aquestes pel·lícules, algunes pel·lícules, jo ara me recordo també, més que pel·lícules, perquè en aquella època que jo tenia la teva edat era difícil que haguessin pel·lícula d'aquest tipus a la televisió, però sí música, i jo sí que em sap greu, però sí que s'ha de dir que a vegades compartir segons quin tipus de pel·lícula o quin tipus de música amb la família, pues como que es complicat, i no aquesta tocava. Precisament ha de ser una d'elles. I crec que ens ha passat a nosaltres. Nosaltres perquè veiem les pel·lícules que feia televisió, però mai a la vida se m'hagués ocorrit anar a veure amb els peus per l'exorcista o pel·lícules d'aquest tipus. Diria, però este no. què hace?
4: Els westerns sí que els anava a veure.
0: Els westerns sí, fixa't que curiós, els westerns. Al meu pare l'agradava, i a més perquè com molts estaven gravant en Almeria i els meus pares en Almeria, pues eren com ui, Almeria, sí.
5: A mi el que em feia molt de greu era veure una pel·lícula Puxadeto amb els meus pares i em volia amagar, no? Pues una eròtica com en Manuel, no creixi que feien la nit, i és impassius, però jo em moria de vergonya, no sé.
0: Sí, és curiós, eh?
3: Jo recordo bé la de el veure el nom de la rosa amb els meus pares, quina vergonya era.
0: La escena aquella del... Pues mira, no té res, o sigui, no és de les més. Sí, hi ha altres que sí que donen més. Jo una de... Digues, Jaume.
4: No, jo recordaria una pel·lícula del senyor Fellini, un buec que hi ha un paio pujat a dalt d'un arbre i diu, vull una dona! Us en recordeu?
5: A Marcor.
4: És molt meravellosa. Allò sí que era un...
5: Imagina sempre, 120 dies de Sodoma, però amb un fill o amb algú. Que és...
0: No. Però per el contrari, jo que l'altre dia parlaves de la sèrie Eufòria, que hi ha imatges molt dures, no eròtiques ni pornos, però sí que dures de drogues i de més, i jo l'he vist amb el meu fill i vull dir que no sé, que jo que clar, és diferent la generació, no? Vull dir, jo no sé, hagués ocorregut veure-la amb els meus pares, però amb el meu fill sí que me passa una mica com a Matías, que hi ha algunes coses que sí que es poden veure, altres difícilment.
5: Però potser és més el que tu penses del que podria passar al teu fill.
0: Ja.
5: Tu, a mi, sempre li dius, el meu fill mira això i què pensarà ell, no?
0: Sí. Jo recordo una vegada anant, ja, parlant una mica de música, anant cap a Almeria, precisament, va morir John Lennon i vaig comprar el disco que es deia, el casset, que era Double Fantasy. I cantava Yoko Ono, que les passaven de llarg les cançons, que era horrorosa. Però clar, John Lennon és John Lennon. I hi havia una cançó que només fa Jamex. I clar, jo sempre dia, papa, passa la cinta, que esa canció no me gusta, però era perquè me moria de vergüenza. No, que no vull que escoltin això els meus pares. I era una cançó, i eren Jamex, que... horrorosa la cançó, per cert. Però bueno, lo que sí que no és horrorosa és la banda sonora d'esa pel·lícula, que que l'ha estat escoltant, tot i que no he vist la pel·lícula, i és una cançó que jo l'havia escoltat però no sabia que era d'aquesta pel·lícula, i em sembla una meravella.
4: I la tens aquí.
0: Però meravella, vull dir,
4: sí.
0: Fixeu-vos, el que estic dient, és espectacular. Bueno, que...
5: Mucho cuidado,
0: Mucho cuidado.
5: Richard Paco va a missa.
0: És Lux Aeternas, diu el títol, i el compositor es diu Clint Mansell, i sona així de bé.

0: Bé, ja tenia un exemple aquí, eh? Com molt va creixent, és una cançó que va creixent, i a mi aquestes cançons, bueno, hi ha un company de la ràdio, el Manel Marín, que sempre diu, t'agrada molt lo de anar creixent, i és veritat, digo, és que quan una cançó creix, i aquesta és un exemple perfectament, d'això. Parlant de drogues, hi ha una pel·lícula que jo sí que em vaig sentir, com a dintre de la pel·lícula, els efectes de la pel·lícula els vaig entendre gràcies a les imatges, vaig entendre el que era la droga al·lucinògena, que és Transporting.
1: Oh, Transporting, aquesta és boníssima. Però ho veus? Sí, aquesta és una d'aquestes pel·lícules que dona molta pena i tot això, però jo m'ho vaig passar molt bé. És molt graciosa, Transporting.
0: És graciosa, però a la misma vegada estàs descobrint per mitjà de com està rodada, com està gravada, no? Vull dir, a mi em va semblar que, bueno, estava com dintre de la pel·lícula, i això l'aconsegueix molt el realitzador, en aquest cas, que no
2: has agafat agrada la poètica d'ella,
0: Sí.
3: Aquesta pel·lícula és tota l'Obi-Wan Kenobi, val a dir-ho,
0: Sí, és verdad, l'actor. Sí, l'actor que començava en aquell moment.
3: Sí, començava llavors,
0: Hi ha una segona part. Sí. I molt important la banda sonora també, d'aquesta pel·lícula alguna vegada hem de parlar.
3: Una música del 2000 britànica, molt bèstia.
0: I luego altra pel·lícula que també sobre drogues, que també he parlat alguna vegada, que també em va impressionar molt, el diari d'un rebelde, de Leonardo DiCaprio. També es sent els efectes de les drogues quan no hi ha les drogues. I com ho passa, no? És molt jove, és un adolescent pràcticament, Leonardo DiCaprio, una interpretació espectacular de com afecta l'abstinència. Eso. Eso mateix.
3: També hi ha una pica molt bona que era El sueño americano, així com El sueño americano, que era com El sueño americano, que tothom volia, i com destrugaven, caien que en depressió, que no podien sortir endavant, com l'establishment americà, que era tot el que s'havia de fer per ser famós o per ser triomfar a Amèrica, i com El sueño americano, doncs, anava tot enrere.
0: La veritat és que sí, quan una pel·lícula aconsegueix que et fiques dintre, és com quan estàs llegint una novel·la i estàs tan a dintre que l'estàs veient.
2: Que no t'escapes.
0: Que no se t'escapa. I això, quan passa, és interessant. A part de que la puguis gaudir, veure els detalls...
3: A mi m'agrada això. M'agrada veure la pel·lícula primer en essència, com el que tracta, que t'explica, i després, una segona vegada, amb els detalls i les coses. I això va passar amb el Samalaya, en El sexto sentido, que vam anar amb uns amics a veure la pel·lícula i després vam anar a veure què passava. I te n'adonaves que quan hi era el fantasma no hi havia ningú al seu costat, ni el nen ni ningú, i el parlava sol i feia coses a sol, i totes les senyals vermelles com anava cap al marge de la porta en vermell, això, i te n'adones i dius, és veritat, si el primer no ho veus t'enganya completament el Sam Ryan, i després veus que realment no té contacte amb ningú, només amb el nen.
0: I tu, Jaume, en relació amb una de les coses que ha dit el Joan, has tornat a repetir una pel·lícula perquè t'ha agradat, no perquè està a la televisió i estàs allà i l'has vist, sinó perquè dius he d'anar a veure-la un altre cop, o al cinema o a la televisió.
4: Sí, ho he fet alguna vegada, sí. A veure, jo en aquests moments que o vaig al cinema, no? Perquè ara estic prou bé i vaig directament a veure una pel·lícula en el cinema. Però a mi el que m'agrada molt, sabeu quina és, la constant de pel·lícules que fan a la Canal 13, dels anys 70 o abans. Aquest dia em vaig veure una que parlava d'això d'aquest indi tan popular, bueno, del Bart Lancaster també.
3: Jerónimo.
4: Jerónimo, i després hi ha l'altre també. El del Sioux, que
3: Salvaje,
4: es va...
3: no?
4: Salvaje, sí, que vull dir que allò... Llavors, aquestes pel·lícules sempre m'han interessat perquè veritablement és tot el que representa una de les coses que he escoltat avui no fa gaire estona. Va dir, la diferència de com conservar la pau o anar a parar a la guerra, no? De vegades això és la voluntat de dos o tres només, o bueno, d'aquell dolent que diu, jo no, m'interessa que els indis se'n vagin a viure allà a dalt, en aquell terreny que probablement allà hi haurà hort i el direm a buscar, per dir-ho d'una manera, no? Com es produeixen aquests defectes o aquestes problemàtiques dins del món aquell de, per exemple, aquella pel·lícula que van tots que surten tots a conquerir un territori concret, eh? Vull dir, perquè estava tot com segellat allò, no? I després jo no puc negar-ho, el que m'agrada molt del western és aquests camps oberts, no? Que vivien així, doncs, saltant amb els cavalls, els fotien a fora, i òbvio, bueno, Horizontes de Grandeza seria una de les mostres més importants, amb els dos cacics allà que no es podien ni veure, i en canvi també hi havia en Gregory Peck i el Salton Heston, que es troben a mitja nit per fotre quatre hòsties i dir, però què fem aquí, no? Bé, aquesta manera de tractar què és la violència i l'inútil que moltes vegades representa el fet de guanyar o perdre, no? Mm-hmm. Sí?
0: Sí, està a la resposta molt correcta i ampliada.
4: I ampliada.
0: Però sí, bueno, quan eren petits eren les pel·lícules que més veien, les de western. Sí. També recordo les de judicis. A casa també agradava molt les de judicis.
4: Sí, sí. De fer Hombres sin Piedad, per exemple. Sí. Era una de les estrelles.
0: Sí. Una gran pel·lícula, eh?
3: No, sí, brutal, sí. Henry Fonda...
0: Bueno, ens hem de marxar,
3: ja. Ai,
1: quina llàstima.
0: Però abans, perquè Xerrada continua al mes de juliol.
4: Sí,
0: sí. La setmana que ve i l'altra estem aquí. Però avui volia aprofitar per recordar que sempre va bé totes aquestes persones que han estat col·laborant d'alguna manera amb nosaltres, com el Rebobinats i la Biblioteca del Pere Cònic, la Núria Martínez, la Lídia Sánchez Collado, que la tindrem la setmana que ve, el Fran Moruno, l'Israel Gordón, l'Hugo Cobo, el Martí Atance i el Didac de Cinemes Can Castellet. Així que gràcies també a ells i bon profit de cinema.
3: Bon profit de cinema.
4: Gràcies. Adéu-siau, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda, adéu.

0: del Penedès, direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès i de la Roca del Vallès a Cardedeu, direcció Girona. I destaquem també la B20, la Pota Nord i la C31 amb cua de Montgat a Alella, direcció Mataró, i l'autopista del Maresme, Taià, Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
1: El balanç del terratrèmol de Veneçuela puja ja a 589 persones mortes i gairebé 3.000 de ferides, entre elles 5 ciutadans espanyols víctimes mortals. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional arriba ja al país. Damunt del terreny, les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela avui per sumar-se a aquests equips de rescat. Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc, que s'ha iniciat amb focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge o persona afectada per les flames. Donald Trump denuncia que l'Iran ha violat l'alt el foc a l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant. El llançament de drons contra l'embarcació va fer aturar l'operació de l'ONU per evacuar centenars de naus atrapades al Golf Pèrsic. L'Organització Marítima Internacional afirma que, tot i aquesta suspensió, avui mateix han sortit d'Hormuz com a mínim 15 vaixells. Brussel·les proposa que tots els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin cap dret a protecció ni ajudes europees, segons la Comissió. La mesura respon a una petició d'Ucraïna que necessita més soldats per la guerra. A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons alerta l'Europol. Les xarxes també són cada vegada més flexibles i creuen les fronteres amb més facilitat. El negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del de frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. Llet Pasqual presenta un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. Casa Terradellas assumirà la propietat de la planta a finals de juliol i preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. Avui s'ha estrenat Supergirl, la segona pel·lícula del nou univers cinematogràfic dels superherois de DC. La primera va ser Superman l'any passat i ha arribat juntament amb Obsession, premi del públic i del jurat a Sitges l'any passat.
2: Esports.
3: Entre aquesta nit i la propera matinada, Jaume, tindrem definits tres grups del Mundial, l'I, l'H i el G. Destaquem dos partits per a la teva agenda de previsions. A les 9, al Noruega-França, un partidàs. Bé. Mbappé contra Haaland, gens malament. I a les 2 de la matinada, l'Uruguai-Espanya. Hem estat molt i molt atents a 3CAT Info de la caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té només un cop fort a l'espatlla dreta, abrasions al braç esquerre, però no té cap fractura. I el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la Lliga ACB enguany, d'escorta nord-americà, paga la clàusula de rescisió i marxa a l'Unicaja de Màlaga.
1: Ambient càlid i xafogós, encara amb alguna nuvolada tímida en punts del Pirineu. Màximes que han tocat els 38 graus a Ponent i també les comarques de Girona. Cap de setmana amb calor intensa, demà amb sol, algun núvol baix puntual i diumenge més cel enterbolit, amb ruixats de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info. Ràdio Sant Boi.
4: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida, que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripció.

0: edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa de la vespre, on us destaquem el lliurament de les claus dels nous joguers assequibles al municipi, el balanç del ple municipal celebrat ahir a la tarda o la commemoració del mes de l'orgull a Sant Boi. Avui és divendres, 26 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquesta tarda el lliurament de les claus dels nous habitatges de lloguer assequible per a joves a Sant Boi de Llobregat. El president de la Generalitat ha lliurat aquestes claus als adjudicataris de la nova promoció d'habitatges en protecció oficial impulsada per l'Institut Català del Sol al municipi. Aquesta promoció és situada al carrer Valdirinet i Figueres i consta de 40 habitatges dotacionals de lloguer assequible destinats principalment a joves i finançats amb fons europeus Next Generation. El mateix Salvador Illa ha explicat al programa Agenda Carrer quin impacte tenen aquests lloguers en la problemàtica de l'habitatge actual.
2: L'habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fan un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més ho necessiten, i és aquí com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de la col·laboració, i fer les coses amb un objectiu que va, que és resoldre i fer accessible l'habitatge per a les persones, per a totes les persones del país.
1: A més, el president apunta el paper de Catalunya en un problema que és d'estat.
2: El primer missatge que els donaria és que el govern de Catalunya és el que més està fent en el conjunt d'Espanya per resoldre l'accés a l'habitatge, i els plans que estem desenvolupant són els més ambiciosos que hi ha hagut mai a Catalunya. El segon que els diria és que s'informin dels ajuts que hi ha, en particular doncs, ajuts per la compra d'un habitatge. Persones fins a 40 anys poden obtenir una entrada fins a 50.000 euros, un ajut per pagar l'entrada fins a 50.000 euros a interès zero, a retornar al final del préstec que tinguin, i també hi ha ajuts al lloguer, que justament ara es convoquen a partir d'aquest dilluns dia 29 fins al 10 de juliol, de fins a 250 euros d'ajuts per mensuals per lloguer a persones que visquin en un pis, bé tots sols, bé compartint pis amb altres persones, que tinguin fins a 35 o 36 anys, crec que és 36 anys, i que tinguin un topall màxim d'ingressos, poden accedir a aquests ajuts. Per tant, que s'informin bé accedint al web de la Generalitat i que el govern de Catalunya està compromès en resoldre aquesta qüestió de l'accés a l'habitatge.
1: En aquest acte d'entrega de claus també hi era l'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que ha apuntat que això ha estat una victòria en el treball de l'Ajuntament de Sant Boi.
3: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental, perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment doncs, al molt honorable president, perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasol. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu, que és generar habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.
1: Us expliquem més coses en clau política. Anem a analitzar tot el que va passar ahir al ple municipal ordinari del mes de juny, que va començar donant la paraula a la síndica del municipi, Dolors Vallejo, que va assenyalar en aquest informe anual del 25 les principals queixes del veïnat, que apel·laven a l'estat de la xarxa viària, soroll en horari nocturn o un excés de burocràcia en tràmits. S'ha incidit especialment en zones com el pàrquing dels ferrocarrils i en el tema de la contaminació ambiental, així com el dret europeu a la ciutat. Posar l'habitatge al centre de repte encara la té a Sant Boi.
4: No és suficient que la ciutadania tingui accés a la ciutat, ha de tenir accés a la bona vida a la ciutat. Ja no es podem quedar només en la defensa del dret a estar, hem de defensar el dret a estar bé. Defensar el dret a viure bé a la ciutat a vegades col·lisiona amb un dret fonamental que és la nostra realitat contundent i dura, que és el de la crisi de l'habitatge. Clar, no es pot viure bé en una ciutat quan t'expulsen del barri on vius, els preus desorbitats de l'habitatge, els desnonaments invisibles, persones que no... Bueno, una de cada tres famílies destina un 40% del sou al sost per tenir un sostre.
1: Posteriorment, després de commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, es va signar l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de dependència, llegit de manera coral per tots els integrants del plenari, que destacava la seva importància

0: a la regidora i tinenta d'alcaldia, Maria València.
1: L'adhesió al manifest respon, per tant, a la voluntat de donar suport explícit a aquesta iniciativa ciutadana, reforçar el paper de les entitats com a agents claus en la definició de les polítiques de cures i garantir que la seva veu tingui un reconeixement institucional directe.
0: També es van aprovar les bases de les subvencions municipals per la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adhesió al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. Escoltem Sensi Domínguez, que és la regidora d'Igualtat.
2: Però també és un reconeixement a totes aquelles persones que van obrir camí quan fer visible la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere significava exposar-se a discriminació, estigma i fins i tot a persecució. Com recorda el manifest que avui portem a aprovació, la història del moviment LGTBI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país.
0: Més coses. Posteriorment es va aprovar el segon expedient de modificació del pressupost municipal del 26, també la modificació de la relació de lloc de treball, el document i la plantilla de personal de la corporació, modificacions aprovades amb les abstencions de la regidora no adscrita Cristina Serna. A la part de control es van demetre 4 mocions, n'apuntem 2, una de Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, que resumia així el seu regidor, García Carré.
3: La corrupció política i moral del gobierno de la nación ha sido una constante desde su llegada al poder en 2018, con el objetivo principal de asegurar y blindar la perpetuidad de Sánchez en la Moncloa, los indultos y posterior amnistía a los golpistas del 1 de octubre y el asalto generalizado a todas y cada una de las instituciones del Estado muestran claramente cómo los españoles llevan 8 años siendo rehenes de un gobierno corrupto y mafioso que premia y prioriza a todos los enemigos de la nación.
0: Una moció que va portar al debat i que així va respondre el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén.
4: Esta moción no propone ni una sola medida para prevenir o combatir la corrupción, ni una sola medida. No habla de transparencia, de integridad pública, de controles internos o de rendición de cuentas. Es una moción contra una persona y contra un gobierno legítimo.
0: Va quedar rebutjada amb l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de la resta de partits del plenari, excepte de Vox. En aquesta llista de moció també figurava una d'Esquerra Republicana que proposava convertir en un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas. Així presentava el projecte a la portaveu Mireia Mendoza.
5: En aquests moments considerem que és un espai clarament infrautilitzat i que precisament si té aquesta consideració amb aquesta clau de funcions de parc urbà, creiem que encara està allunyat d'aquestes funcions en el seu conjunt, que hi ha una bona part, com hem dit, que una gran superfície que és terra sense pavimentar i amb capús, i una altra gran zona de gespa, però que en ser gespa no practicable i que no disposa d'altres elements, doncs queda també desaprofitat per part de la ciutadania, i ja no per part de la ciutadania en sentit estricte i directe de que puguin acudir-hi, sinó que de vegades pensant en més arbrat i menys gespa també encara millorem aquesta vessant de la renaturalització.
0: Una moció que va ser aprovada, com també la de la millora de l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere, una moció que va quedar aprovada també per majoria només amb l'abstenció del Partit Popular. Us expliquem més coses d'aquesta setmana perquè la revetlla de Sant Joan va deixar 22 intervencions dels bombers a Sant Boi durant la nit del 23 al 24 de juny. La majoria d'aquests serveis van estar relacionats amb incendis urbans, sense afectacions personals greus. En total, els bombers van actuar en 16 focs i 2 incendis de vegetació. Bona part de les incidències van ser en petits focs en contenidors, papereres i acumulacions de deixalles a la via pública, que es van controlar ràpidament. També es van registrar 2 avisos per focs a l'interior d'habitatges. Es tractava d'incendis lleus i les actuacions es van centrar sobretot a ventilar aquest fum acumulat als immobles. Una revetlla de Sant Joan que van poder viure a Ràdio Sant Boi des de les 9 de la nit, seguint en directe els diferents sopars populars, música i balls que es van fer a la nostra ciutat. Així ho va seguir l'equip de gent de carrer.
6: Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
7: El pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas.
8: Solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza, y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien. ¿Y cómo ha sido eso de que os he conocido?
9: Eso trae pues esta noche que es especial.
10: Para mí son todos muy buenos amigos y con ellos miro al fin del mundo.
11: Es una cosa, una tradició, jo ho he fet tota la vida. Sant Joan és com una mena de punt de trobada on reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho ha fet molt bé.
12: La gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí un barri com la Ciutat Cooperativa.
13: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara ja quedaria menjar-se.
14: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
13: Efectivament, sí.
0: L'incident més destacat es va produir a la Ronda Sant Ramon, on un vehicle va quedar completament calcinat. Els bombers van extingir l'incendi en poc més de 30 minuts i van evitar que les flames afectessin altres vehicles o elements propers. Més coses, actualitzem la situació que afecta a Benassola perquè a causa dels dos terratrèmols consecutius de magnitud 7,2 i 7,5 que la matinada de dimecres a dijous van sacsejar el país, el balanç provisional de víctimes és de gairebé 600 persones mortes i 3.000 de ferides. En resposta, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat que aquest mateix divendres el govern envia 15 bombers especialitzats en estructures enfonsades quan encara es troben desaparegudes entorn a 37.000 persones. Un grup de ciutadans veneçolans s'ha organitzat i han contactat a emissores com Ràdio Sant Boi per donar suport a tots els afectats pel terratrèmol. Demà dissabte, 27 de juny, de 10 del matí a la 1 del migdia, es realitza una jornada de recollida de material sanitari i productes de primera necessitat. Escoltem a Israel Muscus de Bocare, laboratori de comunicació situat a Sant Boi.
15: Nos comunicamos con ustedes por una emergencia humanitaria urgente. Venezuela acaba de sufrir 2 devastadores terremotos consecutivos que han dejado una situación dantesca. Por eso, la comunidad venezolana en Cataluña nos hemos organizado de forma 100% civil y voluntaria para enviar ayuda inmediata. Mañana, sábado 27 de junio, de 10 a 13 de la mañana, realizaremos una jornada de recogida express de material sanitario. Queremos dar total tranquilidad a los vecinos de San Boy que quieran colaborar. Todos los insumos se entregarán directamente a la ONG Meals for Hope. Tendremos 5 puntos habilitados en Barcelona. Cualquier ayuda en la difusión o en donaciones será un faro de esperanza para quienes hoy lo han perdido todo.
0: Aquests punts de recollida es troben a la ciutat de Barcelona i són els següents: a l'Acadèmia Odontològica, carrer Juan de Sada 55, al restaurant Tio Papelón, carrer de Sicília 247, restaurant El Tequeñón, carrer del Pantà de Tremp 47, restaurant Racó de l'Àvia, carrer Mallorca 470 i al restaurant Los Panes, al carrer Aragó número 40. El Departament de Salut inicia les obres de construcció del 5è CAP de Sant Boi, que tindrà una superfície de més de 3.400 metres quadrats distribuïts en 4 plantes i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. Aquesta construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais als CAPs Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i l'atenció de salut mental. Aquest nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament. La Salut González, que és regidora de Salut de l'Ajuntament, agraeix la feina dels professionals del CAP Montclar, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre.
16: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys, sobretot, molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, han anat fent diferents arreglos, diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
0: Us apuntem diverses informacions de servei perquè per cuidar l'arbrat de la ciutat, entre les nits del 29 al 30 i de l'1 al 3 de juliol es duran a terme tractaments fitosanitaris per prevenir i controlar la secada en diversos exemplars d'alzines i xiprers de la ciutat. A més, la Generalitat informa que els nivells d'ozó troposfèric poden superar el llindar recomanable a l'àrea de Barcelona, segons el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, qüestió que pot afectar les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries, infants, gent gran o persones que fan exercici. Entre les recomanacions trobem evitar l'ús del cotxe o compartir, així com afavorir una conducció eficient, fer trajectes a peu o utilitzar el transport públic. I fem un apunt per la cultura, perquè Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els pròxims dies. L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol i la jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBI+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 fins a les 4 de la tarda, el casal acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. Això serà gratuït i està organitzat per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Trans UVIH, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El propi membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell, Roser Castro, explica per què van començar a fer aquesta rua.
17: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu,
18: gràcies,
17: era un miracle, no? Jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
18: I tant que sí.
17: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser una persona. És igual cap a on anem.
0: El programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdemos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. Aquest acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
19: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, Enric Soriano deixa l'handbol cooperativa a Sant Boi després de 5 temporades al club. Tal com us explicàvem, Enric Quique Soriano deixa de ser l'entrenador del primer equip femení de l'handbol cooperativa a Sant Boi. Així ho ha comunicat el club aquest dilluns, perquè Quique Soriano va arribar el 2021 per fer-se càrrec del primer equip femení, equip que s'ha mantingut a la Lliga Catalana d'Or aquests últims 5 anys, destacant el top 8 aconseguit aquesta última temporada. A més, s'ha fet càrrec del juvenil femení i ha format part del sènior B masculí, que s'ha mantingut a la primera catalana. He parlado también para que nos valore la surtida después de esta etapa al club.
20: Han sido unos años en que se ha competido muy bien, años duros ya que el equipo era corto en número de jugadoras y cuando había una lesión o si no salían las cosas no había plan B. Pero bueno, al final este último año hemos conseguido quedar entre las 8 primeras, nos lo merecíamos después de trabajar también los últimos años. También este último año he llevado el senior B masculino junto a Samu. Ha sido un placer. Se han dejado la piel en cada entreno, siempre han confiado y hemos mantenido categoría. Y nada, después de 5 años, por motivos deportivos y motivos personales, pues se acaba la primera etapa. Digo primera porque seguro que volverán más etapas en la COPE. Solo me queda dar gracias a todos, a jugadores y jugadoras que han confiado siempre en mí, al jefe, al Albert, por dar su apoyo y confianza, y también darle las gracias a Samu. Es una persona muy importante en tanto en el club y con todo se implica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, que seguro que nos seguiremos viendo y estaré en la grada animando más que nunca. Y seguro que nos volveremos a ver.
0: En futbol, el Sant Boi ha anunciat la baixa de l'andorran i el Linares, pitxitxi de l'equip aquesta temporada amb 6 gols, un més que Sarín Saliu, del qual encara no sap el seu futur. Com a recanvi, aquesta mateixa tarda, el club va anunciar el fitxatge d'Ivan Rodríguez, mitja punta del Marianao Poblet. Amb el club, a més, lamenta la mort de Joan Cavaller, exjugador i soci del Sant Boi. I acabem explicant-vos en rugbi que aquest dissabte al Valdria Leu se celebra una jornada pel rugbi per l'esport inclusiu, organitzat per el propi club i l'associació Santboiana de Persones amb Diversitat Funcional Tots Som Santboians. De 10 del matí a 2 del migdia es faran jocs, petits entrenaments i s'acabarà amb l'habitual tercer temps a una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, que és líder de la categoria en aquest esport i del projecte també al Dies de Ràdio.
21: Principalment el que volem és que tinguin una experiència perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Santboiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària, amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Santboiana, t'apuntis al rugby inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
0: Pel que fa al temps, el cel es manté serè durant tot el vespre i així seguirà, sense previsió de precipitacions. Ara a les 8 de la tarda, la temperatura ronda els 29 graus, amb una sensació encara força càlida després de la intensa calor del dia. El vent bufa fluix de component sud, al voltant dels 10 als 15 km per hora. De cara a la nit, l'ambient s'anirà suavitzant progressivament, amb temperatures que baixaran fins als 25 graus cap a les 11 i uns 24 de matinada, sempre amb cel serè. Pel que fa demà dissabte, s'espera una jornada molt semblant, domini de sol de bon matí fins al vespre, sense pluja, i amb una nova pujada dels termòmetres. Les màximes tornaran a situar-se al voltant dels 33 graus, mentre que les mínimes quedaran prop dels 22. Caldrà hidratar-se bé, evitar l'exposició al sol a les hores centrals de dia i extremar la precaució davant d'aquesta calor. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 26 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir del punt de les 9, amb Bartu Vivat. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem el dilluns, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Saoko, papi, Saoko.
3: Chica, què dices?

Molt bona nit, amics, i una setmana més. Benvinguts al teu programa de jazz preferit. Com sempre, ho tenim tot preparat i a punt per tal de que aquests 60 minuts que tenim per endavant ens resultin interessants i prou agradables per tal que escoltar-los sigui un costum incorporat a la teva vida i vulguis repetir les següents setmanes. Doncs bé, com venim fent en les dues últimes temporades, hem triat un estàndard que repassarem mitjançant una sèrie de versions instrumentals que hem seleccionat i que us les oferirem de forma cronològica, començant per la més antiga fins a arribar a la més actual. Però, com veureu, o com escoltareu, seria millor, el tema triat té una particularitat especial. Com bé sabeu, la gran majoria d'aquests estàndards són temes nord-americans, coneguts i reconeguts per tothom. Però la particularitat de la que parlava és que avui dedicarem el programa a un tema italià. Sí, sí, italià. És un tema escrit per Bruno Martini, pel que fa a la música, amb lletra de Bruno Brigetti, l'any 1960, i que es va convertir en l'estàndard que avui és arrel de la interpretació del músic brasilià.

vull cansar-vos amb més noms. Si no el coneixíeu, que ho dubto, estic convençut que us agradarà perquè, entre d'altres, és una bellíssima melodia. I començarem la selecció amb la lectura del guitarrista hongarès Gabo Szabo, que va enregistrar l'any 1977 per incloure'l en un àlbum publicat aquell mateix any amb el títol de Face. Doncs bé, en Gabo Szabo comencem la selecció d'avui.

Doncs bé, hem començat la selecció d'aquesta nit amb el senyor Gábor Szabó, músic hongarès de naixement, però nord-americà d'adopció. País al que es va traslladar amb la seva família quan tenia 20 anys, escapant de la invasió del seu país per la Unió Soviètica. Allà es va formar com a músic, col·laborant, entre d'altres, amb el quintet del bateria Chico Hamilton, amb Gary McFarland i amb el quartet de Charles Lloyd. Dotat d'una tècnica excel·lent i amb un estil propi inconfusible, a poc i amb la irrupció del rock, va començar a experimentar amb la fusió del jazz, el pop i les músiques gitanes i asiàtiques. Aquest feix del que hem recuperat aquesta versió del nostre tema

es va editar en el segell Mercury. Bé, i tot seguit avançarem 5 anys per situar-nos en el 1982, quan el pianista Lou Levy, al front del seu trio, enregistra un àlbum que es comercialitza amb el títol de The Kids Got Ears. Ho fa en el segell Yassis. L'àlbum es va enregistrar en els Sage i Sound Studios a Hollywood els dies 27 i 28 de novembre de l'any 1982. Escoltem la seva lectura.

Doncs Lou Levy al piano, John Heart al contrabaix i Shelly Manne a la bateria han estat els protagonistes. Per cert, apuntar que si algú està interessat en aquest disc, informar-vos que en el nostre país aquell LP original es va publicar en format CD i pel segell Fresh Sound Records amb el títol de I Am Old Fashioned. Bé, i el nostre proper convidat és probablement, segur, el músic de jazz belga més conegut i més reconegut a tots els nivells. A banda d'aconseguir quelcom que en aparença increïble, perquè ell va ser capaç de fer de l'harmònica un instrument considerat menor i poc utilitzat en jazz, en un instrument en igualtat de condicions amb la resta d'instruments convencionals. A banda d'harmonicista, era un magnífic guitarrista i un xiulador espectacular. El seu nom, segur que ja ho deus intuir, el seu nom dic Zoot Zeelemans. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Thud Thielemans i hem recuperat aquesta versió d'un disc titulat genèricament Only Trust Your Heart, publicat en el segell Concord i enregistrat entre abril i maig de 1988 als Classic Sound Studios de la ciutat de New York. Thud Thielemans a l'harmònica, Fred Hertz al piano, Herwin Schwartz al contrabaix i Joe Baron a la bateria. I l'any 1992, el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica amb el títol de At Night. Com deia, aquest disc es va enregistrar el 16 de juny de l'any 1991 i en els Power Studios de la ciutat de New York, evidentment, i que compta amb 8 temes. Doncs bé, 4 anys més tard, concretament el 1992, el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica, valgui la redundància, amb el títol de At Night. Enregistrat, per cert, el 16 de juny de l'any 1991, als Power Studios a la ciutat de New York. El disc, concretament, compta amb 8 temes. Un d'ells, aquest.

Doncs bé, ha estat el trio del pianista Mark Copland, amb el propi Mark Copland al piano, Gary Piacock al contrabaix i Billy Hart a la bateria. I d'un pianista a un altre, però d'estils completament antagònics. De Mark Copland, amb un estil contemporani i experimental, a Monty Alexander, un músic amb forta influència del swing i de la música caribenya. De fet, ell és natural de la ciutat de Kingston, a Jamaica. Les seves referències són Art Tatum, Oscar Peterson, Wynton Kelly, Ahmad Jamal i Jane Harris. De la seva extensíssima discografia, he triat un disc a piano sol enregistrat al Maybeck Recital Hall a Berkeley, a Califòrnia. La seva actuació en viu el 20 de setembre de l'any 1944. L'àlbum forma part de la sèrie At Maybeck i aquest és el volum, concretament el volum número 40. Com dic, At Maybeck és una sèrie d'àlbums que la discogràfica Concord dedica exclusivament als pianistes més importants. És un concert en públic i tots els participants ho fan a títol individual, sense músics acompanyants, és a dir, a piano sol. Escoltem, doncs, el senyor Monty Alexander.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Monty Alexander en aquest concert que va realitzar en el Recital Hall a Berkeley, a l'estat de Califòrnia, en aquest sèrie de concerts que tots porten per títol At Maybach. Doncs bé, tots seguits saltarem de segle. Ens aturarem en l'any 2004 per trobar-nos amb un nou pianista, concretament amb el senyor Kenny Barron, aquest pianista de Filadèlfia, considerat com un dels millors de l'estil post-bop. Doncs bé, aquest 2004, Kenny Barron, al front del grup que ell mateix anomena Ensemble, enregistra un CD amb el títol de Table for Two, i ho fa en els, ho enregistra en els Fantasy Studios. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el quintet del pianista Kenny Barron, amb Kenny Barron al piano, Peter Barshay al contrabaix i Lewis Nash a la bateria, sent la secció de ritme, i acompanyat de Dave Ellis i Bob Shepherd al saxo, flauta o clarinet baix en funció del tema. Doncs bé, continuem avançant en el temps, ara per trobar-nos amb un jove saxofonista italià, nascut a la població de Vitoria, a la illa de Sicília, el 24 de maig de l'any 1989, és a dir, ara té 37 anys, i el que és important, un prestigi que l'ha dut a considerar-lo com un dels millors altos saxosalts de l'actualitat. Doncs bé, l'any 2006, amb el segell Venus, enregistra un àlbum titulat New York Lullaby, àlbum que precisament es va enregistrar a la ciutat de New York en formació de quartet. El CD consta de 9 temes, tots ells estàndards. Doncs bé, en el track número 5 hi ha aquesta versió del nostre tema d'avui, aquest Estate.

Doncs us demano disculpes perquè ara me n'adono que quan he presentat aquesta versió que estem escoltant de fons, doncs us he parlat del títol de l'àlbum, de l'any...

0: Francesco Cafeso al saxo alt, acompanyat de David Hasseltine al piano, David Williams al contrabaix i Joe Farnsworth a la bateria. I bé, i un cop més el temps ens impedeix escoltar doncs un altre tema. Recordar-vos, com ho faig sempre, si és del vostre interès, podeu escoltar de nou el programa accedint al podcast de l'emissora. I també, doncs, sapigueu que el penjaré en el perfil de Facebook Mostra Jazz Setmanal, perdó. I en el meu particular també. Només teniu que clicar sobre el logo i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, que heu de tenir instal·lat prèviament, evidentment, però si no el teniu, doncs només heu de posar ivox en el vostre buscador habitual i us la instal·larà doncs molt fàcilment. És totalment gratuït i té podcast de totes les matèries i molt, molt interessants. Doncs res més, gràcies per la teva sintonia fins a la setmana entrant i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.
1: Més de 45 anys amb tu. Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Del revés, del revés, del revés, del revés, del revés.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: chocolate.
1: Even I don't, I don't, I don't, I don't, I don't.

0: I és que després dels dubtes amb Cap Verd, després de la victòria que va passar per sobre la selecció espanyola d'Aràbia Saudita, arriba l'últim partit de la fase de grups, l'últim partit ara sí contra un autèntic equipàs com és Uruguai, que es juga molt i que per tant posarà les coses complicades. Arriba el moment de la veritat per Espanya i veurem què acaba fent en aquest partit, en un partit en el que ha sortit amb tot, ara comentarem els 11, en un partit que aquí ens agafa de matinada, evidentment on s'està jugant el Mundial, no, ho viurem aquí a Ràdio Sant Boi, molt ben acompanyats del Dani Teruel. Què tal, Dani, com estàs?
1: Bona nit, John. Crec que és la primera vegada que t'ho dic, bona nit. I potser, bona nit, espero fort. Que no, l'última...
0: Bona matinada, fins i tot.
1: Bona matinada, sí, que sí. Quin seria el terme correcte? Nit, matinada,
0: sí. El que sigui, no? Dues és matinada.
1: Bon futbol. No sé, la veritat és que estàvem començant i m'he començat a replantejar com, no només el partit, tota la meva existència, de què estem fent. Però, com ja hem començat i no podem anar enrere, i això no. És una realitat, doncs durant les properes dues hores estarem de matinada fotent crits.
0: Nosaltres, a l'inici d'aquest Mundial, vam agafar un compromís, i és un compromís que mantenim. Farem tots els partits d'Espanya Mundial, siguin a l'hora que siguin. Avui també aquest partit és contra Uruguai, que començarà d'aquí res, d'aquí 10 minuts. Marga Bernet, què tal? Bona nit, com estàs? Bona matinada, millor dit.
2: Bona matinada. Jo crec que sortiré d'aquí a comprar xurros, ja us ho dic, anirem a l'Extremenya per xurros amb xocolata. Crec que és també de les primeres vegades que a 10 minuts de les 2 de la matinada a Ràdio Sant Boi hi ha programació en directe.
0: Sí.
2: Vull dir, jo crec que això no passa.
0: No.
2: I primer de tot, agrair a qui ens ha permès fer aquesta tonteria.
0: Evidentment.
2: Tonteria. I després també a tots els puretes que sintonitzin en Ràdio Sant Boi, perquè avui ens sintonitzarà molta gent. Escolta, que aquí no espereu una retransmissió seriosa.
0: Vull dir, això ho diràs tu. Això ho diràs tu.
2: Aquí hi ha aigua amb misteri, que diuen a altres emissores. I avui serà una transmissió divertida, jo penso. L'Albert Vilar.
0: Com divertit.
2: Mira com
0: està l'Albert Vilar, què tal? Bona nit, bona matina, l'Albert Vilar, com estàs?
3: Amb moltes ganes i amb moltes dades a deixar anar d'Uruguai, que m'he après.
0: Hem d'explicar la història tot plegat als oients que ens estiguin ara mateix acompanyant per començar. Espero que estigueu bé, perquè està aquí a les dues de la matina a Ràdio Sant Boi.
2: Un aplaudiment per la gent que està escoltant-nos a les dues de la matina.
0: Un aplaudiment. El segon, no sé si és gaire bon símptoma de cara a les vostres coses.
1: No.
0: Això ja cadascú s'ho valorarà.
3: A les dues de la matinada no us
2: ho
3: veu.
0: Hem d'explicar que nosaltres, abans de venir aquí a fer aquesta retransmissió, hem anat a sopar tranquil·lament, i allà l'Albert Vilar s'ha començat a preparar una sèrie de dades que mai acabaran i que jo no sé si tindràs temps
3: d'explicar-les.
0: Però bé, moltes dades tens.
3: Per cert.
0: Això segur, què?
3: Falten 9 minuts per les 2 de la matinada. Sí. Hi ha poques coses obertes a Sant Boi, però el que està obert és la discoteca Clàssic.
2: I estan retransmetent el partit allà.
3: I estan posant el partit a les televisions d'allà.
0: Espera't que no ens
3: escalfem. Compte que no anem i que no hi hagin esportistes d'aquí de Sant Boi, eh?
2: Mira,
3: fent una nit, ara que estan de fora de la temporada,
2: dormim una mica. Si algú ens demostra que ens està escoltant, i ens escriu per @gentdecarrer, @radiosantboi, @santboienjoc, o truca al telèfon que l'Albert dirà ara mateix.
3: 93661-3583 o 93661-3954 té ara mateix beguda gratis aquí a Ràdio Sant Boi i fins i tot menjar.
2: Però si algú ens demostra que ens està escoltant, ens anem en directe
3: a on estigui.
2: Clàssic amb la Quantum.
0: Ho farem. Sí, farem el que faci falta, sobretot perquè els que estigueu avui en aquesta hora aquí amb nosaltres sou uns valents, sou unes valentes, i per tant volem saber també què opineu de tot plegat i què opinem d'aquest partit. Per cert, Dani Teruel, quan ja estan sortint els futbolistes al terreny de joc, de moment veiem aquestes banderes enormes, una d'Espanya, l'altra d'Uruguai, les dues seleccions que avui es juguen moltíssim, els dos equips ara mateix sortint cap al terreny de joc.
1: Sí, tenim un altre dia de novetats, qui ho diria? Sembla que no sé si és que no acaba donant la tecla de la Fuente o és que precisament vol rotar jugadors, però tenim una altra vegada canvis, també en la davantera, al mig del camp, avui tenim com a novetat Marino, Jamal de nou torna a ser de la partida, aviam si avui fa els 90 minuts o alguna cosa que se li apropi. De seguida repassem els 11, l'habitual per l'Uruguai, però bé, un partit que almenys ahir a les Amèriques és de dia, però a més d'un sol d'aquests radiants.
0: Doncs sí, aquí la veritat és que sol en fa poc.
1: No,
0: sol en fa poc.
1: I, és que seria molt estrany que fes
0: aquí de matinada, i el que passa que allà evidentment l'ambient és un altre. De moment l'estadi, com està sent habitual també en aquest Mundial, a rebentar de gent, de moment, per la sensació que fa.
1: Per costar i segurament, un ronyó, però bé.
0: Quan passin els minuts encara s'omplirà més. Amb aquesta selecció uruguaia, aquesta selecció espanyola, els dos es juguen molt. Avui és un partit transcendental per com s'acabarà definint aquest grup, en el Mundial, Dani.
1: Sí, crec que potser Uruguai s'ho juga més, Espanya la veig una miqueta més tranquil·la, no només per l'últim avarats que va treure l'últim partit, sinó que ja s'està dient que amb 4 punts, estan com està la situació, que hi ha molts equips, 4 punts i un averàs de 0 o de 1, ni que sigui, és que encara que no sigui positiu, ja estàs classificat, llavors veig tranquil·litat a Espanya.
3: Vull donar una dada molt important abans de repassar les
0: eliminacions. Només faltaria.
3: No. Aquesta és realment important, no són cap mena de fricada. Si Espanya avui no cau derrotada contra Uruguai i per tant queda primera del grup...
0: Esperem que no passi.
3: Esperem, i molt important, perquè tots els partits fins la final es jugarien a les 9 del vespre. Un horari perfecte. Si cau a segona posició de grup, els 16ens de final seran a les 12 de la nit, els 8ens seran a les 6 de la tarda, els quarts a les 3 de la matinada i semifinals i final a les 9 de la nit.
0: Bueno, Déu-n'hi-do.
2: A mi em faria gràcia.
1: Quina turra.
3: Quarts de final, 3 de la matinada, entre setmana, molt segurament.
1: De moment, quina turra li esperen els veïns,
0: Sí, sí, sí, ja demanem disculpes abans del que pugui passar. Com havíem explicat, ja estan els dos equips sobre el terreny de joc, ara mateix sonant l'himne d'Uruguai, els futbolistes tancant els ulls, sentint-ho
2: com si fos. Com sona,
0: aquest himne d'Uruguai, doncs...
2: El pots atarrarejar, sisplau?
0: Clarament, a veure si em treus la sintonia, Albert, si em fessis aquest favor. Uruguai...
2: A veure...
0: Tierra de guerreros...
1: Mira, te'l poso de fons.
0: S'escolta.
2: Uruguai, tierra de guerreros...
1: A vegades penso que s'inventen.
2: Si poses el micro com... a l'ordinador, puja el volum de l'ordinador, ni que sigui, no?
0: Ja l'hem pujat, aquí està tot fet. Doncs així sona aquest ambient
2: atenció
0: en directe.
2: Perquè ara sona l'himne
0: d'alguns.
1: D'alguns, sí, sí. De mig Sant Boi.
2: De mig Sant Boi.
1: Però aquesta és una de fons.
2: Jo
1: ah,
2: recordo
1: vale,
2: el 2017...
1: No, següent.
2: El 2017 recordo que era literalment l'himne de mig Sant Boi. Sí. A la caserna hi ha unes manifestacions... Clar, aquí va dormir la policia que ens va pagar l'1 d'octubre.
1: Sí. El partit d'Espanya-França de l'última Eurocopa es va carregar la independència. Com? Que anàvem pel carrer, tu no te'n recordes que anàvem pel carrer després d'aquella Espanya-França que va marcar aquell gol de Minyamal i dèiem, ostres, i que dèiem s'acaba la independència. S'acaba la independència.
0: Què està passant aquí?
1: Mira, Rodri,
0: podeu parar d'obrir Aquarius?
2: A veure com sona això, micro de camp.
0: L'himne de la selecció espanyola, l'escoltem en directe. A veure, connectem amb Estats Units ara mateix, a Podocamp.
1: Eloy amb la Quantum.
0: Piel de gallina, Manolo!
2: M'encanta.
0: Tremendo.
2: Escolta, us he de dir que s'està connectant gent, Jo que tinc accés al servidor, aquí tenim gent escoltant-nos. Òbviament, esteu sentint una retransmissió no oficial de Ràdio Sant Boi.
1: Home, t'acabes d'obrir una cervesa.
2: A 4 minuts d'arribar a les 2 de la matinada.
0: Cervesa diràs tu, doncs... Aquesta hora que deies, Marc, quan queden res, pràcticament 3 minuts per arribar a les 2 de la matinada, 3 minuts perquè comenci aquest partit, és el moment de repassar les alineacions que presenten avui tant Espanya com Uruguai per part d'Espanya. Avui, Dani, quins són els 11 escollits?
1: Doncs avui de nou també en 4-3-3, amb Unai Simón, aquest sí que no canvia en porteria, tornar de nou, va ser titular després de la... després d'acabar aparèixer l'11 Pedro Porro, Marcos Llorente, Cubarsila i Meric Laporte com a parella central, també amb Cucurella. Sí que hi ha un canvi en la companyia de Rodri Pedri, que és la de Miquel Merino, en punta de nou Oyarzábal, llamar per l'esquerra i Baena, que sembla que ha convençut, a mi no em va convèncer, però De La Fuente sí que l'ha convençut, llavors reies el que es cull, llavors avui és titular.
0: Per tant, aquest és l'11 que presenta Espanya, però quin és l'11 que presenta avui Uruguai?
1: Doncs Uruguai amb un 4-2-3-1 en porteria Muslera, que ja ha fet la seva cagada habitual del Mundial, llavors avui pararà tot. A defensa de 4 amb Sanabria, Olivera, Cáceres i Varela, un doble pivot amb Ugarte i Rodrigo Bentancur. Per l'esquerra, Araujo, aquest golejador que s'ha destapat amb la selecció, enganxant Federico Valverde. Per la dreta, Canovio, i en punta, que si ens fa un gol l'ex Almeria, doncs em posaria a plorar Darwin Núñez.
2: M'estàs dient que Dani Senabre és d'Uruguai?
1: Sí, Dani Senabre, que em té bloquejat a Twitter i no li he dit res.
0: No li has dit res?
1: No?
0: Alguna cosa li hauràs dit.
2: Doncs jo et bloquejaria per no dir res a Dani Senabre.
0: Dani Senabre, el primer que has de fer és pentinar-te, el segon a la peluqueria, i el tercer, doncs, dedicar-te a una altra professió, que n'hi ha moltes.
1: Es va fer viral i vaig anar al seu perfil, estàs bloqueado. I jo, com que estic bloquejat?
2: Meravilloso.
0: Doncs, en fi, aquí, de moment, segueix onejant les banderes, els àrbitres que ja estan al bell mig del terreny de joc i, per tant, això vol dir que està a punt de començar aquest partit d'aquí res, d'aquí 2 minuts, Espanya-Uruguai. Doncs queda res perquè comenci. Ara mateix ens estan ensenyant a la realització també la imatge dels àrbitres que estaran formant el VAR. Marxa ja també tots els components que hi ha en aquest inici de partit.
2: Està molt animat el camp?
1: Sí. Per a la gent.
0: Soia, una cosa tremenda. Sí. I el que passa també, Dani, és que hi ha tanta gent al camp, perquè clar, tot el que es fa abans que comenci el partit, amb aquestes banderes, amb tota la celebració que es fa, necessites de molta gent, sí. I és curiós veure desfilar tots els, no sé si són voluntaris o si són treballadors, el que sigui, però desfilar del terreny de joc per sortir. Sí, és tremendo, això.
1: Sí, estan començant tard molts partits d'aquest Mundial que sí. Alguns fins i tot s'han anat als 5-6 minuts. Lo normal és que de vegades vagin mitjanament a l'hora o que almenys es passin 2-3 minuts. El partit d'avui, recordem que l'àrbitre, l'estatunidenc Ismael Elfaz, a la banqueta doncs, un clàssic de la història del futbol com és Marcelo Bielsa, que té collons per mi, després si voleu ho parlem, això de que seleccionadors que no siguin del país entrenin seleccions. Marcelo Bielsa és argentí, està entrenant l'Uruguai, encara té una passada, però bueno, hi ha la banqueta, doncs noms que tots podem arribar a reconèixer, José María Jiménez, Ronald Araujo i després altres com De Arrascaeta, Facundo Pellistri, no? Noms que hem vist doncs, a Europa. A punt això, eh?
0: Les dues de la matinada.
2: Uau!
0: Senyals horàries que escoltem aquí a Ràdio Sant Boi. Això vol dir que està a punt de començar el partit. Les dues era l'hora prevista que donés inici al maig. Ara mateix ens arriba aquest so aixordidor des d'aquest estadi. És el so en directe, eh? És el so en directe. No és un so que hem posat nosaltres per YouTube. És el so en directe que ens arriba d'aquest autèntic partit.